0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

passos sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fulls de la llei de la gravetat.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical convoquen a la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies en els centres educatius, i col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius han fet una crida a tornar a omplir Barcelona i ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar ahir un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan aquests 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, no ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit a la zona de l'incendi, que des d'ahir a la tarda està estabilitzat. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. Pel que fa a les causes de l'incendi, encara són desconegudes. Precisament moment per conèixer el temps de cara aquest nou diumenge, de nou amb temperatures altes. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Aquestes hores del matí de diumenge, les temperatures són molt suaus a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 20 graus. Amb un matí que es presenta molt assolellat, tot i que tindrem l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, aquestes bandes de núvols, els híbrids que aniran escombrant tot el territori català. A la tarda continuarem amb la mateixa dinàmica de temps assolellat, tot i que al sector del Pirineu i Prepirineu tornarem a tenir el creixement de nuvolades que podran descargar ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a les comarques de la Cerdanya i també del Ripoll. Pollès, no descartant algun ruixat al sector del Pallars o també de l'Aran. Algun ruixat es podrà deixar també veure a punts del Prepirineu més central, amb unes temperatures que es mantindran una altra vegada molt càlides a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
2: I en esports, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions de Waterpolo per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Molt bon vespre, oients de Nocolinenca. Dimecres 10 de juny del 2026. I com que és dimecres i són les 9 i un minut del vespre, doncs aquí toca una estona de sardanes. El programa 35 d'aquesta temporada, penúltim programa, perquè Sant Joan cau en dimecres i segurament haurem acabat la temporada. Per tant, doncs ja, això ja ho tenim gairebé pel sac i ben lligat. Toni, què tal?
1: Bé, mira, aquí estem una altra vegada, un dimecres més, aquí parlant de sardanes i bé, esperant les vacances, com dius tu.
0: Eh? Ja van arribant.
1: Que de moment no fa molta calor, vol dir que de moment no sembla que estiguem... Com aquell que diu, estem a punt de començar l'estiu ja, eh? Setmana que ve he de començar l'estiu. Per tant, ja hauria de començar... Que diuen que ja vindrà, eh? Però de moment...
0: Bueno, hi ha la frase aquella de, en castellà, del 40 de maio no te quites el saio. I la vaig sentir catalanitzada i deien, fins al 10 de juny el fred no és lluny. Per tant, si avui és 10 de juny, encara tenim el fred aquí.
1: Jo, aquesta temperatura, hi firmaria tot l'any, eh?
0: Ja ho diré, oi?
1: Tot l'any hi firmaria.
2: Molt bé.
0: Jordi, què tal?
3: Molt bé.
0: Acalorat, també? No gaire.
2: Normal, que dius tot l'any ja, aquesta temperatura. I tot el pur.
0: Que avui ens portaràs nits de calor, no, tu?
2: Sí.
0: Oi que sí?
2: Sí.
0: I farem una avançada.
2: Fogates a Sant Joan i aquestes coses.
0: Farem una avançada de...
2: Sant Joan.
0: De revetlles, ja sí. Va bé. Albert.
4: Molt bon vespre.
0: Tot a punt?
4: Tot a punt i tranquil aquí darrere.
0: Molt bé. Doncs...
1: Has vist el papa?
4: No, no he vist el papa, però he patit el papa. El papa i tota...
1: I la mama i els tiets, eh?
4: Tot. Estava avui a Barcelona i després, bueno, perquè no vull ser incendiari, però el Segalés, l'empresa Segalés, ens ha deixat penjats. O sigui, jo sé que després m'ha assabentat que estava anul·lada la parada de Tetuán, però a la seva aplicació no posava res i ha estat perquè he preguntat a un grup de col·legues de la ràdio que m'han dit que està anul·lada Tetuán. I aleshores surt de Tetuán i vés-te'n fins a Fabra i Puig per agafar el bus. Bueno, però ja estic tranquil.
1: Ah, ja estàs aquí.
4: Ja estic aquí, estic en bona companyia i passant doncs aquesta horeta que tinc ganes.
1: I el papa que es queda allà on està.
4: I el papa que faci el que pugui.
0: Sí. Doncs, escolta'm, parlant de Barcelona i tornem una estona. Et sembla?
4: Sí? Sí, em sembla molt bé.
0: Doncs, la setmana passada vam acabar amb una llicència d'un sardanista i avui el que farem és començar, igual que vam acabar el dimecres passat, amb llicència d'un sardanista. Aquelles coses que et fa l'Spotify, que et porta peces que no coneixes i dius, ui, això encaixarà avui aquí. Ens anem amb rumba, que diuen que la rumba és catalana, i amb un noi molt jove, que es veu que és de Sants, si escolteu la lletra ens ho diu, que es diu Flaca, amb dues cas, i el títol de la cançó és molt explícit, Barcelona de rumba. Doncs començarem amb rumba, a veure què us sembla i a veure com sona. Som-hi.

0: Molt bé.
1: Jo no soc de Barcelona, però Barcelona, cosa bona.
0: Bueno, ja va bé. Ja va bé que anirem una mica a Barcelona, perquè està agafant una fama de guiri, que, bueno, aquest és el problema.
1: Jo diria que no s'ha deixat cap barri, ni cap districte.
0: No.
1: Els ha dit tots. No. Els ha dit tots. Per tant, em va agradar i he pensat, calla, sí. La farem sonar.
0: Molt bé.
1: A veure què tal.
0: Molt bé, molt bé.
1: I...
2: S'agraeix, perquè per mi està com... Ah, vale, sí, també té aquesta barra de Barcelona.
1: Gràcies. Sí, sí, tal com està aquests dies, doncs... una mica d'aire fresc, també penso que va bé. El Flaca, doncs, sigui un personatge que investigarem. A veure com sona. Doncs seguim amb una... Ah, sí, arrenquem amb el que ens toca. Sardanes i la proposta que ens fa el Jordi avui, doncs, he permet avançant-me. I volies posar peces de Sant Joan, doncs ja comencem amb una altra sardana dedicada a Sant Joan.
3: Perfecte.
1: La màgica nit de Sant Joan, una peça del Jordi Moladera i Perxacs, estrenada a Ceret el 2001, perdó, el 18 de novembre del 2001, i arrenquem amb la contemporània, del CD Contemporanis 4, per tant, doncs... si acabem sempre amb la contemporània, avui doncs arrenquem amb ells, amb aquesta peça que porta per títol La màgica nit de Sant Joan. Som-hi.

0: Jordi Moraleda.
1: Una peça...
0: Una peça...
1: Que et porta una nit màgica, eh?
0: Sí, i tant. I tant, màgica. Bé, el Jordi va néixer a Barcelona el 1950 i ens va deixar el juliol del 2020. I ell va ser director, músic instrumentista i compositor de música. No, diguem que no va ser un compositor, un gran compositor de sardanes, perquè es va dedicar més a l'orquestra de cambra i tot això. Ell, per exemple, va estar al Conservatori Superior, va fer allà els seus estudis, on va estudiar el solfeig, piano, fagot, contrabaix, percussió. Va estudiar també direcció d'orquestra, instrumentació, compositor, harmonia, contrapunt i fuga. Vull dir que l'home està ben preparat.
2: Sardanes, no, però la resta...
0: Està molt ben preparat. Fins al punt que, bé, ell se'n va anar al Conservatori de París i allà doncs, ha estat molts anys treballant en el Conservatori de París. Com a instrumentista ha estat a l'Orquestra Simfònica del Vallès, a l'Orquestra Ciutat de Barcelona Nacional de Catalunya i també a l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. I normalment el trien per fer, quan busquen gent per algun tribunal de composició i interpretació, doncs el trien amb ell, perquè saben que té un valor musical molt, molt important. Ha fet unes 30 sardanes, però, com us dic, ell ha estat més a París, treballant a París en temes d'orquestra de cambra i orquestra de... Bueno, orquestra...
1: Sí, sí, més sinfònica.
0: Més sinfòniques, exactament. Perquè en tinguem una idea de més o menys de qui és, doncs ell ja va néixer en una casa de músics, perquè el seu pare ja fou director d'una orquestra i va fer una sardana també que es diu l'Aplec, espera't, si la trobo, es diu... Bueno, no la trobaré, és igual, ja us ho diré. Llavors, ell és germà del Joan Lluís Moraleda, que n'hem parlat moltes vegades d'ell, i també és, des del 2007 és director de la Banda Música de Barcelona. Vull dir que en aquest moment sí que ha estat... Bueno, ara ja no, perquè és mort, però va acabar a la banda que va treballant aquí a Barcelona. Però és una família, diguem, de músics.
1: Ja et dic. Ja porta tradició.
0: Exactament. El seu germà, Joan Lluís Moraleda, i l'Albert, que també és un altre germà, també és músic. Mira, la sardana que us deia és l'Aplec del Remei, que la va fer el seu pare l'any 1949. Que això, segurament, el va influir amb ell en el món de la sardana. Que ja et dic, ell no anava per sardana, sinó que anava més per el tema sinfònic.
1: Molt bé, però també va haver de descobrir...
0: I tant.
1: Nous compositors.
0: I tant, i tant.
1: Doncs això, avui tenim sardana cantada, que ara sí. Tirem sintonia i ens expliques la proposta que ens porta. Som-hi.
2: Hola, bona nit. Avui us proposem, ja que tenim el mes, tenim Sant Joan, una sardana i una cançó de Sant Joan. La sardana de Sant Joan. La música és d'en Josep Maria Ruera i Pinar, de Granollers, interpretada pel Cor de Cambra de Granollers, direcció Josep Vila. La lletra, de Trinitat Catassús. Josep Maria Ruera va néixer a Barcelona, encara que els avis i els pares eren de Granollers, el 2 d'agost de 1900, però es traslladà a l'edat de 9 anys a la ciutat de Granollers, on va viure fins a la seva mort el 31 de maig de 1988. Va ser molts anys el director de l'Escola de Música de Granollers, escola municipal, on aquesta escola porta el seu nom. Va tenir dos deixebles, bueno, dos seus deixebles, que va ser, una va ser Josep Maria Roger, que és pianista i també va ser director els últims anys. Josep Maria Roger és de Riells i va començar els seus estudis amb Isidre Corderas als 15 anys aquí a Sant Feliu. El seu pare pujava a Sant Feliu. Llavors ja se'n va anar a altres llocs i però va ser. També llavors va arribar de professor, quan era professor de l'Escola de Música, va quedar de Granollers, de conservatori i tal. Va ser el Roger Maria, va ser també, va ser pianista de l'orquestra, no sé ben bé, la Plateria o el Salset del Poble Sec, per començar, i també va ser de Miquel Ríos. Un altre que va, un pianista bo de Granollers va ser Jordi Masó. Us explico una altra cosa, és que és molt llarg tenir, va ser compositor, va estudiar molt de, o sigui, a Granollers, va ser organista de la parròquia de Sant Esteve. Va ser compositor de sardanes i no sardanes. Hi ha unes quantes, però no

0: Bé.
1: No sembla una sardana, eh?
0: No.
1: No em sembla.
0: Aquest, no, no. La direcció del cor és el Josep Vila. Havia estat director de l'Orfeó Català, també. L'he sentit dues vegades, aquest cor de cambra, que és de la Unió de Granollers, que hi ha diverses seccions, i aquest és el cor de cambra, que és molt...
2: Ho fan molt bé.
0: Molt bé.
1: Sí, que sent...
0: No, no, sardana no és. No té...
1: Si és una sardana, no té gaire...
0: I em poso sardana de... Però bueno.
1: Molt bé.
0: Llavors, si vos comentàveu, de sardana en té la tira. I el següent que ens proposem és una altra versió, La nit de Sant Joan. Aquesta no és sardana, no, eh? Tampoc. Lletra i música de Jaume Sisa, de l'àlbum del 1981. Jaume Sisa i Mestres, Barcelona, el 24 de setembre del 1948, conegut simplement com a Sisa. És un músic i cantautor català, i en menor mesura també actor, autor de la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol. Aquesta es va fer famós, també. La seva obra més emblemàtica, inclosa al disc homònim de 1965, també són coneguts i recordades cançons com A nit de Sant Joan, El setè del cel i L'home dibuixat. També és autor de la resemantització del terme galàctic per referir-se al contingut de la seva obra i d'altres autors coetanis i posteriors. Per això, popularment conegut també amb el sobrenom del cantautor galàctic. En fi, ha fet molta...

Ja en Pau Riba, Gato Pérez, Carlos Fabià, Jordi Batista, ha fet rock, folk, música, cançó, ha sigut molt, molt popular. En el nostre cant d'autor, els 16 jutges també va participar i tot això. Per tots vosaltres, la nit de Sant Joan per Jaume Sisa.

estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia, primavera mort,

Les flames del foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria.

0: bé. Parla molt de fogueres, però no feu foc, eh?
1: Sí, home, el foc es pot fer...
0: Una mica, però amb precaució.
1: Controlat.
0: Això, controlat.
1: Perquè, escolta, si, com vols que no fem foc? Si la lletra ens diu, com la Terra que gira al voltant del Sol, farem lentes rodones encerclant
0: sí.
1: el foc.
0: Sí.
1: Per tant, si fan lentes rodones, acaben ballant sardanes, no?
2: I tant.
0: També.
2: De la seva manera, sí.
1: Acaba sent manera, això.
2: Sí. Ho sabeu que va néixer... El Poble Sec, a davant, sí. a davant per davant del Joan Manel Serrats.
0: Això,
1: sí, eren veïns.
0: Eren veïns. Sec, sí.
2: El Joan Manel Serrat era 5 anys més petit, però jugaven junts al carrer. Jugaven a... Bueno, clar, estem clar. Parlant de la dictadura. I jugaven al carrer a futbol i llegint el TVO, i bueno, el que fèiem nosaltres quan érem petits, evidentment.
0: El que hi havia.
2: El Cisa va tenir les seves etapes, eh? Està claríssim. Va començar el 68 fins al 74... que va ser quan va començar a cantar i va fer el primer concert a Barcelona, a l'Escola Massana, compartint un espectacle amb la Guillermina Mota i el Xavier Ribalta. Val? Després, al 75 i 79, va fer la seva trilogia clàssica, on van saber els seus noms, Qualsevol nit pot sortir el sol, o Galeta Galàctica i La Catedral. Més endavant hi ha l'etapa elèctrica, que en diu ell, del 1979 al 1985.
0: Galàctica.
2: Després de fer La Catedral, que ja tenia 30 anys llavors, eh? Doncs va començar la seva carrera musical, diguem, ja molt més elaborada. Ja no era tan casolà, eh? Després se'n va anar a l'etapa madrilenya, va agafar se'n va anar a Madrid, el 1985 al 96, on allà va intentar fer-se un lloc en el món musical, juntament amb el Ricardo Solfa i amb l'orquestra Plateria, que cantava.
1: El Ricardo Solfa era l'alter ego d'ell, eh?
2: Exactament,
1: no.
2: Exactament.
1: Que a vegades li pregunten pel Ricardo Solfa i diu que no el coneix.
2: Sí, se m'ha
0: dit.
1: Diu que aquest no el conec. Un dia vaig sentir que deia... Era un noi que cantava prou bé, però no el vaig arribar a conèixer, va dir.
0: M'he estat al costat.
2: I, finalment, l'etapa maduresa del 2000-2018, on va tornar a Catalunya, evidentment, i va començar a cantar doncs, Visca la llibertat i hi ha discos més reivindicatius fins que es va jubilar, diguem, el 2019, que no se n'ha sabut res més d'ell. Bé, tot un personatge, aquest senyor, tot un personatge que ha passat per unes etapes diferents, on la Guerra Civil també el va marcar, perquè la seva mare diu que era molt religiosa, i ell estava en el bando que se sentien els bandos dels perdedors. I això també els veu que el va marcar una mica.
0: Molt bé.
1: Tot un personatge.
2: I tant. Ja molt explicat ell, eh?
0: Sí, sí.
2: Tenim
0: sí,
2: aquí
0: sí.
2: una discografia que no veus.
0: A més, si ha passat per tantes etapes, sempre hi ha molt que explicar.
2: Mare meva.
0: Sí, diferent gènere.
2: Moltíssim.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs... Tenim la gent de punt, sí?
2: Sí.
1: Sí, doncs anem-hi a veure on toquen a ballar sardanes. Doncs endavant amb la trinca.
2: Bé, doncs anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Començarem dissabte. Només tenim 24 ballades, 9 aplecs i un concert.
1: I olé.
2: Aquest dissabte a les 11 del matí i no es dic el del divendres, perquè el divendres també hi ha 4 o 5 ballades més. Però comencem pel dissabte. Al Vendrell, a les 11 del matí tenim els Lluïsos Coble. A Calella tenim els Montgrins, també amb una ballada a 1:15. A la 1, a Bellver de Cerdanya, amb la principal de la Bisbal. A les 5 de la tarda, a Camprodon, tenim la Bisbal jove. A Girona, a les 6 de la tarda, a la ciutat de Girona. A la plaça de la Catedral de Barcelona tenim la principal del Llobregat, també a les 6 de la tarda. A les 7, a Manresa, tenim la ciutat de Manresa. A les 7 també, a Tiana, tenim la Copla Maricel. A Cerdanyola del Vallès, a les 7, tenim música enregistrada, aquí no hi aneu. A les 7 de la tarda, a Arenys de Munt, tenim el primer plec, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona. Un gran aplec, el quart aplec, eh? Però ja estan fent tres coples, vol dir que van molt llançats. Cap al vespre, a les 9, a Molins de Rei, tenim una doble ballada amb la copla Marinada i la principal de la Bisbal. A 2:15 a Roda de Ter, tenim la Copla Banda del Col·legi de Santa Maria. També a les 10, a Roses, tenim la Copla Contemporània. Fins això dissabte. Ara començaríem diumenge. Diumenge a les 10 del matí, a Tolosa de Llenguadoc, tenim un aplec, el 74è aplec de la Sardana amb la Nova Germanor i la Copla Mil·lenària. Un altre aplec, 64è aplec de la Sardana a la Bisbal de l'Empordà, la principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívol de Sabadell, quatre coples. Comencen a les 10 i a la tarda a les 4 de Sant Tornem-hi. Una ballada a Lleida, concretament amb la Copla Tàrrega, a 11:15. Un altre plec, 96è plec de la Sardana, a Igualada, amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa, a 11:15 del matí i a la tarda a partir de 4:45. Un altre plec, 39è plec de la Sardana, a Tologers. Aquí només hi ha una copla, veig, Tres Vents, a 11:00 del matí i a 4:45 de la tarda. Ballada Sant Joan de les Abadeses, a 11:00 del matí, en Foment del Montgrí. Una altra ballada a les Escaldes, d'en Gordany, amb la copla Vents de Riella, a 11:00 del matí. Un altre plec, 57è aplec de la Sardana, Cornellà de Llobregat. Tenim la principal de Llobregat, la Mediterrània, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Flama de Farners i la Ciutat de Cornellà. Cinc coples. Comencem a 11:00 del matí i a 4:00 de la tarda Sant Tornem-hi. Una ballada a Barberà del Vallès a 11:45 amb la Copla Contemporània. Una altra ballada a Pineda de Mar a 11:45 amb la principal de Banyoles. Una altra ballada a Planoles a 11:45 amb la Copla Moreneta. Un altre plec, segon plec de la Sardana a Prades, amb la Copla Cossetània, a 11:45 i a 11:45 de la tarda. Una ballada a 12:00 del migdia a Vilafranca del Penedès, amb la Copla Catània. Un altre plec, 24è, a plec de la Vila d'Altafulla. Altafulla, evidentment, la ciutat de Cornellà i la principal de Tarragona, a 12:00 i a 4:00 de la tarda. I una ballada a Guissona, amb 2:45, amb la Reus Jove. A Ripoll tenim una doble ballada, 4:45 de la tarda, amb Sols de Banyuls i la principal de Cassà. A Ribes de Freser tenim la Copla Salvatana, a 5:00 de la tarda. I la plec que tenim més a la vora, la plec de Palau de Plegamans, a 6:45 de la tarda, amb les coples Marinada i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A Guissona tenim un concert a 6:00 de la tarda, amb la Copla Reus Jove. I finalment tenim dues ballades més, una a 7:00 de la tarda a Molins de Rei amb la principal de Llobregat, amb la principal de Terrassa, i a 8:15 a Blanes amb la Copla Vila de la Jonquera. Tot això és el que tenim aquest dissabte i aquest diumenge. Evidentment, el que us dic sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, remeneu, busqueu, que segur que trobareu el que més us convingui, el que més us agradi. Però no deixeu d'anar a ballar sardanes.
1: Molt bé, Déu-n'hi-do.
2: Estem al fort, ara.
1: Està florint tot i es nota el bon temps.
2: Es nota el bon temps, i tant.
1: I que tothom té ganes de celebrar-ho.
2: És possible que m'escapi fins a Palau, segurament.
0: A Palau, sí.
2: A veure els companys de Palau, la Rosa Mari. I aviam com els hi va la cosa.
1: Molt bé.
0: No, va dir que es prepareu pel juliol.
1: Això.
0: Sant Feliu, eh? Teniu el juliol de Can Xifreda, que teniu... Reserveu que els 5.000 oients que teniu de Codinenca, bueno, si no veniu tots no hi acabareu. Teniu a cada dijous a 8:45 teniu un concert. Bueno, un concert de diversos cantautors i autors. El dia 2, la Maria Mar Bonet. El dia 9, la Sara Roy. El dia 16, Joan Garriga i Magic. El 23, la Marina Palau, que és important per aquesta casa. I a part canta molt bé i ho fa molt bé. No us ho perdeu. I el dia 30, Gelobert. O sigui, reserveu...
1: Celobert.
0: Sí, Gelobert, no?
1: Gelobert, sí.
0: A partir del dia 11 es posen les entrades a la venda.
1: A partir de demà.
0: A partir de demà, això mateix. I podíeu reserveu i veniu, dic, no veniu tots, a Sant Feliu, perquè n'hi cabreu.
2: Tots, tots, hi han d'anar tots.
0: Però, bueno,
2: ja farem puesto, no pateixi. Ja,
0: sí, posem a fora, cap a...
2: A més de la carretera,
0: si no us ho perdeu i apunteu-vos tots els dijous, d'acord? Vinga.
2: Ja que parles del juliol, el 18 de juliol, la pleca Sant Feliu.
0: Ah, sí,
2: la també. La pleca Sant Feliu, recordeu, sí, sí. També segurament serà el parc de Can Xifreda. Estem buscant un lloc, però segurament acabarem allà. Amb les cobles juvenívoles de Sabadell i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A les 8 de la tarda i fins a les 12 del vespre, doncs, ballarem sardanes, soparem i ens ho passarem bé.
0: I a la plaça no podem estar, no?
2: A la plaça, teòricament, estarà fet un nyap, diuen.
1: Ja, doncs ja s'anirà veient.
0: Farem un reportatge històric.
2: Ah, bueno, això és cosa teva. Ja.
0: No, bé, no. Bé. Però molt bé, el 18 cap allà.
1: Amb una pleca sí. en el... L'entorn del parc de Can Xifreda també...
0: Sí, queda molt maco.
2: També és molt maco, el que passa que té unes complicacions bastant importants perquè no és prou gran que per posar-hi tanta taula i tanta tarimat i tanta... I estem mirant allà si trobem un altre lloc, però si no, acabarem en allà segur. Ens haurem de fer com puguem.
1: Ho seguirem de prop a veure que podem...
2: Sí, home, ja ens informarem perquè ja estem fent programes, vull dir que... Ja... Segurament ja us informarem, ja.
0: Molt bé.
1: Doncs va, una més, i abans hem començat amb aquella màgica nit de Sant Joan amb el Jordi Modaleda, i has dit que era germà del Lluís Modaleda, oi?
2: Sí.
1: Doncs...
2: Josep Lluís.
1: Josep Lluís Modaleda. I ara hem anat parlant del juliol, dels concerts de la Plec, I tot això, aquelles coses que passen, que trobes una sardana amb un títol i ja ens posem a parlar d'unes coses que dius, doncs mira, el títol diu pendent de viure-ho.
2: Pendent de viure-ho.
1: Són coses que tenim pendent de viure-ho. Res, d'aquí 4 dies, d'aquí un mes ja estarem al juliol i amb agenda plena. No farem programa, però ja us hem marcat tota l'agenda pel juliol. Per tant, doncs, amb aquesta peça estrenada el 22 d'octubre del 1990 del mestre Joan Lluís Modaleda, amb la cobla Sant Jordi, escoltem Pendent de viure-ho, a veure com sona. Som-hi.

0: Joan Lluís Moreda. Tot un compositor de sardanes molt conegut en el món de la sardana, encara que ell també s'ha dedicat molt a l'orquestra. Ell va néixer a Santa Maria de Palautordera el 1943 i està doncs, totalment actiu, perquè encara fa sardanes, encara en va fent. Del 2000 al 2016 va ser el director de la Cobla Juvenívola de Sabadell, vol dir que ja tenia que ser un gran compositor i un gran director d'orquestra, com és ell, eh? Bé, ja n'hem parlat molt d'ell, té diverses sardanes molt conegudes i com heu pogut veure o pogut escoltar, són sardanes més aviat tirant a cap orquestra, més que no pas sardana típica de plaça, sinó orquestra de cambra, perquè ell, la seva, diguem que la seva música tira cap aquí, no? També ha fet molta, el que serien moltes versions, o sigui, ha fet música per a cobla, però també s'ha dedicat a versionar o arranjar segurament doncs, algunes peces molt conegudes, no? Com per exemple l'antic Ball de l'Àguila de Barcelona, que el va arranjar perquè sonés una mica més bé i com aquest, doncs, moltíssims balls d'aquests. I el seu, jo l'he vist dirigir orquestra i orquestra de cambra, i realment ho fa molt bé.
1: Doncs sí, doncs ara per acabar, no per acabar encara, no, farem, ara ja m'avançava jo, amb una peça que porta per títol El mes que estem, de juny, que aquesta tampoc li cal massa presentació, no? Aquesta sardana,
0: Que és de juny.
1: juny,
0: Així, no, i tant que no.
1: oi que no?
0: Gens.
1: Del mes de... És el mes de Garret, aquesta?
0: Crec que sí.
1: Sí, no? Doncs, si estem al mes de juny, què millor que tenir avui aquesta peça per escoltar i qui vulgui aixecar-se a la cadira del sofà i posar-se a puntejar, doncs, endavant.

0: Juny.
1: Juny.
0: Del Juli Garreta. Molt amic d'en Pau Casals, en Juli Garreta. Molt amic seu. Va néixer Sant Feliu de Guíxols el 1875 i ens va deixar el 1925. Gran compositor de sardanes. Un cara que... Ell era fill de l'Esteve Garreta, que era rellotger. El seu pare era rellotger. I el va agafar i el va enviar a Vilanova i la Geltrú a que aprengués l'ofici. I va estar 3 anys a Vilanova i la Geltrú, doncs, aprenent a l'ofici. Un cop el va saber, va tornar cap a casa, cap a Sant Feliu, i allà no es va posar a fer de rellotger amb el seu pare, encara que en la seva vida només en va fer un de rellotge, perquè el seu era la música, va començar a estudiar música allà a l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, i a partir d'aquí doncs ja va ser... que suposo que va conèixer en Pau Casals i això li va influir moltíssim fins al punt de fer aquesta sardana que jo és que no em cansaria mai d'escoltar-la. La vas escoltant i no se't fa mai pesada. És una meravella, aquesta sardana. Ell diu que la sardana és una dansa que s'ha de fer per ballar quietament i dolçament. Això explica el jovent d'avui en dia que fan la sardana...
1: Satànica.
0: Doncs explica-ho.
1: Però comença inquietament, eh?
0: Sí, comença inquietament, però com acaben? Diu, la sardana és una dansa que s'ha fet per a ballar quietament i dolçament. Explica'ls això en aquest xiuent, que ja aniran venint, ja sempre us dic, ja aniran venint. Ja.
1: També ho fan dolçament, eh?
0: També ho fan dolçament, sí, en tota la dolçura del seu món. Molt bé, no, molt bé. En Garreta un dia n'hem de parlar, perquè té... sardanes precioses, molt maques, i que val la pena doncs, parlar-ne d'ell.
1: Ens posem deures. Doncs va, ja ho deixem aquí, això. Us emplacem pel proper dimecres, últim programa, i us diem que moltes gràcies per ser-hi, i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio, i us deixem amb una última peça.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí al dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en què col·laborem. L'Àngel Falqués, hola Àngel.
1: Hola, bon diumenge i bona primavera.
0: El Josep Maria Joneda.
2: Molt bon diumenge a tothom.
0: La Maria Torrents.
3: Hola, ja tornem a ser aquí.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, Pau Ibars. Hola, Pau.
4: Bon dia.
0: Ja hi som.
4: Sí, ja es va acabant això, per sí. Això. Ja no en queden gaires, eh?
0: No en queden gaires. Bueno,
4: ara, ja...
0: ara que som tota la plantilla.
4: Aviat, sí. Oh, i ara que hi som tots, avui.
0: Avui som tots.
1: Falta el Jordi, falta el Jordi.
4: Falta el Jordi. El Jordi ja li donem vacances fins al setembre, em sembla.
0: Fins al setembre no vindrà?
4: Jo crec que no, però...
0: Bueno, vols dir que no tindrem temps de que torni a fumar un pinyasso amb la moto?
4: No, home, no, Rosita, no li vulguis tan mal, pobre nano.
0: Ja tornarà a agafar la moto de tant temps.
4: Ha estat...
0: Ja haurem de patir una altra vegada.
4: Ha estat
0: ara almenys el tenim col·locat.
4: Un any de recuperació.
0: Bueno, però el tenim col·locat, que llavors haurem de tornar a patir.
4: Què vols dir col·locat?
0: Que no va amb moto.
4: Ah, no, no, no. Bueno, no sé si tindrà gaires ganes, eh? No sé.
1: No, i segons on sí que hi va. Quan s'ha d'anar a recollir un premi, que hi ha pastes i tot això...
0: Llavors hi va anar.
1: Vaig veure fotos que hi anava.
0: Que hi era.

0: Què, Joaneda, què portem avui?
1: Avui un altre viatge.
0: Sí?
1: Sí. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Vivències Musicals. Avui farem un viatge per diversos paisatges d'Europa. Potser no podem anar a Romania, que està de Roser. I podríem anar també a Romania.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, penso que sí que hi ha alguna cosa de Romania.
1: A través d'aquesta música escoltarem moltes coses diferents. Escoltarem compositors que van saber transformar la seva terra, les seves danses, llegendes i tradicions en melodies plenes d'identitat i emoció.
0: Hi trobarem muntanyes, boscos, rius, places i festes populars convertides en sons. La música nacionalista no només buscava bellesa, també volia preservar la memòria dels pobles i donar veu a cultures que volien reafirmar-se dins la gran tradició europea.
3: Durant la propera hora passarem per terres de Bohèmia, Noruega, Rússia, Finlàndia o Espanya, entre d'altres. Cada fragment musical ens acostarà a un país diferent i al caràcter del seu poble. Esperem que ens acompanyeu en aquest recorregut sonor ple de colors i emocions.
2: Comencem el nostre recorregut a Bohèmia, amb un compositor que va convertir la música popular txeca en universal. Antonín Dvořák, la seva obra està plena de melodies inspirades en danses, paisatges i tradicions del seu país, amb una gran força emotiva i un llenguatge molt proper.
1: Bé, escoltarem ara un fragment de la Simfonia del Nou Món. Tot i haver estat escrita als Estats Units, l'obra conserva profundament l'esperit bohemi de Dvořák. El fragment escollit combina nostàlgia, amplitud melòdica i aquell aire popular que fa pensar en la terra estimada en els records llunyans.

0: Ens trasladem ara cap al nord d'Europa amb Edvard Grieg, el gran compositor noruec del segle XIX. Grieg va saber portar la música de concert, els sons i les melodies populars de Noruega, abocant fiords, muntanyes i llegendes escandinaves amb una sensibilitat molt característica.
1: La peça que escoltarem forma part de la música escrita per Peer Green, basada en l'obra teatral de Henry Ibsen. En aquest fragment titulat El matí, Grieg dibuixa musicalment la sortida del sol amb una melodia serena i transparent, que ha convertit en una de les pàgines més populars de la música clàssica.

0: Continuem el nostre viatge musical arribant a Finlàndia amb en Jan Sibelius. La seva música va esdevenir un símbol nacional en una època en què el país buscava reafirmar la seva identitat cultural davant la influència russa.
1: Sibelius trobava inspiració en els boscos, els llacs i les antigues llegendes fineses. Moltes de les seves obres transmeten una sensació de natura immensa i silenciosa, gairebé misteriosa, amb melodies àmplies i una orquestració molt evocadora.
2: Escoltarem ara el poema simfònic Finlàndia, una obra plena de solemnitat i emoció patriòtica. El fragment central, conegut com l'himne de Finlàndia, s'ha convertit amb els anys en una autèntica expressió de l'esperit del poble finlandès.

0: Arribem ara a Rússia, amb Modest Mussorgsky, un músic que va voler allunyar-se dels models occidentals per crear una música profundament russa. Les seves obres reflecteixen el poble, la història i fins i tot la manera de parlar i cantar de la seva terra.
1: Escoltarem un fragment de Una nit a la muntanya pelada, peça inspirada en antigues llegendes i supersticions populars. La música descriu un aquelarre nocturn amb una gran força orquestral i un ambient inquietant que sembla sorgit directament dels contes tradicionals russos.

0: Fem ara parada a Espanya amb Manuel de Falla, una de les figures més importants de la música espanyola del segle XX. La seva obra combina l'elegància de la música clàssica amb els ritmes dels colors i les melodies populars andaluses.
1: Escoltarem la coneguda dansa ritual del foc, del ballet de l'amor brujo. Aquesta música, intensa i plena de ritme, recrea una cerimònia màgica gitana,

0: Continuem el nostre recorregut arribant a Hongria amb Béla Bartók. A més de compositor, Bartók va ser un gran estudiós de la música popular. Va recórrer pobles i zones rurals enregistrant cançons tradicionals que després influirien profundament la seva obra.
1: La seva música conserva ritmes irregulars, melodies antigues i una gran força expressiva. Bartók no volia simplement imitar el folklore, sinó transformar-lo en una música moderna i personal, mantenint sempre l'essència de les arrels hongareses i de l'Europa oriental.
2: Escoltarem ara les danses populars romaneses, una suite breu però plena de vitalitat. Cada dansa presenta un ambient diferent i ens transporta immediatament a places, festes i paisatges rurals de l'antiga tradició popular centreeuropea.

0: Ens traslladem ara a Bohèmia amb Bedřich Smetana, considerat el pare de la música nacional txeca. Les seves obres estan profundament lligades a la història, als paisatges i a les llegendes del seu país.
1: Escoltarem el Moldava, el poema sinfònic més conegut del cicle La meva pàtria. La música segueix el curs del gran riu txec des del seu naixement fins a arribar a Praga, abocant boscos, danses camperoles i la majestuositat del paisatge bohèmic.

0: I no parem de viatjar. Ara viatgem fins a Polònia, amb Frédéric Chopin. Tot i viure gran part de la seva vida lluny del seu país, Chopin mai no va perdre el vincle amb la seva terra natal, que apareix constantment reflectida en la seva música.
1: Escoltarem una de les seves poloneses, dansa tradicional polonesa convertida per Chopin en una peça plena d'elegància i orgull nacional. El ritme, solemne i el caràcter heroic de la música transmeten una profunda nostàlgia i amor per Polònia.

0: Ens acostem ara al final del programa amb Ralph Vaughan Williams, un músic que va dedicar una gran part de la seva vida a recollir i preservar cançons populars angleses. Aquest treball va donar a la seva música un caràcter molt arrelat al paisatge i a la tradició britànica.
1: Escoltarem Fantasia sobre Greenleaf, una obra dedicada i evocadora basada en una antiga melodia tradicional anglesa. La música transmet serenitat i una certa nostàlgia, i com si ens transportés als camps i pobles de l'Anglaterra rural.

0: Per aquesta penúltima parada, viatgem fins a Armènia amb Aram Khachaturian. La seva música combina la gran tradició simfònica russa amb melodies i ritmes populars del Caucas, plens d'energia i color.
1: Escoltarem la famosa dansa del sabre, del ballet gaianer. És una peça vibrant i espectacular, amb un ritme trepidant que evoca danses tradicionals i celebracions populars armènies, convertint-se en una de les melodies més conegudes del segle XX.

0: Continuem el nostre viatge arribant a Romania amb George Enescu, una de les figures més destacades de la música de l'Europa Oriental. La seva obra està molt influïda per les melodies populars i els ritmes tradicionals del seu país.
1: Enescu va combinar la formació clàssica europea amb els sons que havia escoltat des de petit als pobles romanesos. La seva música és rica en contrastos, en paisatges molt vius i amb altres plens de lirisme i sensibilitat.
2: Escoltarem ara
3: la seva coneguda Rapsòdia Romanesa número 1, una obra brillant i festiva que incorpora melodies populars autèntiques. La música transmet alegria, moviment i aquell ambient de celebració popular tan característic de la tradició romanesa.

0: I arribem al final del nostre programa i del recorregut musical tornant a Catalunya amb Edward Toldrà, un compositor profundament vinculat al paisatge mediterrani. La seva música transmet llum i serenitat i aquella sensibilitat tan pròpia de la tradició catalana.
1: Escoltarem ara Vistes al mar, una de les seves obres més estimades. Inspirada en poemes de Joan Maragall, la música evoca la calma del mar Mediterrani, la brisa i la contemplació del paisatge amb una gran delicadesa i elegància sonora.

0: I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi passat bé, com nosaltres, no?
1: Ha sigut un bon viatge.
0: Ha sigut un bon viatge.
1: La Roser sí. Ja està a Romania, ja n'hem parlat de Romania.
0: Sí, divendres vam parlar amb ella de Romania. Veus? I avui al programa també parlem de Romania.
2: Veus? I la temporada es va acabant i l'estiu es va...
0: Va costant.
1: Sí, però aquests dies estem a l'hivern a trobar de casa, eh? Un fred que pela.
3: No pots tasar cap peça de roba aquest any.
0: Va, ens en queda un encara?
2: No, ja
0: està. Ja no ens queda
2: ja.
0: Cap? No. Doncs ja ens despedim fins la pròxima temporada.
1: Doncs que tingueu molt bon diumenge.
0: El Pau diu que en queda un.
4: Que no farem programa el 20...
2: El 19.
4: Sí.
2: Sí.
4: El 19 farem programa i el 21 també, no?
2: Sí.
4: Ens en queda un, doncs.
2: Un.
4: Sí.
0: Ja que deies que no en quedava cap.
2: Queda un. Sí, ja dic, ens anem despedint, però va costar l'estiu. Però...
0: Sí, ens en queda un encara.
1: Els
0: oients, on hi haurà, que ens hauran de suportar un programa més, on hi ha que estaran contents perquè fem un programa més.
2: Sí, molt sobretot els nostres fans.
1: Sí, molt bon diumenge a tots i a tothom.
3: Un petó a tothom.
2: Adéu, bon diumenge.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.

0: A mi se'm sent?
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.

0: Molt bona nit, són les 9 i 4 minuts d'aquesta nit del dilluns, dia 8 de juny de 2026. Ja estem ben entrats en aquest mes de juny, van passant els dies, arribem els dies amb més hores solars de l'any, una calor que de moment va aguantant i unes nits que encara són bastant fresques i que ens permeten dormir força bé. I tot això amanit amb el Papa, que el Papa està a punt de visitar Barcelona, jo crec que ja vol aquesta nit o demà al matí. Per tant, tenim tots els ingredients per un magnífic dia, per un magnífic dilluns 8 de juny del 2026. I quin millor panorama que ara que són les 9 i 5 minuts, escoltar l'Anem a la Muntanya durant els pròxims 55 minuts. Segur que no teniu cap cosa millor a fer. I perquè aquest programa sigui del tot distret, sigui del tot emocionant, tenim els convidats de sempre, la gent que fa possible el programa, i a part, cap a les 9:25, tindrem una entrevista, la entrevista central del programa d'avui, a una persona del poble, amiga del programa, amiga d'Ona Cuinenca, amiga personal de molta gent del programa. Per tant, no desconnecteu fins a les 10 en punt de la nit. Tenim moltes coses avui, sempre amb la muntanya com a eix principal del programa. I ja saludo a tota la gent que està aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, perquè a més avui tenim... Tinc molta gana, no he berenat quasi bé i tinc bastanta gana. I tenim una mica de sopar després del programa d'avui. I jo veig molta gent, crec que quedarà cosa, perquè ja aviso que tinc bastanta gana. Si no, avui, com que estic aquí al control tècnic, m'aniré escapant cap allà i agafaré alguna cosa. Volen parlar des de l'estudi d'Ona Cuinenca, els he donat un pas ja. Bona nit, què tal, com esteu?
1: Ara
2: ens ha deixat, ens ha obert els micròfons. Fins ara estàvem aquí que no podíem dir res.
0: Tenia els micros apagats perquè...
2: Perquè només volies parlar tu.
0: Anava dient tot això de la gana i tot això, que espero que deixeu coses, perquè he tingut un dia molt carregat, gairebé no berenat.
3: No perquè ho has fet expressament, eh? No perquè no hagis pogut, no?
0: No, perquè he pagat tard, he tingut de fer coses...
2: Escolta, ahir... jo no breno mai, per això. Vull dir que això de brenar és una cosa que te la muntes tu, però jo
0: no... Jo
2: no acostumo a fer pas.
0: Jo ha de passar alguna cosa molt gran perquè em perdi un àpat, que sempre diuen que no es pot perdre cap àpat durant el dia.
2: Està bé.
0: Estem a punt per anar a buscar el Papa, per rebre el Papa demà?
2: Espera, abans de passar al Papa, voldria fer un incís, perquè resulta que voldria saludar amb una persona que vaig saber que ens acostuma a escoltar, em sembla que des de Barcelona.
0: Carai.
2: Sí, o sigui que volia saludar el Joaquim Camps, que és un veí de Gallifa, que me'l vaig trobar el divendres passat amb una conferència que van donar a l'Ajuntament de Gallifa, i em va explicar, coi, que t'escolto per la ràdio i tal i qual, no? I, bueno, em fa il·lusió, doncs, de saludar-lo, doncs, perquè sàpiga que me'n recordo del que em va dir, no? O sigui que, ja que sabem que alguns escolten...
4: Agraïts als oients, oi?
2: I tant, no sé. I fins i tot, potser algun dia l'hauríem de convidar aquí, doncs, perquè sembla ser que porta uns anys escoltant-nos, doncs
0: oi tant.
2: Penso que pot valer la pena.
0: Bueno, això la Teresa, què diu la Teresa? Que...
3: Sí, ja pregnota.
0: Molt bé, Teresa. A punt, i Joan, la pregunta, a punt per la visita del Papa?
2: Això del Papa fot una pena terrible, tu. Avui he hagut de pagar el Telenotícies perquè ja es fotien tan pesats, tu. Com
4: si no hi hagués res més al món, eh?
2: Sí.
4: Acaba el món...
2: No, però, aviam, a mi que fotin la festa, el que portin aquí, que el passegin no sé què, bueno, dius encara, però que a més això ens costi calés. I que a més, per sort no visc a Barcelona i no m'afecta massa, però que tota la gent que viu per allà a l'entorn dels llocs on te fotran coses, que hagin de passar aquests problemes de...
0: Però diu que la visita costa... A Madrid crec que no costa. A Madrid diuen que no costa calés. però aquí costa 25 milions d'euros. Sí. On van aquests calés?
2: No, no, d'on surten? A mi com van ja m'imagino on van, però d'on surten? El fotut és això, d'on surten, collons. No. O sigui que ens els deuen fotre d'algun lloc que per comptes de dedicar-lo a la sanitat o a l'educació o no sé on d'allò, doncs agafen i se'ls emporta aquest senyor que ve aquí a passejar. No?
0: Però em sembla que Badí no costa calés perquè paguen la gent pública, no? Els privats, no?
2: Sí, la gent privada, no sé què. És igual, ho paguem entre tots. Si ho paga la Hisenda o ho paga l'Estat o ho paga qui pagui, ho paguem entre tots. Els que paguem impostos, doncs ho paguem.
4: Perquè no pot pagar l'Eglésia, que és ja té prou de diners.
2: Sí, sí, sí.
4: Els viatges del Papa.
2: I a més ve aquí donant lliçons dient que s'ha d'acollir a tothom, però jo tinc entès que en el Vaticà no acullen a ningú.
0: I és un estat, també. És un estat.
2: Sí, és un estat. És un estat. I que té un territori, eh? I allà es veu que d'acollir no acollen a ningú. No? O sigui que van donant lliçons, eh? Donant lliçons, així, sí. I bé. Bueno, jo, com que sóc ateu total, vull dir que i totes aquestes coses de les religions em foten molt de fàstic, doncs...
0: Però jo crec que està dintre de... O sigui, ara fan, d'aquí 4 dies fan el Tour de França. Això també costa no sé quants milions d'euros. Vull dir, jo crec que és tot una...
2: Bueno,
0: però després torna... Suposo que el Papa, quan visita aquí Barcelona, molta gent hi ha a Barcelona aquests 2 dies, i això deu ser deixant calés, no?
2: Bueno, clar, tot és una cosa... pels hotelers i els restauradors,
0: clar.
2: No?
0: Clar.
2: Però els altres paguem. Ja, ja. Per exemple, sembla ser que els hi cedeixen l'estadi de Montjuïc. Si tu vas a llogar l'estadi de Montjuïc per fer alguna festa...
0: El Barça va pagar molts calés, eh?
2: Exacte, doncs pagues el que toca, no? Pel segons el temps que l'ocupes. Sí, veu que aquest senyor li regalen.
4: Sempre és l'excusa ràpida, no? No, és que això portarà molta gent i
2: ja
4: molts cèntims.
2: Sí, bueno, sí, el Barça, si juga al Barça també deu portar gent, no? M'imagino jo. I si ve un cantant també deu portar gent, i si ve no sé qui, però aquests paguen. I en canvi aquest senyor que no canta, però...
4: No, sí, estic completament d'acord, Joan, jo també.
2: Sí, que...
4: Ja es pot quedar a casa.
2: És molt penós això que passa amb les religions, tu. Vull dir que...
0: molt bé. Algú més? Tot bé? A la taula, tot bé?
4: Tot bé.
0: Esperant ja l'estiu? On aneu de vacances?
2: A Gallifes està molt bé.
4: A Geòrgia, ja.
0: Així ja vas dir-ho, Geòrgia. Molt bé.
4: D'aquí poc, eh?
3: Quan hi vas?
4: D'aquí 3 setmanes. Dues setmanes.
3: Ostres! Quan seràs el dinar de la ràdio?
4: Quan, eh?
3: Bueno, hi ha 2 o 3 dates.
4: No me'n recordo. Crec que no, crec que coincidia. Jo, el dia de Sant Joan, fins al juliol. Fins al 7
3: de juliol. És el juliol, ara no me'n recordo. Sé que ho vaig mirar i hi havia, em sembla, 3 dates per escollir. I jo el vaig pensar, el dilluns els hi comentaràs perquè coincidim el mateix dia.
4: Mm. Doncs... Bueno, aquestes són les meves vacances.
2: El dia 5, el 12 i el 19 són els dies que estan per escollir.
0: Sí. Molt bé. Bueno, anem per l'editorial, no, jefa?
3: Què dius?
0: Anem per l'editorial, no?
3: Sí, ja fa estona.
0: Perquè són les 9:13 gairebé. A més, tenim una... Com dèiem, l'entrevista avui serà més llarga, ja que tenim la persona aquí a l'estudi.
3: Hem d'anar per feina, eh?
0: Hem d'anar per feina.
3: La taula ens espera, eh?
0: Exacte.
2: I tu tens gana.
0: Jo m'escaparé a menjar alguna cosa, perquè em foto la gana. Joan, de què parlem avui?
2: Doncs mira, avui deixo una mica aquell article que anava llegint per parts,
0: sí?
2: I parlarem del refugi de la Vall Ferrera.
0: Ah, pensava que anaves a dir alguna cosa del Papa. Dic...
2: No, vale. El Papa no.
0: Molt bé, poso una mica de sintonia i de seguida escoltarem a Joan Font.

0: Sí.
1: Doncs diu, sí, diu molt més que la pica d'estats, refugi de la Vall Ferrera. És un article que ha escrit el Josep Lluçà, i de la revista Vèrtex. Diu així, el refugi de la Vall Ferrera segur que s'hi han viscut mil i una anècdotes al llarg dels seus 90 anys d'història. Moltes d'aquestes estan relacionades amb la pica d'estats, de 3.143 metres, el sostre de Catalunya, però també amb unes altres racons, estanys i cims d'una de les valls pallareses més ben conservades, una zona històricament lligada a l'explotació del ferro. Avui el territori forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el refugi continua sent un pol d'atracció de la major part dels conqueridors de la pica. Situat a la capçalera de la Vall Ferrera, la zona del Pirineu català concentra el major nombre de pics de més de 3.000 metres. El refugi de Vall Ferrera és el campament base per excel·lència per assolir la pica d'estats. Tot i la baixa dificultat tècnica de la seva via normal, la que parteix de la Vall Ferrera, passa pels estanys de Sotllo, Estats i els colls de Sotllo i Riu Fred, abans d'arribar al cim del país, no hem de menystenir la seva ascensió, llarga i amb un desnivell acumulat important, per la qual cosa s'hi ha d'anar amb una condició física raonable. Per tots aquests motius, el refugi de Vall Ferrera ha esdevingut durant més de 90 anys punt de partida o punt de pas de bona part dels muntanyencs que volen conquerir la muntanya més alta de Catalunya. Però la Vall Ferrera és molt més que la pica. És també un punt de partida ideal per fer una passejada fins a l'estany d'Areste, una de les raconades més boniques i solitàries de la vall, o per descobrir el circ lacustre de Baiau, amb l'altitud del cim del Madecorba, que us regalarà unes vistes increïbles en un entorn d'alta muntanya sublim. Resulta també que el campament base perfecte per atanyar el mirador de la pica d'estats i el preciós estany de Xeus, per ascendir a la pica roja, o per conèixer els estanys de Baborte, entre moltes altres propostes. Qui estigui seguint el sender transpirinenc GR11 pot dormir a la Vall Ferrera, desviant-se 10 minuts del sender en el transcurs de l'etapa entre el poble d'Àreu i el refugi andorrà de Coma Pedrosa. També és punt de pas per les populars travesses de muntanya de la Porta del Cel i els gegants de les Tres Nacions. Al capdavant del refugi hi ha en Joan Manel Arroyo, guarda titular de Vall Ferrera des de l'any 2003. És un autèntic veterà. Ell, millor que ningú, ha viscut en primera persona tant les obres de remodelació i ampliació del refugi inaugurades el 2010 com el canvi de paradigma de molts dels usuaris de l'equipament. Segurament a algun d'ells els falta una certa cultura de muntanya que malauradament s'ha perdut i que tant de bo es pugui recuperar. Des de la Federació continuarem treballant en la formació, la seguretat i el respecte per la natura, tres dels nostres pilars principals. Tot i que es pot arribar a la Vall Ferrera en només 15 minuts si s'ha estacionat el vehicle al Parc d'Habilitats de la Molinassa, val molt la pena sortir d'Àreu i fer tot el camí a peu fins al refugi resseguint el traçat del GR11. És una meravella de sender que passa per boscos increïbles, vells, bordes i tradicionals i paisatges de postal. I fins aquí l'editorial d'avui.

us diré unes quantes dites que m'han passat. La primera diu així: el que aprèn a observar no li cal preguntar. I una altra que diu: que la força, el coratge i les ganes de lluitar mai ens abandonin. I n'afegiré una altra que diu: valora els petits moments, algun dia seran grans records.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. La setmana vinent, una altra. La penúltima, eh? Ojo. La penúltima d'aquesta temporada.
1: La ja probablement estem. Continuarem amb l'article aquell que llegia de l'entorn d'Arbúcies i Viladrau.
0: Bueno, aquí a l'Aire Ferreira, lloc preciós també, eh? Lloc preciós. Mm. Molt maco, molt maco, molt maco. Molt bé, moltes gràcies. I passem, ja tenim aquí el Pep Sants, punt per la colla de dimecres. Sí. Poso sintonia i de seguida l'escoltareu.
2: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Bé, doncs bona nit a tothom. Avui la Colla del Dimecres fa una circular per Cal Rosal, passant per Sant Martí de Montseny, la Masia de Montseny i el riu Llobregat. És una excursió molt bonica, variada i poc coneguda. Un recorregut circular i molt panoràmic que ens porta des de Cal Rosal a pujar al cim del Montseny, de 963 metres, inclòs el llistat dels 100 cims de la FEC. És un magnífic mirador sobre Berga, les muntanyes de Caral i els Rasos, però també, en sentit oposat, ens ofereix panoràmiques cap a la Serra de Picancel i la Quar. Sortim de l'aparcament en direcció a la Via Verda del Llobregat, però només començar, a prop d'un pal de llum, surt a la dreta un corriol que puja. L'agafem i just a dalt seguim a la dreta. Passem uns prats i creuem la C-16. Agafem un corriol que baixa a creuar la Rasa de Sant Martí. Més endavant, passem per un abeurador de bestiar. Ara seguim un camí a la dreta amb algunes fites que remunta a la carena del Serrat de les Vaques. Passem per unes runes amb poques fileres de bloc que són les restes de Sant Martí de Minoves. D'aquesta església se'n té coneixement des del segle XIII, quan el 1228 Pere Garau d'Olvan va vendre una vinya en aquest indret. Sembla que mai arriba a ser parròquia i sempre depengué de l'església parroquial de Berga. A continuació, entrem a un corriol molt bonic que va pujant fins a sortir a l'encreuament dels tres camins. Seguim per pista i després d'un llarg tram arribem als quatre camins. Passat aquest punt, s'arriba a un llom que s'enfila per la carena del Serrat del Pla, que ens porta al cim del Montseny de 963 metres. Curiosament, presidit per una estelada i un banc per seure dalt del mateix cim.

De camí tenim boniques vistes de la reclosa de la fàbrica de Cal Rosal, amb un gran desguàs de l'aigua. El camí ara ens porta a la Via Verda de Llobregat. La seguim un parell de quilòmetres fins a sortir a l'aparcament passant per sota de l'eix del Llobregat. Aquesta excursió ha sigut un recorregut d'11 quilòmetres, 320 metres, un temps de caminada 4 hores i 1 minut, amb un temps total de 5 hores i 55 minuts i un ascens acumulat de 532 metres. I aquesta ha sigut l'excursió de la colla del dimecres.

0: Gràcies, Pep. La setmana vinent, la penúltima excursió de la Colla del Dimecres d'aquesta temporada 2025-2026. I ara ja tenim a punt el Josep Parés aquí a l'estudi 1 d'Ona Codinenca. Bona nit, Josep. Què tal? Que...
1: Bé, mira, us faré 5 cèntims com va anar la 59a cançó de muntanya que es va celebrar ahir, amb la participació de la Coral de Llum, com sempre, i de 6 més, vull dir, si hi havia 7 corals allà.
0: Molt bé.
1: Van dir que en total eren uns 180-190 persones. A Rupit, es va fer a Rupit, que si és petitet, doncs no vegis que d'allò. I, bueno, hi va haver una la rebuda, un esmorzar, visita guiada, el concert religiós de Sant Miquel, i llavors hi va haver el dinar de germanor a l'espai Joan Font. Jo he pensat, el Joan deu tenir alguna cosa
2: que ve. Doncs és cosí meu.
1: Ah,
2: veus? És cosí meu, és un espai que va donar
1: el meu cosí.
2: Jo vaig pensar
1: que hi ha de tenir alguna cosa.
2: Sí, sí. Doncs,
0: en sèrio no? Sí,
2: és cosí meu.
0: Sí, en sèrio?
2: Sí, és veritat.
1: Molt bé, molt bé, tu.
2: Va donar, havia comprat allò per fer-s'hi una casa i llavors es va fer una casa en un altre lloc i aquest lloc el va donar al poble perquè fessin el...
1: Allò és grandiós, al costat hi ha una piscina, molt bonic, eh, tu?
2: Sí, sí. Mira, havia sigut el director de l'empresa on vaig treballar jo.
1: Em va fer gràcia, dic, hosti, el millor.
2: I les meves cosines encara hi van i em sembla que hi ha una que viu.
1: Està bé, està bé. Res, res, em va fer gràcia, només era per això.
3: Arrupit.
1: Arrupit, sí.
0: Molt maco poble, eh?
2: Diu que és el poble, sí. No ho sabeu, no? Que és el poble més antic del món. Del món, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
2: Sí, perquè diu que Adán ja hi cagava, Rupit.
1: Exacte.
0: Carai.
1: Això ens ho va explicar la guia, que hi va veure la visita guiada i ens ho va explicar. Sí, sí, és veritat, tu. Molt bé, Joan. Doncs, bueno, seguint, el diumenge, el dia 14, hi haurà una matinal al GR5. Volem seguir com a cuidadors de Sant Feliu a Sant Llorenç Savall a veure com està, si està ben pintat o què sigui. El dia 18 hi haurà una marxa infantil reguitat al Manel Carrasco i Fur, Viguera, en aquesta. El dia 19 hi haurà un audiovisual, que per cert, s'ha quedat que a l'hora en comptes de l'hora seria a les 8 del vespre. Des de llavors ja ho comunicarem amb l'Albert Naudín, perquè estigui a punt. El dia 21 hi haurà una sortida de Portbou a Llançà. El dia 21 hi ha la cronoescalada on trail, a veure com anirà això, que surt de Vigues fins a Sant Feliu. I el dia 28 hi haurà la matinal, una altra matinal per seguir el GR5 de Sant Feliu a Sant Miquel del Fai. I això, de moment, és tot. I, per cert, he anat a la biblioteca i a La Vanguardia hi havia un escrit que posava un segle d'aventures d'un intrèpid doctor. Dic, hosti, Joan, potser haurà de llegir això. Que es tracta de vida de pel·lícula d'Oriol Domènech, de 102 anys, i és el número 1 del Centre Excursionista de Catalunya.
2: Carai.
1: Vull dir que llavors, aviam aquest home. Ja mirarem que la propera dilluns tingui un informe i ho podràs, podràs llegir, veure aquest home que és, tu, perquè 102 anys...
3: Són molts anys,
1: I són molts anys,
4: I tant.
1: I res, Pep, ja aquí s'acaba, ja anirem parlant.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do.
1: A la propera.
0: Farcit, ja, farcit el programa està farcit, Déu-n'hi-do les coses que s'han de fer.
1: Sí, sí.
0: Perfecte. Moltes gràcies, la setmana vinent, més coses.

0: i més activitats del centre excursionista. Posem la sintonia d'entrevista i ja de seguida escoltareu a Pep Sans, que ja està a punt aquí a l'estudi de Ona Codinenca.
1: L'entrevista de la setmana.
2: Bé, doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Pol Pueyo, ja el coneixereu segurament, perquè està posat a tot arreu. A més, és molt esportista, triatleta. Bueno, crec que tot el que ha fet ja fins ara no ho hem fet nosaltres sumats.
3: I això, sí, i això que és una mica més jove que nosaltres.
2: Sí. I parlarem una mica de l'escola de trail que s'ha creat a Sant Feliu. I res, una mica que ens expliqui tot això i una mica com és la seva vida esportista, que també ens interessa. Bona nit, Pol.
4: Gràcies, bona nit.
2: Gràcies per venir.
4: No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Bueno, i tant, veus. Un plaer.
2: I el que has vingut, hem decidit fer ressopó.
4: És fantàstic, això. Escolta'm.
3: Sí, has agafat un bon dia.
4: Sí? No, i tant. Podré repetir.
3: Li fotràs alguna cosa que es fotria al Pep?
0: Bueno, l'eixo.
3: Una mica...
2: Sí. Acostuma a coincidir, que ja quan els convidats venen...
0: Sí.
2: Perquè fem pressupost sempre.
5: Com que tindrem un altre convidat, potser te'n tocarà menys.
0: Bueno.
3: Farem un sacrifici.
0: M'escaparé una mica ara a menjar alguna cosa.
2: Doncs res, Pol, hi ha moltíssimes coses, estàs a pràcticament totes les entitats del poble, però em faltava alguna, que era aquesta de Codines Trail, aquesta escola de trail. Explica'ns una mica com va néixer aquest projecte i què tal, com està tot?
4: Bé. Sí, bueno, com dius, estem a molts llocs, però ara em van venir a buscar per fer-ne una més. I tot això va néixer a inicis de curs, sobretot des d'un grup de pares, Josep i Santa, el Gerard Gràcia, el Cristian Tellez, tots aquests es van veure el neguit aquest de que no hi havia com aquesta oferta de fer doncs, aquesta escola de trail. Es van basar una mica doncs, en diverses escoles que hi ha al Moianès, que tiren molt, i han sortit esportistes molt bons, com el Biel Segués, per exemple, que té no sé quants mundials a la butxaca, i bueno, una passada d'escola, i van voler-ho replicar una mica aquí a Sant Feliu. I la idea inicial doncs, va ser, sobretot, crear una escola infantil, dedicada sobretot als nens, i bueno, que es reunirien això, doncs, un grup es reuneix el dimarts, un grup es reuneix el dijous, i doncs fan diversos entrenos durant una hora i mitja, més o menys, i bueno, amb el neguit aquest de veure què passaria. I la veritat és que ara que ja hem tancat aquest primer any, doncs, a nivell infantil, un èxit, o sigui, sí, més de 30 infants, venen fins i tot d'altres pobles...
2: Important.
4: Sí. I la veritat és que el projecte infantil és superengrescador i dona doncs, un futur que està fora del futbol, fora del hockey, fora d'esports tan competitius i tan...
2: Tan llaminers, no? Que sempre i sobretot aquí també el hockey, no? Que també
4: que s'ho carreguen tot, doncs mira... Que hagi pogut néixer això doncs, també és molt d'agrair també per aquesta cultura que s'està generant de tornar a la muntanya i de no estar sempre doncs, entre quatre parets, com en molts esports. I a inicis d'aquest any, ja cap al gener, em van venir a buscar a mi amb el neguit aquest de que hi havia molts pares que ara tenien enveja. Que clar, que els nens estaven fent tot aquest esport i aquestes activitats. I molts pares que ja eren corredors i que volien com posar una mica d'ordre en tot això que entrenaven, doncs que volien aquest grup d'entrenament. I com que jo tinc un problema que en el meu diccionari la paraula no... hi és, però no hi ha la definició al costat, doncs vam dir que sí, i ho vam arrencar. I sí, vam fer així un febrer de portes obertes i tal, i la veritat és que està sent un projecte, per mi, super enriquidor, de creixement personal d'un àmbit que no havia tocat gaire, com era tractar amb adults dintre de l'entrenament, I bé, jo crec que estem fent un enfocament molt xulo, perquè què passava amb tots aquests adults? Que clar, ells sortien a córrer. Simplement sortien a córrer, tothom té el seu grupet, sí, però sí. No hi havia com cap mena d'ordre dintre d'aquestes sortides, sinó que, mira, avui ens ve de gust fer una hora, doncs fem una hora. O avui hem d'anar a córrer aquesta muntanya, doncs l'anem a córrer. I el que hem intentat és doncs, posar una mica d'ordre, entendre una mica les nocions teòriques del que és l'entrenament, uh-huh. I doncs, jo estic intentant fer aquest trasllat de coneixement i donar com molts recursos de diversos tipus d'entrenament per fer aquesta millora dintre d'un trail, o sigui, un córrer per muntanya més competitiu, que era el que buscava una mica tota aquesta gent.
2: O sigui, hi ha l'escola de trail de Canalla.
4: Correcte.
2: I l'escola, la mateixa escola, també d'adults, i diversos grups, diferents edats. Tu t'encarregues una mica de gestionar la part dels adults.
4: Correcte, sí. Sí, sí, estic amb l'entrenament dels adults, sobretot.
2: Que al final és un esport que sembla fàcil, eh? És córrer per la muntanya, però potser també hi ha més coses a mirar, no?
4: Sí, sí, sí, sí, està clar. Al final, tu qualsevol esport el pots practicar doncs, des d'un caràcter més lúdic, uh-huh. O el pots afrontar des d'un caràcter més competitiu. Aleshores, en el moment en què busques aquesta competició, doncs sí que comences a necessitar doncs, un treball de tècnica, un treball de rendiment esportiu, de condicionament del cos, i això és el que hem buscat doncs, en aquesta escola d'adults.
2: Molt bé.
4: Sí, sí.
2: Aviam, doncs, no sé si a la part dels nens et faré alguna pregunta també.
4: Perfecte.
2: Perquè com se'ls distribueix, diguéssim, del grup d'aquests que dius que hi ha 30 nens o més, que són molts, i venen de diferents pobles, va per edats, va per dies, per circuits, com es distribueix el tema
4: sí.
2: De nens?
4: Sí, clar, és una mica difícil de distribuir, vale? Llavors, inicialment va ser més com per disponibilitats i després ja s'ha filtrat una mica més per edats o per si sempre es pot fer algun salt d'edat, si algun nen doncs, té moltes capacitats i tal, però al final perquè tothom gaudeixi. Mm-hmm. Però la veritat és que el grup, encara que el grup sigui molt divers, està funcionant molt bé perquè sempre és un treball a través del joc i desenvolupar doncs, aquestes capacitats adaptant-ho doncs, molt al grup que tens aquell dia. Clar. Al final, tu tens uns nens, no, és cert que sempre no venen tots, llavors tenen la capacitat, doncs, tots els pares voluntaris, el Ricard Puig ha fet un treball aquí darrere també d'ordenar una mica, la Carme Rutian també està fent diverses organitzacions d'entrenament, i això, jo crec que estan fent un molt bon treball, sobretot amb això, a través del joc i tal. Sí, sí.
2: I a nivell d'adults, quants en sou i quin és el pla d'entrenament que fa servir? Fa servir per tots el mateix? Depèn dels nivells? Com està?
4: Doncs de gent, jo crec que ara som una quinzena d'adults, que és un grup molt, molt xulo, realment. També passa com els nens, els adults encara més que no poden venir sovint, alguns, però normalment som un grup estable de 8-9 persones, que està molt bé, per mi també, de poder arribar a treballar amb tothom en algun moment de la sessió. I l'organització de la sessió, clar, jo no veia que era molt difícil anar a marxar a fer una ruta, perquè, clar, hi ha nivells molt diversos. Hi ha des de persones que estan preparant una ultramarató de 160 quilòmetres i hi ha persones doncs, que simplement surten un dia a la setmana per sentir-se bé i perquè
2: és el que... Exacte. Sí, sense competir.
4: Exacte. Llavors, jo vaig pensar en fer un model d'entrenament on féssim un escalfament tots junts, arribéssim a un lloc i des d'allà es pogués treballar el contingut que volguéssim treballar. Per exemple, un dia la sessió que fem és fer pujades. Doncs marquem el recorregut de pujada i cadascú pot treballar amb la seva intensitat i les seves repeticions, tornant sempre al lloc d'inici. Uh-huh. I aleshores jo puc estar a través del circuit veient què li està passant a cadascú o com està afrontant cadascú l'entreno. Uh-huh. I ells, en el moment en què jo no estic amb ells, també saben perfectament quin és el recorregut i com poden treballar. Llavors, clar, el neguit inicial era, ostres, un entrenador per 15-20 persones que podem arribar a ser, com ho gestionarem? I crec que a través d'aquest model que hem aconseguit, doncs sempre està... Va molt bé perquè tothom pot adaptar l'entreno a les seves capacitats. Llavors, això és molt interessant. Sí.
2: Perquè entenc que al principi es va crear l'escola de trail més aviat per canalla, després s'ha posat el grup d'adults. En quin moment es comença a plantejar per què no fem un grup d'adults i et criden a tu?
4: Doncs neix sobretot del neguit dels pares, vull dir, de la...
2: També tenim
4: sí,
2: ganes, no?
4: Sí, exacte, de dir, ostres, veiem els nens que s'ho estan passant molt bé, tenen aquest moment d'estar a la natura, nosaltres també volem fer això, uh-huh. I doncs al principi eren 2-3 persones, per tant era algú poc viable, però en el moment en què es va anar engrescant gent, es va anar corrent la veu d'escolta, potser es pot muntar això, buscaríem un entrenador, tu t'animes, i va anar corrent entre els diversos grups de corredors, mm-hmm. doncs va sorgir la necessitat i ho vam tirar endavant.
2: Molt bé.
4: Sí, sí.
2: Ara, abans comentaves que al Moianès hi ha una escola de trail molt potent, i és així, però a més, també a Moia hi ha... No és més d'adults, també. Entre setmanes fan entrenaments, també dirigits d'aquests. Jo havia anat quan vivia a Mollà i anava amb un. I també, al final, això és una cosa que segurament es troba a faltar aquí a Sant Feliu, no? Perquè és el que dius, hi ha molts esports potents d'equip, però així és un escola d'atletisme, bueno, no d'atletisme, però sí que esports així dirigits a l'aire lliure, que tothom s'hi pugui sumar, això podés trobar a faltar, i per això també ha nascut, no?, aquest grup.
4: Exacte, sí. Al final, és això, vull dir, tothom... És un poble que realment, a través de l'Oncudines Trail, a través de les mil i una curses que es van fent a través de l'any, mm-hmm. molta gent realment corria, i bueno, i això simplement ha fet que doncs acabés nascent aquest projecte, que és molt engrescador, i dona una possibilitat més dins del poble per fer doncs aquest esport.
2: Sí, sí. I llavors, al principi són... O sigui, comentes que són entrenaments, cadascú té el seu nivell i les seves objectius. Els que vulguin ser més competitius i participar en curses i això, que potser estigui, en aquest sentit estiguis com més a sobre, perquè millorar la tècnica, millorar, no sé, l'explosivitat, aquestes coses, d'alguna manera us planifiqueu la temporada o cadascú una mica això és més...
4: Això,
2: més amateur,
4: sí, això ara per ara és bastant cadascú molt personal. Mm-hmm. Vull dir, en el moment en què ho vam iniciar, la gent que ja planifica una mica la seva temporada ja la tenia planificada. Mm-hmm. Per tant, simplement hem anat respectant això, i la setmana doncs, que tens competició aquell cap de setmana, el que fem és no fer un entreno tan exigent, simplement vens amb nosaltres i fas l'entreno, però el fas a una intensitat molt més baixa. Mm-hmm. I la resta de gent, ara sí que aquestes últimes setmanes ha anat sortint el neguit aquest d'escolta, podríem anar tots junts a fer diverses curses, tu quina cursa fas, ostres, doncs jo m'apunto, ara ja de cara a l'octubre ja s'està pensant si ens anem a fer la marató de muntanya de Sant Llorenç, l'altre vol fer una altra cursa. Que, clar, nosaltres com a club encara no hem donat la possibilitat aquesta de fer com un seguiment com més personalitzat, preparar tota una
2: pot
4: temporada...
2: Pot ser que arribi
4: el moment.
2: És molt verd, tot clar.
4: Exacte, ha anat naixent tant sobre la marxa tot que ara ens estem prenent aquest any, fins ara juliol, agost, de prova, de veure què realment busca la gent o cap a on ha de tirar això... I jo crec que a l'agost sí que ens asseurem i valorarem realment com ho volem encarar l'any que ve, perquè també hi ha molta gent que diu, ostres, un cop a la setmana és molt poc, o ostres, jo és que els dijous que ho feu no em va bé, si muntéssiu un altre dia. Doncs anem recollint totes aquestes opinions, que són moltes, i molta gent va comentant, i jo crec que abans d'afrontar la nova temporada realment seurem i direm, va, volem encarar això.
2: I tant.
3: A on ho feu, això? O sigui, us reuniu en algun lloc del poble mateix o sortiu a fora aquí, per aquí a la vora? I a quin lloc aneu a entrenar?
4: Quedem sempre al centre excursionista. Uh-huh. Vale? Funcionem amb un grup de WhatsApp, d'acord? Fem un llistat de qui creu que pot venir, qui no pot venir, que a mi també em serveix una mica per planificar doncs, quin tipus d'activitat podem fer o de quina intensitat puc treballar aquell dia. Uh-huh. Vale? I llavors quedem al centre, a les 7:30, i jo sempre dic quin serà el punt on entrenarem.
3: Yeah.
4: Vale? Per exemple, dic a les 7:30 sortim del centre, però a les 7:50 El punt d'entrenament serà aquest, per si algú ve tard o si algú prefereix sortir escalfant des de casa per la limitació de temps o així. I llavors, doncs, molts dies estem entrenant per la zona del cim d'Àligues, tant en el camí gran com en el corriol fins al Parer. Estem també treballant molt a la zona de Can Bosch. Tot depèn del que vulguem treballar. A vegades ens quedem també en el poble, doncs en el parc de Calistènia perquè fem un entrenament de força, o en el camp de futbol, que ens deixen un espai, o a les escales, a baix de tot del poble, allà sota del túnel, que hi ha unes escales que no van enlloc, que dic jo, de la Casa del Millón. Bueno, hi ha molta gent que li diu la Casa del Millón, i són unes escales que haurien de baixar cap a una urbanització que no ha arribat mai. Doncs allà fem entrenos, també. Punts molt diversos. Jo també intento canviar molt els punts perquè així també els estímuls siguin diferents.
1: Sí.
2: A nivell d'entrenadors, sou, a part de tu, Pol, hi ha algú més? Perquè si no, potser tampoc donaràs a l'abast.
4: ara per ara, a l'adult sóc jo. O sigui, l'entrenador sóc jo. Sí, sempre hem dit que si el grup creix molt o si veiem que es poden fer dos grups de nivell o així, doncs que buscaríem un altre entrenador que volgués fer doncs aquest servei.
2: Molt bé, molt bé.
4: Sí. Per ara, de moment, com et dic, tot va fluint. Anem fluint i... Sí.
2: Ostres, doncs, això té... Sembla que ha arribat per quedar-se i no sé si heu pensat com a mínim que això pot arribar doncs molts anys i créixer més, no?
4: Sí, al final és l'objectiu. La sort que tenim és que hi ha una base de gent molt implicada darrere, amb els pares que van crear aquest projecte, doncs s'hi han posat a tope i realment estan doncs sempre buscant la manera de millorar-ho, amb les samarretes, fent molta difusió, cuidant molt el detall també, sobretot amb els nens, si hi ha algun cas especial, realment acollir-lo molt bé. I jo crec que sí, que tindrà molta continuïtat per la bona feina que s'està fent des del centre excursionista i tot el grup aquest associat que ha anat creixent i que estan treballant molt bé.
2: A nivell de nens, ja sé que tu treballes més a la part d'adults, però a nivell de nens, de quina manera heu anat fent córrer la veu? Ha sigut fàcil perquè ja, al final, és un esport que comença a conèixer i a tenir seguidors? Ha sigut més fàcil per això o heu anat porta a porta, com aquell qui diu?
4: Al principi es va anar bastant porta a porta. Vull dir, es va fer doncs, una mica de difusió per xarxes, es va anar explicant a molta gent. La sort és que al néixer des dels propis pares ja fas córrer molt ràpid la veu entre les escoles. Va ser molt fàcil. I també va haver-hi un punt clau que va ser doncs, la cursa del Canaló, on es va veure realment un grup molt gran de gent amb una mateixa samarreta tots els joves, tots els infants sortien a escalfar junts i això va donar com el clic aquest de dir, ostres, que aquí també està passant alguna cosa, anem a informar-nos. Jo crec que des de llavors també va créixer molt el projecte i al final és això. També jo crec que la bona feina que s'ha fet a nivell d'infants és la millor propaganda que té l'escola d'infants.
2: A nivell d'entitat, és una branca del centre excursionista.
4: Correcte.
2: Tant la de nens com la d'adults, eh? Tot neix d'allà.
4: Sí, tot neix des del centre excursionista.
2: Per temes legals, aquestes coses, si n'hi ha d'haver...
4: Sí, exacte. Al final, tu et fas soci del centre excursionista i simplement tens la quota i sí. O sigui, és el nostre paraigua és legal, per ara és el centre excursionista i jo crec que seguirà sent així.
3: Es paga alguna quota especial per aquest grup o entra dintre del centre excursionista?
4: Es paga una quota, em sembla que són 20 euros al mes en l'adult, l'infantil, ara mateix no ho sé. Sembla que sí que també hi ha una quota, però és molt reduïda, vale? Simplement per mantenir doncs el bon funcionament i pagar algun dels monitors i tal.
2: Sí, clar, al final
4: tot
2: té un cost, no?
4: Exacte.
2: Per tant, si algú es vol apuntar, a part de ser soci del centre excursionista, hi ha aquesta quota de 20 euros, ara parlem d'adults, imagino.
4: Sí.
2: I a partir d'aquí, quin és la, el següent pas? Entren en un grup de WhatsApp on t'informen dels dies, de quin tipus d'entrenament hi ha, és això?
4: Ah, exacte, sí, sí, sí. Al final tu fas el contacte amb el centre excursionista o ens contactes a través de les xarxes i tal, uh-huh. I llavors hi ha el típic formulari d'inscripció i així, i sí, sí, ja entres en el grup i llavors ja estàs al, bueno, al corrent de tot. Anem actualitzant, doncs cada... jo intento els dimarts, dimecres ja passar començar el llistat i el dimecres o dijous al matí primera hora ja dir quin serà el tipus d'entrenament, tot i que últimament ja prefereixo no explicar gaire, perquè depèn del que diguis algú s'espanta ja i ja veus que va baixant gent de la llista. No, és que jo ara no puc res, jo ja do poques pistes.
2: I ara
4: ja.
2: Et diré una cosa que potser ara no prenc cares molt d'hora, però a la llarga potser ho podeu agafar, i és quan anava aquí aquesta, aquests entrenaments dirigits, tenen una llista, tu t'apuntes, fes la llista de la gent que ha anat venint, i al final, sembla anava per semestres, final d'any i finals de desembre, bueno, sembla que ho feien dues vegades, es feia un sopar, i llavors hi havia tres premis. El primer, el segon i el tercer, com el que ha vingut més dies sense faltar, i el segon i el tercer. I hi havia un pot petit, segurament...
5: Per tenir més gent,
2: per
5: més
2: bueno,
5: participants.
2: Clar, la fidelitat premiava el que més hi anava. Mm. I, doncs... no, i al final, aviam, sí que és veritat que és un grup molt gran aquell, i no és una branca de cap centre excursionista, al final és una feina de gent i és més fàcil doncs, tenir uns premis més macos. Però, bueno.
5: Però és igual, si són 10, 12, 15, és igual.
2: Sí, fer algun... però que sé, unes malles d'aquestes
4: sí.
2: De córrer.
4: Pues sí, sí, sí, sí, sí.
2: Vull dir que...
4: I tant.
2: Us deixo anar.
4: Jo t'agafo la idea. Sí, sí, perfecte.
2: Al final,
4: i tant,
2: sempre...
4: per estimular... Estimules, exacte. Això sí, sí, sí. Serà xulo.
2: Ja no parlo de temps, ni de qui és millor i qui és pitjor, sinó de... mira,
4: exacte. No, al final la implicació mm. i el repte personal d'anar venint doncs, mm. és el que premiem. Al final, això m'agrada que treguis aquest tema també perquè, clar, molta gent venia espantada els primers dies de dir, ostres, l'entrenador és el Pol, que és aquest que, doncs, que surt a córrer cada dia i que el veiem a totes hores amb la roba d'esport sí. I tal. Què ens farà fer aquest boig? Al final, ja ho vaig explicar aquí quan vaig venir al Tu Jugues, mm-hmm. Al final ens adaptem a tothom. O sigui, no hi ha ningú que hagi hagut de plegar un entreno perquè és que m'estan matxacant. No, al final volem que la gent vingui, volem que la gent gaudeixi de córrer, uh-huh. que no el segon dia ja estigui fart de córrer uh-huh. i no es torni a posar unes bambes. I l'objectiu és això, vull dir, que tinguin tots els recursos i que realment gaudeixin fent això.
2: És competir per un mateix, no?
4: Exacte, sí, sí, sí, la millora personal. Sí, sí, uh-huh. I llavors a partir d'aquí... que cadascú afronti el repte que vulgui afrontar a nivell de curses i tot. Exacte.
2: Molt bé, molt bé. Mm-hmm. Doncs molt interessant i jo no descarto apuntar-m'hi.
4: Perfecte. Mm-hmm. Jo, mira, l'última vegada que vam estar aquí, l'Aleix va dir jo vindré a provar i és un dels sí? que no falla cap setmana. Doncs... sí, sí, o sigui que...
3: Tu t'hi dediques bastant professionalment, diguéssim, a la cursa o com ho portes?
4: Jo vaig tenir uns anys de fer triatló semiprofessional, estava en un equip nacional... I sí, sí, sí. Llavors, en aquell moment, doncs, tenia una rutina d'entrenaments, un entrenador, tenia el nutricionista, tenia un entorn que, doncs, que estava bastant obligat a complir, uh-huh. fins que el meu cap va dir prou, i llavors ho vaig deixar en sec. Vaig estar un any que vaig passar de tot, absolutament. Uh-huh. Vaig recuperar tota la joventut que no havia tingut. I ara, a poc a poc, he tornat a gaudir molt de tots els entrenos, de les competicions, també, a poc a poc he anat entrant.
3: Tornes a competir, diguéssim.
4: Sí, però ara competeixo per mi.
3: Ja, o sigui, sí. no ho portes tant en sèrio com ho havies portat, diguem-ne.
4: Exacte. Intento portar-ho sèrio, perquè sóc així de tossut que si ho faig ho he de fer molt bé, o intentar-ho fer-ho molt bé a nivell d'entrenaments.
2: Al final
4: però...
2: són molts anys, no?
4: D'aquesta exigència, doncs ara... encara que vulguis sortir suau, em costa molt doncs fer-ho suau. Però sí, sí, ara intento tornar-hi. Aquest cap de setmana vaig fer una de les meves primeres curses de molt alta muntanya. Mm-hmm.
2: Quina
4: i
2: va ser? Quina fet?
4: Va ser la Yes X Trail. Yes de Cerdanya, que mm-hmm. sortíem d'allà del refugi del Cap de Rec. I amb 7 quilòmetres havíem de pujar fins a la Tossa de la Plana.
3: Plana de Lles.
4: Ah, això mateix, que em sembla que els andorrans li diuen diferent.
2: No. Pot ser.
4: Sí.
0: Possible.
4: Sí, la... la...
3: I per allà hi ha la Muga i...
4: Ah, exacte. Sí, no, la Muga... Bueno, sí, la Muga, Maladeta...
3: Sí, sí.
4: Vèiem tot això. Sí. M'han dit que es veia. Ja, jo ja. Només mirava el terra. Sí, sí, prou feines teníem amb anar seguint el de davant i, ja, i no matar-me. Sí, sí, però molt xula. Un terreny preciós.
2: El fet ara que comentaves que vas deixar-ho així de cop és perquè l'exigència és tant i et sacrifiques tant que si... arriba un punt que potser no t'hi has de dedicar, no val la pena, no? Potser, o com o t'has cremat. De...
4: Jo crec que va ser més el tema de cremar-me, també de que venia de molts anys que ho podia compatibilitzar molt bé amb els estudis, però llavors vaig fer el canvi a la vida laboral, i sí, sí, el factor mental és clau en qualsevol esport, i en aquell moment doncs, el meu cap no volia sacrificar tot el que estava sacrificant, per algú que a mi personalment no m'estava omplint ja.
2: Clar.
4: Sí, sí. També va ser un moment en què l'equip ja tenia una base molt gran i potser vaig sentir que ja no se'm necessitava tant. Clar. I vaig aprofitar i vaig agafar la via d'escape i vaig...
2: Bueno, al final també la vida, no? També, al final també tu canvies, et surten nous objectius, no,
4: i tant.
2: Noves ganes de fer altres coses i...
4: Sí, sí. Nous neguits, i tant. Sí,
2: molt bé.
4: Sí.
2: Doncs res, Pol, alguna cosa més a comentar que no haguem dit de l'escola de trail que sigui important de dir?
3: Hi ha algú dels que vas veient a l'entorn aquest que esteu ara que vegis que pugui destacar, per exemple, que pugui arribar doncs, a metes bastant més elevades?
4: Clar, això, jo al no veure els infants és difícil de dir. Clar, jo ja agafo els adults que al final... van amb un rotllo molt més
3: d'anar fent, de mantenir-se en forma.
4: Sí, de mantenir-se. Sí que hi ha un parell o tres doncs, que sí que tenen el neguit aquest de competir i sí que estan fent un canvi molt xulo. I clar, pels que he vist jo, no. Sí que m'han comentat que sí que hi ha algun dels infants que sí que està fent un treball molt xulo i que ja venia de fer caminades molt, molt llargues. Ara no em sortirà el nom.
1: El Guim
4: Vinyes.
2: Ah, molt bé.
4: Que fa... Em sembla que està fent tot el circuit aquest de caminades... no sé com es diu ben bé. Aquestes caminades a 50 quilòmetres i tal. Això. Sí, sí, sí. I sí,
2: a punta maneres, eh?
4: Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Bueno, de fet, va guanyar la 360, la categoria aquesta de caminants, la va guanyar ell.
2: I és un
4: nano de 10-12 anys, o sigui que aquest nano, ara que s'hi està posant a córrer, també té molt bon motor.
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
4: Sí, sí.
2: Doncs res, Pol, ho hem de deixar aquí, que ara el Pep té de la seva secció del temps. Moltes gràcies per venir i
4: a vosaltres.
2: T'esperem ara el ressupost.
4: Jo us espero a la taula, ja, també. Moltes gràcies.
2: Gràcies. Bona nit.

0: Últims minuts del programa d'avui, que es dediquem, com sempre, a l'espai del temps. Què podem dir aquests dies? Que hi ha bastant tranquil·litat meteorològica. El cap de setmana ha estat tranquil. L'inici de setmana, també, només amb algunes tempestes a la zona del Pirineu. I unes temperatures, jo crec que bastant normals per l'època de l'any. No hi ha grans calorades, tampoc no hi ha grans calorades a la vista, i es dorm molt bé, eh? Jo crec que a Gallifa, Joan, també es dorm bé, no? A Gallifa,
1: sí.
0: Es dorm bé.
1: Estem... Avui hem fet 28 graus.
0: Avui ha fet més calor, avui ha fet més calor. Però jo crec que es pot suportar, de moment es pot suportar, sí. I ja haurem passat 10 dies del mes de juny. Uh-huh. Vull dir que està bé, que està bé, que està bé aquesta calor. I està sobretot bé això, que les nits es pugui descansar i es pugui dormir, perquè si no, després sí que el dia es fa molt i molt llarg. Anem pel futur. Què passarà, què passarà aquest futur? Teresa, digues, Teresa.
2: No, dic el que queda encara per la calor.
0: Ah, no, sí, que queden molts mesos, però si jo me'n recordo, és que la gent té poca memòria, però jo me'n recordo que l'any passat, just fa un any, per aquestes dates ja va començar una onada de calor, poder no tant d'hora, cap al 15 o 16 de juny, ja va fer moltíssima calor, que vam arribar a Sant Joan amb valors ja de 40 graus. Esperem que aquest any no es repeteixi.
3: Diuen que hi ha el Niño aquest any, molt, sí, molt potent, això pot afectar-nos.
0: Jo estic llegint articles que diuen que aquí l'afectació serà mínima.
3: Ja ho anirem veient.
0: De moment el que està clar és que demà no ens afectarà el Niño. Demà sí que no ens afectarà el Niño, perquè baixaran les temperatures i de manera clara...
3: Ens afectarà el Papa, no el Niño.
0: Exacte, això sí que ens afectarà. El Papa ens afectarà bastant més que el Niño. I demà les temperatures baixaran. Atenció a les màximes. 23-24 graus. Baixaran bastant les màximes. Creixeran més nuvolades que avui. I pot haver més tempestes a la zona del Pirineu, que en principi no arribaran a Sant Feliu. Si arriben, arribaran 4 gotes. Molt poca cosa. Dimecres,

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia. Depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem. Escoltem, preguntem i intentem entendre. No per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos. Per això, és una alegria des del viatge a l'altre saludar els companys de Ràdio Silenci, de La Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudin a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a La Garriga des de l'any 2000.
0: Aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, obrir també una mica el cor. Hi ha conflictes que desapareixen de les portades, però no de la vida de la gent. Avui viatgem a un país marcat per la guerra, per l'exili, per la necessitat de reconstruir-se, però més enllà de la geopolítica i de les xifres, volem acostar-nos a les persones. Com es viu després de la por? Què queda quan s'ha perdut la llar? I com es manté l'esperança? Comencem aquest viatge amb un reportatge que ens ajuda a entendre aquest país d'avui. Comencem!

Aquest que serà, ens porta a les pistes del programa d'avui. La primera és: té la mesquita de pedra més gran del món. L'arameu encara s'hi parla. I la tercera i última: país amb el major nombre de refugiats ara mateix. Bé, si no ho sabeu, avui anem a Síria.

Síria és un estat al Pròxim Orient situat al sud de Turquia, a l'oest de l'Iraq i al nord de Jordània, Palestina i el Líban. Té, a més, una façana marítima banyada pel Mediterrani a Ponent. Té una població de 25 milions d'habitants, la majoria dels quals parlen l'àrab. A més, la majoria de la població professa l'islam i el sunnisme és el grup musulmà majoritari. Entre els musulmans no sunnites a Síria hi ha drusos, alauites i xiites. Compta també amb una important minoria cristiana adscrita majoritàriament a l'ortodoxa grega antioquena, però amb presència també d'ortodoxos sirians, grecs catòlics, ortodoxos armenis, assiris, protestants i d'altres. També hi ha minories de les ètnies assíria, armènia, turca i kurda, juntament amb milers de refugiats palestins. És un estat membre de la Lliga Àrab i de l'Organització de les Nacions Unides. Des del 1963 fins al 2025, fins a l'any passat, el Partit del Renaixement Àrab Socialista, o BAS, governava Síria sota la declaratòria de l'estat d'emergència i des del 1970 fins al 2025, el títol de president de Síria ha pertanyut a la família Assad. Des de la caiguda del règim, al gener de l'any passat, al gener del 25, el president interí és Ahmed Hussein Aysara, conegut amb el nom de batalla de Abu Muhammad al-Julani. La Constitució del 1973 defineix oficialment Síria com un estat socialista laic, tot i que reconeix l'islam com a religió majoritària.

0: Durant anys, Síria va ocupar els titulars de mitjans de comunicació d'arreu del món. Però què ha passat després? Com conviuen els sirians amb la memòria de la guerra? Quin paper tenen l'exili, el retorn i l'esperança? Ho descobrim en el reportatge que ha preparat la Narguesa Agazadé, Síria després de la por, memòria, exili i esperança. Escoltem-lo.
1: اكتب الفراغ مش رافق جلال سجل سجل ورجل سجل

Tal com acabem d'escoltar, les grans històries sovint s'expliquen millor a través d'una sola veu. Després d'haver conegut la realitat col·lectiva i cultural de Síria, volem acostar-nos ara a una experiència personal que també es basa en la diàspora, en un viatge, en un canvi, perquè darrere de cada desplaçament, de cada exili i de cada procés de reconstrucció, hi ha una vida concreta, una família i una història única.

0: Furiosa.
1: Avui conversem amb algú que ens ajudarà a entendre aquesta realitat des de la seva pròpia experiència. Amb ell parlarem de memòria, identitat, pertinença, futur i esperança. En definitiva, de tot allò que queda quan una persona ha de reconstruir la seva vida lluny de casa. Ell és el Mezcal Halawi, és un programador, poeta i d'origen sirià, que després de jugar-se la vida s'instal·la a Molins de Rei i crea la xarxa social en català per excel·lència Xiuxiuejar. Atenció.
2: Bueno, yo soy originalmente de Siria, pero fa 9 años que vivo aquí en Cataluña, en Molins de Rey, exactamente. Y sí, yo vivía en Siria, bueno, toda la mi vida, fins al 24, 23, ¿no? Sí, la verdad, sí.
1: I quin va ser aquest canvi de vida, de canvi de teva residència de Síria a Molins de Rei?
2: Pues és molt dramàtic, perquè saps que és com va començar la guerra l'any 2011, no? En Síria, la guerra civil. I, vaig estar uns anys, fins al 2015, bueno, intentar aguantar, no? tota la guerra, tota aquesta cosa. Però al final la veritat que no vaig poder estar allà, perquè bueno, jo vaig participar al principi en les protestes contra el règim i contra tot, no? Però després quan va començar la guerra a canviar més com guerra, no? Perquè va començar com una revolució, com protestes pacífiques i tot, i després va començar a canviar la cosa més com militar.
1: Clar.
2: I això després 6 mesos va canviar a militar, la veritat que no va trigar molt temps. I, bueno, després 4 o 5 anys fins al l'any 2015, bueno, continua la guerra, la gent morint cada dia, bueno, jo vaig perdre molts amics també i tot. De totes les bandes, com del règim, que dels rebels també, no? Jo coneixia gent aquí i allà. I, jo estava com estudiant enginyeria electrònica, també estudiant literatura inglesa també, però bueno, al final que no vaig poder continuar, perquè tampoc era fàcil, no?
1: Clar.
2: I l'any 2015, vaig decidir com ja està sortint. No?
1: Llavors vas viure la guerra des d'allà i des d'aquí, clar.
2: Sí, exacte. Perquè va acabar la guerra ara fa un any i poc més.
1: Clar, allà dius que al principi era tot molt pacífic, no? Però després es va anar complicant. Quin va ser el detonant perquè et fes a tu emigrar, per dir-ho així, o venir aquí a Molins de Rei?
2: Pots repetir?
1: Quin va ser el motiu, que el detonant, diguem, o el clic que et va fer pensar això no pot ser més, és de marxar?
2: És que era perquè, perquè la guerra, perquè jo no podia continuar, perquè també vaig poder continuar a estudiar i tampoc vaig aguantar la vida allà. I també hi havia com el servei militar allà era obligatori i, jo no volia anar, perquè al final acabes potser matant un amic teu o, fas alguna cosa que no està bé, no?
1: Clar.
2: I, perquè jo no volia ni morir ni matar algú i vaig decidir, jo marxo, no? Va estar molt difícil perquè la meva família estava tot allà, no? Eren en diferents llocs perquè tampoc... perquè la meva família és molt gran, som 14, no? I, per culpa de la guerra van estar cadascú en un lloc diferent i perquè, al final jo també vaig decidir, jo també hi sorto, no?
1: Clar.
2: I això, vaig sortir i vaig anar primer a Turquia. Era molt difícil, la veritat, perquè les fronteres eren tot tancades i tot. I mai vaig agradar com entrar en una manera així, però mira, no tenia altra opció, no?
1: Clar.
2: I vaig anar a Istanbul allà i vaig estar un temps treballar en una fàbrica de roba i així, però, tampoc vaig aguantar perquè volia com continuar el meu estudi i tot. I, vaig decidir anar a Europa, no? Al final, com anar a Anglaterra o a Irlanda, perquè jo parlava anglès molt bé.
1: Sí.
2: I això, vaig intentar moltes vegades sortir de Turquia a Grècia perquè era el més a prop. Bueno, una o dos vegades quasi vaig morir perquè jo no sé nedar al barco.
1: Ostres.
2: També, sí, era molt difícil, la veritat. I, bueno, però al final vaig arribar. Estic explicant sense detalls, perquè si començo a explicar detalls acaba l'entrevista potser dues hores.
1: No, està superbé que expliques el que vulguis explicar.
2: Sí. Perquè hi ha molts detalls que jo no vaig explicar, especialment en Síria, perquè en Síria també, bueno... Perdó, no estic comprenent molt bé, però...
1: No, demanis perdó. Sí. Tu, tranquil, tu, explica com ho hauries explicat, que a nosaltres ens encanta el que estàs dient, de veritat.
2: Sí. Perquè quan vaig decidir sortir de Síria, de veritat, era molt complicat, perquè cada... jo que estava controlat per una altra, no sé, exèrcit, no? Perquè hi havia ISIS, hi havia rebels, sí. Hi havia el Kurds, hi havia els règims i... hi havia altres tipus de rebels també. I, bueno, jo vaig intentar sortir des de la... Bueno, jo quan estava a ISIS i tot, i, bueno, em van agafar i em van posar en presó dues setmanes.
1: Mare
2: I,
1: de...
2: bueno, era molt horrorós perquè em diuen que tu anaràs a matar i així, aquestes coses, no? I perquè jo, sí, perquè pensaven que jo treballava en el règim, aquestes coses, no? Però al final, mira, em van deixar. I, bueno, continuo amb el meu projecte, bueno, vaig sortir de Síria, a Turquia, a Grècia, vaig estar, bueno, la majoria del temps allà, com quasi 2 anys, no? I, bueno, vaig estar primer en una illa que era molt tancat, no podies ni sortir ni fer res. I encara recordo, vaig dormir, la veritat, en jardins.
1: Mare de Déu.
2: Un mes o més, no? Sense res, no? Però, bueno, després, bueno, vaig poder sortir de la illa, no? Era molt complicat, no?
1: Ostres, o sigui...
2: Sí.
1: Clar, o sigui, dius que vas caure 2 vegades al mar sense saber nedar, després vas estar empresonat i vas aconseguir sortir-ne, i has dormit en jardins, però què més?
2: Sí, bueno, també en Tessalònica quan, bueno, perquè vaig sortir de l'illa i em van dir que hi ha un camp molt bé, està en Tessalònica, al nord de Grècia, i bueno, vaig estar allà un temps i vaig decidir, bueno, potser tindré la vida aquí, no? En Tessalònica, no?
1: Sí.
2: I bueno, vaig estar allà un temps, treballar com voluntaris, perquè, bueno, traduïa anglès per als refugiats, entre els ONGs i els refugiats, no? Perquè necessitaven l'interpretador, no?
1: Sí.
2: I, bueno, però, bueno, després que un any i mig que vaig dir que això no és una vida, no?
1: Clar.
2: I, bueno, vaig intentar buscar maneres, no? Però durant aquest temps també vaig conèixer una noia, que es diu Clàudia.
1: Aquí ja s'ha de la història.
2: Sí. Bueno, volia fer un... Era estudiant... de periodisme i volia fer un reportatge sobre refugiats sirians, no?
1: Sí.
2: En Grècia i, bueno, va parlar amb mi, van començar a parlar com un mes o més, així, i jo explicar la meva història i al final, la veritat, va acabar de reportatge a una història d'amor, no?
1: Mira, veus? Jo que et volia preguntar què et va portar aquí, però ja ho has dit sense que t'ho preguntis. Superbé.
2: Sí, pues per això, perquè jo volia anar a Irlanda o a Anglaterra, però al final vaig decidir, mira, pues aniré a... Jo no sabia que és Molins de Rei, la veritat, però vaig dir, pues mira, aniré a Molins de Rei. No sé què és, però...
1: Sí, clar. Escolta, t'has de felicitar perquè parles superbé el català, eh?
2: Sí?
1: I tant, sí. Enhorabona.
2: Però escric malament, jo escric sempre sense accent perquè encara...
1: Però et comuniques superbé oralment, eh? Vull dir, no hi ha una paraula ni una frase que no entengui. Al contrari, et felicito, de veritat.
2: Bé, sí, gràcies, moltes gràcies.
1: Tinc una curiositat, és que... Perdó, digues.
2: No, res, això. Després em van conèixer i vaig decidir anar a Barcelona, a Molins de Rei.
1: Molt bé. En fet, ja has refet la teva vida, però completament. Tinc una curiositat abans de començar. Estudiaves enginyeria elèctrica i també literatura anglesa. Aquesta mescla, com és això?
2: Pues això és una cosa que vaig fer jo perquè, bueno, volia evitar el servei militar, no? Sí, perquè estava, bueno, fent això del... Jo vaig començar amb literatura anglesa així, i també, bueno, vaig deixar, no?
1: Sí.
2: menys, però després també que jo vaig estudiar un institut, Institut d'Electrònica, i després vaig aconseguir que, pues, jo puc continuar com a enginyer. I pues, vaig deixar això al primer i vaig continuar amb enginyeria electrònica. Vaig estudiar 3 anys? No, jo crec que no 3 anys. És que no recordo, perquè fa molt temps. 2 anys i no vaig complir el 3. I per això, i vaig, continuar a estudiar, perquè,
1: Això està molt bé,
2: si no estudies allà, o si no tens una cosa com estàs fent, has d'anar al servei militar, no?
1: Clar.
2: Aquesta cosa. És que jo volia fer altres coses també, però no vaig poder tampoc.
1: Clar, però és supercuriós, perquè normalment la gent que fa una enginyeria o la gent que fa una filologia o... No, si fan una cosa, normalment no fan l'altra. Més que res perquè tenen com... No és que siguin contradictòries, però sí que no es barregen. Normalment no es barregen. I aquesta mescla m'ha semblat superinteressant. Per tant, et
2: felicito. És que la veritat, perquè m'agrada els dos. M'agrada l'idioma en general.
1: Uh-huh.
2: I vaig aprendre... És que en Grècia vaig aprendre grec una mica, vaig aprendre alemany també, perquè volia anar a Alemanya un dia, no?
1: Wow.
2: I sí, francès una mica, anglès, àrab, però ara, català i castellà, anglès i àrab, que domino aquests només 4. Però jo parlo una mica de grec, no tant.
1: Només 4, però no són 4, perquè 4 que es domines hi ha altres tants que et defens.
2: Sí, altres jo conec com... No, a vegades entenc què diuen.
1: Clar. I tot això desemboca amb la creació d'un projecte nou, no? Que vull que m'expliquis com va ser d'on va sorgir aquesta idea. Si la pots explicar, sisplau, de la xarxa social de Xixiu, ja que has creat, que és tan interessant.
2: Sí. Per això, la veritat, quan vaig arribar aquí tot, vaig començar a parlar, aprendre català primer, abans de tot, abans castellà, abans de tot.
1: Mhm.
2: Perquè la família de la meva dona ara són catalans i Molins és català.
1: Sí.
2: I, em va enamorar en l'idioma, la veritat. I em va enamorar en l'idioma i la cultura en general. I després, tot aquest temps també vaig continuar a estudiar com a informàtic i tot. I, perquè tinc com a informàtic un programador i també m'agrada l'idioma, m'agrada el català molt. Com vaig decidir al final com donar, no? Perquè jo estava sempre aquí, la gent m'ajuda, em donen coses i tot, i volia donar una cosa que també al revés.
1: Clar.
2: I vaig decidir fer un projecte, el Xiu-Xiu-Eix a la xarxa social, en català només, perquè, quan vaig mirar l'internet no hi ha res en català quasi, o una casa digital o un IAR digital que està només en català.
1: Exacte.
2: I, vaig decidir que faré jo, si no ja faré jo, i així farem com un lloc, una plataforma per tot el catalanoparlants, els 10 milions en tot el món, no? I que entrin, que aprenen, que interactuen sense... sense que ningú entri i diu, què és això, no? Què és esto?
1: Perquè el català, si un altre idioma t'entén més gent, no? És el típic que et diuen, no? És que seria... No, està superbé, superbé, hem fet.
2: Sí, sí. I per això, vaig fer aquesta xarxa fa 3 mesos i poc, i ara tenim 16.000 usuaris.
1: Molt bé, ben fet. Des d'aquí jo t'animo a enviar un missatge a la societat, als nostres radioients, perquè entrin i que la facin servir, no?
2: Sí, la veritat que és que invito tota la gent per entrar, perquè està creixent la xarxa, però sense gent, una casa sense gent no val per res, no?
1: Clar.
2: I jo estic intentant arribar a tot el, als artistes, al music, això que a mi importa molt la cultura en general.
1: Mm-hmm.
2: Estan entrant polítics, però això no m'importa tant com els artistes, els cantants, no? Tota la gent de cultura en general. Per això jo invito tota la gent que poden, la veritat, veniu així, farem aquesta plataforma per tota la gent. I, és lloc per vosaltres. No és una plataforma americà, les vostres dades són aquí.
1: Això està molt bé.
2: És el vostre lloc, sí.
1: Parlant també de cultures, ara hem parlat de la cultura única catalana, que t'agrada molt, i la llengua i tal, m'agradaria... farem el procés invers. Normalment sempre demano, quan algú d'aquí se n'ha anat a viure en algun altre país, sempre preguntem quina va ser la primera sensació que va tenir aquesta persona quan va arribar a l'altre país. En el teu cas, quan hi vas arribar aquí, quina va ser la primera sensació, si la recordes?
2: Jo, la primera sensació era com de seguretat, la veritat, quan vaig arribar aquí. Perquè jo estava molt insegur a altres llocs i tot. Quan vaig arribar fins aquí, vaig entrar a la casa de la família de la meva parella. Mm-hmm. És seguretat, és com, ja està, vaig començar una vida nova, no? I això, per això estic agraint molt per tota la gent, per la família, per la meva dona primer, per la seva família, per la gent de Molins de Rei, perquè són molt, molt simpàtics, la veritat. Clar. I, per tota Catalunya, en general.
1: Doncs veus, des d'aquí, salutacions a Molins de Rei, no? Evidentment, de fet. També m'agradaria preguntar-te una mica, la cara una mica més crua, no? O sigui, prejudicis. No t'has trobat en cap prejudici de dir, mira, aquest noi sirià, què fa aquí? Aquest ha vingut aquí a buscar... No sé, t'ho has trobat això o no, en cap moment?
2: No, la veritat, mai, no sé. A vegades la gent diuen, jo he trobat això o no, però jo crec que jo tenia la sort que ningú em va dir res. Sempre la gent són molt simpàtics, molt de tot arreu. Jo vaig anar a molts llocs ara, en Catalunya, en València, en Espanya, i així, en tot arreu. Ningú mai em va dir res. Això no sé, sí. Perquè potser jo tinc una sort, no sé.
1: Clar, m'alegro. I també m'agradaria...
2: Potser la gent són així, sí.
1: També m'agradaria... Bueno, esperem que sí. També m'agradaria, si em pots explicar una mica les diferències que diries, no quan estaves en guerra, sinó quan un dia a dia normal de Síria i un dia a dia, diguem, normal d'aquí a Molins de Rei. Quines comparacions hi faries i quines diferències establiries?
2: És que un dia a Síria era molt complicat, perquè jo recordo només els dies de guerra, ja. No?
1: Val.
2: Sí, perquè és com... Jo no vaig explicar una cosa. Jo treballava abans com a tècnic de petroli en Síria.
1: Ostres, pots explicar això, sisplau?
2: Sí. Jo treballava... Jo vaig dir que jo vaig estudiar a l'Institut de petroli i després vaig aconseguir que continuar com a enginyer, no?
1: Uh-huh.
2: Però amb aquest institut podia treballar directament. I vaig treballar en un lloc de petroli en el desert de Síria. De Síria no és tot desert, és mig, però hi ha molts llocs molt xulos, la veritat.
1: Uh-huh.
2: Per exemple, sí, un dia que, de treballar és com... Jo anava un mes a la feina i tornava un mes, perquè són llocs molt lluny. Despertava al matí molt d'hora, no? A vegades desperto una mica tard perquè si treballava per la nit, perquè estem 24 hores treballava a vegades.
1: Seguides.
2: Sí, desperto, esmorzar, sí, normal, i després vaig a mirar, perquè jo tenia sensors que has de mirar el sensor, per exemple, la pressió, onda, temperatura, aquestes coses hauries de mirar, perquè si una cosa que no funciona bé pot ser tenir explosió i morar la gent, no?
1: Mare de Déu.
2: Sí, era un tipus de feina, tampoc segur, era perillós, perquè les eines no eren tot antigues, sinó per la guerra i les sancions i tot no funcionaven bé.
1: Vaja.
2: I això, sí, treballar, uh-huh. Estaré en una caixa tot el dia ja, en una caixa, amb pantalles i tot,
1: uh-huh.
2: I després quan acabo aniré amb a sopar, a dinar, i després a sopar amb un amic meu que tenia ja. Era de la costa de Síria. Era molt diferent perquè jo era quasi religiós, no? Ara no soc. Ara no soc, sí. Però, estava amb aquest amic meu que es diu Mohsen, que ell m'ensenyava moltes coses. Jo crec que ell és el que em va ajudar molt a sortir d'aquesta mentalitat religiosa, no? I, portava, llibres de Nietzsche, de Kafka, d'aquestes coses, no?
1: Sí, interessant.
2: I jo llegia, interessant, superhuman, no sé. I vaig començar a aprendre moltes coses d'ell.
1: Molt bé.
2: I jo crec que em va ajudar a sortir,
1: Per tant, hi ha un canvi de personalitat, de treball, de vida, de tot. Sí. Ets una persona totalment diferent, llavors.
2: Sí, vas canviar, sí. Ah. I això, durant la nit tenim beguda alcohòlica també, no?
1: Yeah.
2: Això, durant 30 dies cada nit farem, no? I clar. Després juguem escac, I després, bueno, a vegades dormim, a vegades no dormim, a vegades tornem a la feina el mateix dia, no?
1: Depèn.
2: Mateix, sí, treballem per la nit, també. Però un dia aquí, bueno, abans quan treballava en una empresa, ara no treballo, ara estic dedicat tota la plataforma,
1: clar.
2: Però abans quan treballava, per exemple, bueno, vaig a la feina i tenia la feina així, i normal, no?
1: Una feina com aquí...
2: Vida diferent, sí, la veritat, vida diferent. Sí, jo no treballava així, no? És com, ah, vaig a la feina i després torno, i... No. Després, al cap de setmana, aniré a un lloc, perquè aquí la família de la meva parella tenen una casa en un lloc a prop d'Empúries, i a vegades anem allà, és un lloc molt xulo,
1: molt bé.
2: Dintre el bosc, i la veritat és... Tot molt bé, sí, sí.
1: I tens, entenc que encara tens algun conegut familiar allà a Síria o no? Estan tots ja dispersats pel...
2: Sí, tota la meva família està allà, sí, sí.
1: I com estan?
2: Molt bé, la veritat, som molt contents ara. Bueno, diuen que som molt contents. Jo volia anar aquest any, però no vaig poder al final perquè la corba de guerra entre Iran i els Estats Units i així.
1: Clar.
2: Bueno, ara fa... molts anys que no vaig veure la meva família, fa 10 anys ara. Volia anar aquest any, però mira, mala sort, no sé. Pues a veure si puc l'any que ve.
1: A veure si d'hora pots anar, exacte.
2: Sí, sí, però la meva família que està allà, bueno, diuen, són contents, no? Hi ha gent no són contents, però hi ha altres, sí. La majoria són contents, perquè la majoria són... bueno... sunnites, no sé si coneixes de la
1: sí.
2: religió en general,
1: sí.
2: I el govern ara és també tipus així, no? Però clar. La gent minoritària, no sé.
1: Llavors, sí. Clar, perquè tu has fet un canvi de mentalitat i de personalitat bastant sí. fort. Trobes a faltar alguna cosa del mezcal d'abans o no? O sigui, ho torno a reformular la pregunta. El canvi aquest a la diferència del mezcal d'abans al d'ara és la religió, ara no ets religiós. I pregunto, què penses de la gent que sí que és religiosa perquè no ha viscut aquest canvi?
2: Bueno, al final és que cada persona és diferent. Jo veig les coses ara en altra manera. No vaig canviar perquè vaig arribar aquí, vaig canviar molt abans. Jo vaig canviar quan estava en Síria, quan...
1: D'acord.
2: Vas explicar que quan sí. amb aquest noi parlàvem, feien sí. coses, no? I tot. Vas canviar des d'aquest moment, no? És com quan vas sortir. No és vas canviar perquè jo vaig veure la gent aquí són diferents. No, la veritat.
1: Clar.
2: Vas canviar perquè, bueno, vas començar a veure les coses en altra manera.
1: Exacte.
2: Jo respecto tota la gent, jo respecto, perquè la meva família són religiosa.
1: Clar.
2: I, bueno, li dic coses, per exemple, fa un o dos dies que tenien l'Eid, no? Jo van felicitar i tot, però, bueno, al final cada persona segueix el camí que vol, no?
1: I tu has celebrat alguna cosa d'aquest Eid o no? No has celebrat res ja, no? Suposo. Sí, deies que fa uns dies, que fa dos dies que la teva família celebraven perquè hi ha aquesta celebració, però tu ja no has celebrat res, no entenc? O sí?
2: Nosaltres aquí és com la gent aquí, a vegades no són religioses per celebrar el Nadal, no?
1: Clar, sí, clar.
2: Sí, sí, no, celebrar no vaig celebrar, però vaig fer un plat aquí especial per la meva
1: per commemorar,
2: família.
1: No?
2: Bueno, per la meva parella i la seva família.
1: Molt
2: això.
1: Bé.
2: Sí, sí.
1: D'acord, i parlaves...
2: Però celebrar, no, has d'estar, ja, és diferent, és altra cosa. Sí, és xulo, és diferent.
1: Quan vas allà, és
2: com allà, celebrar amb la gent és altra cosa.
1: Clar. M'agradaria també parlar, abans ho has mencionat, de la guerra. Com influeix la guerra a Síria?
2: Bueno, no sé, és com... Les coses no estaven bé en Síria quan va començar la guerra. Era molt malament. Bueno, perquè era dictadura i tot, no?
1: Però sí, no, però em refereixo sí. ara mateix, no? O sigui, la guerra que hi ha entre Estats Units o Israel i l'Iran, per exemple, o el Líban, que estan bombardejant, com afecta tot això a Síria? Perquè al final algunes afectacions ha de tenir, al marge de tot el que vau passar ja fa uns anys, clar.
2: Sí, no és complicat, però no és fàcil d'explicar, no? Perquè abans la guerra en Síria, els iranians i els Hezbollah en el Líban i també palestins, eran tot contra, al revés, contra la revolució en Síria, no?
1: Clar.
2: Contra nosaltres, contra la gent, al final, no? Contra el 90% de la gent, al final. I per això ara la gent en general en Síria, la veritat, era contents que la, bueno, els Estats Units estaven bombardejant Iran i estan bombardejant també Hezbollah. És que també és com els rebels van guanyar perquè va començar aquesta guerra Israel i Palestina i Hamas, no?
1: Clar.
2: Perquè van començar com els iranians i aquests, el Hezbollah també eren com intentar la guerra també amb Israel i així, i van deixar això al règim, a l'Assad, no? Clar. I per això va estar molt dèbil, molt, no tenia esforç i, bueno, van guanyar i van fer tot fora.
1: Clar.
2: No sé si és bé, si està bé o no, però per la gent ara són contents, no? Jo no visc allà, no puc dir que no haurien d'estar bé, però la veritat són contents. Jo dic que la meva família són contents. Bueno. Tinc molts amics que també són contents. Tinc també amics que són aquí i tenen família allà i no són contents tampoc.
1: Vaja.
2: No?
1: Clar, hi haurà
2: sí,
1: tot.
2: Perquè hi ha majoria i hi ha minoritària. Per exemple, hi ha gent russa, per exemple, no són contents perquè tenien problemes. Hi ha gent també aleuites... eren aquests molt de l'Assad i ara no són contents, no?
1: Clar.
2: Sí, són el 10%, però tampoc pot dir que, vale, això no, no són res, no?
1: Yeah.
2: Al final has d'arribar a un punt que, no, a un govern més democràtic i tot, i ara el govern el que està ara és més religiós, no?
1: Llavors...
2: Això és la cosa.
1: Yeah.
2: Però diuen que ara és un govern que és traspassa només, no? Només uns 2 anys i després faran eleccions, no?
1: Sí, és qüestió d'aguantar 2 anys, no? Perquè
2: sí, dius, sí. No. Però no sé si després canvien la Constitució tot i diuen no. Però això, per què es pot fer? Per això.
1: Doncs, Mezcal Halawi, moltíssimes gràcies. Fundador de Sisiuejà, espero que tinguis molt d'èxit i moltíssimes
2: gràcies
1: per aquestes paraules, per aquest testimoni i aquesta trajectòria tan important, de veritat, quin canvi i quina, no sé, quina manera d'evolucionar tan fascinant, de veritat, moltíssimes gràcies. Lula. Són les paraules del Mezcal Halawi, una història realment inspiradora i amb molta esperança. I parlant d'esperança, des d'aquí us animem a xiuxiuejar tant com sigui possible perquè cal fomentar l'ús del català. Xiuxiuejar és la plataforma creada i fundada pel Mezcal Halawi. I se'ns acaba el temps, però no podem marxar sense dir-vos les pistes pel proper programa, que serà l'últim d'aquesta temporada, el dia 23 de juny. La primera és, la recol·lecció de perles va ser el principal motor econòmic a finals dels anys 60. La segona, hi ha un edifici d'oficines imprès en 3D. I la tercera i última, la falconeria.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Cudina.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
3: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
1: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
3: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
1: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
3: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sant Auge i que els bombers donen ara per controlat.
1: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
1: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
3: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
1: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per a la final de la Lliga CB.
3: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
3: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens n'amplia tots els detalls de la jornada, Norma Lebrero.
5: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
6: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
5: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
7: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'ha
0: s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
8: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
5: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
3: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
1: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1, que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
3: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
9: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
10: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
9: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
1: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
3: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
1: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
3: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
1: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
3: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
1: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
3: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
11: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
3: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 9:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
3: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
12: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
13: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
12: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
13: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
12: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida o un simple però significatiu gràcies.
1: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
3: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
1: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
3: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
1: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
3: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
14: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna, on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
15: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
14: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
1: I anem a Santa Bàrbara en plena local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
3: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir a més 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
16: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
17: El sol amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu la diferència que hi ha si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem d'així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
16: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jimeno Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
18: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i doncs, bueno, bàsicament el que sí que volem és fer a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse, però el veure en seguretat, i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
16: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
1: I obrim bloc cultural i parlem de cinema. I ens n'anem fins a Roda de Barà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
3: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombers d'aquest tipus sobre població civil.
1: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
3: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
1: I seguim, en aquest cas, i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Animegara.
3: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. Hi ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
19: El cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Animegara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics, El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de la Fricassa, que és l'entitat organitzadora.
20: I estem doncs, molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema s'ompli doncs, de públic, no? Públic doncs, diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
19: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
21: Això està molt ple de gent, no? I no sé si cabran tots.
19: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
22: Ell em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
19: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
1: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Cublac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
3: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
2: El Sant Cugat es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta 12a edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
1: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
3: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
6: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està tot ple de gent.
4: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
1: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 en bàsquet i es classifica per la final de la Lliga ACB.
3: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és el primer finalista, doncs, després de superar per la via ràpida 3-0 al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
1: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
3: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Animirets s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
1: I en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
3: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional 2 anys després de baixar-hi.
1: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
3: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
25: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens.

0: De querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
1: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
2: I baixem encara a una altra categoria més, de tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
3: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a zero. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada, encara que sense encert.
2: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
3: Els mariners van superar per la mínima 17-16 l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
2: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'handbol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
3: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anxes Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Nutrició amb Laura Crosas.
8: Les terrasses de l'estiu. Mantenir un estil de vida saludable i, sobretot, una correcta alimentació en períodes festius resulta força difícil, però sobretot ho és durant les vacances d'estiu, on els llargs dies i les altes temperatures compliquen encara més l'objectiu de cuidar-se. És la temporada de les famoses terrasses, amb una oferta de productes saludables més aviat escassa. I podeu trobar begudes ensucrades tan apreciades en aquesta època de l'any com l'horxata o els granissats, els esperats gelats i sorbets, tant comercials com artesans, que substitueixen a la fruita de la tarda i modifiquen completament el perfil nutricional del berenar, carregant-lo de greixos saturats i sucres. Begudes alcohòliques com les cerveses o els vermuts, que lluny de refrescar deshidraten, o bé els aperitius de bosses de patates xips i tot el llarg seguici d'altres aliments fregits que les acompanyen. Si és ocasional i puntualment et ve de gust, alguna de les opcions esmentades no suposa cap problema. Però quan es torna un hàbit de l'estiu, passar la tarda i la calor a la terrassa d'un bar, sortir a fer l'aperitiu o treure el cap quan el dia refresca, és important tenir clares quines opcions són més interessants d'escollir. Pel que fa a la beguda, teniu on triar i remenar. Un cafè amb gel, un te gelat, aigua amb gas i llimona o bé llimonada sense sucre. Si teniu sort, potser trobeu algun local on fan batuts de fruita fresca al moment, demaneu-lo sense sucre, o potser tenen kombucha. I finalment, la cervesa sense alcohol també es podria considerar. Per picar, eviteu les patates fregides o les braves, els arrebossats, els fruits secs salats o els farinacis com bastonets i torradetes. Ho podeu substituir, si no sou vegetarians, per conserves de peix com escopinyes, navalles, seitons, sardines, cloïses, musclos, entre d'altres, o bé per tapes de truita, formatges tendres, variat d'olives amb pinyol com les arbequines, fruits secs naturals o torrats, o verdures fermentades com els cogombrets o les banderilles. I si tenen alguna tapa elaborada com l'hummus, servit amb palets de pastanaga, que és un paté de cigrons, quedareu saciats, però no empatxats. Aquest estiu, gaudeix de socialitzar la terrassa del bar de manera més conscient i saludable.

0: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
0: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir, en una d'aquestes zones, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
0: Moment, precisament, de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
0: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: Un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
0: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
7: La lluita continuarà per on totes vulguem,
6: Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
4: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
0: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
7: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
8: Per les característiques del circuit on està, doncs, la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant, que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
7: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
0: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
0: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
0: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
0: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
2: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
9: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem de salut, perquè avui diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, l'informa Núria Pereira.
10: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
11: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
10: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
11: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
10: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
0: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
0: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
12: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
13: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
12: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
0: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
0: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
0: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
2: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, de la de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
14: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i, en especial, l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
15: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció, perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final, perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent, que no només és que expliqui castells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
14: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
0: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Sal han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
2: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gamma extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Sal, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
0: I ahir al quilòmetre zero casteller, a Valls precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
2: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els Moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gamma alta de 8.
0: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
16: El Sant Coblac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
0: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea. I és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
2: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
17: Música, fusta i tradició artesana. Són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
18: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me amb la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, és mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
17: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
0: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Sisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
0: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català i haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
2: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
19: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
0: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només 2 anys després de baixar-hi.
0: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
20: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
21: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
20: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
2: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar portant-se la darrera victòria de la temporada.
0: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar per la mínima, per 17 gols a 16, l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
0: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions, i és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
2: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32-37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia, davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany, del Magdeburg, ahir a l'altra semifinal.
0: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga femenina.
2: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
0: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de màsters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
2: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
3: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
2: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Pride. No us ho perdeu perquè... Jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible, això. És imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, I gràcies, com sempre, també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa. Preparats? Preparades? Comencem.
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
5: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
2: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
6: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. En vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
1: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
2: Esto lo tiramos para adelante, como que me llamo Dani y te llamas Jordi.
3: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo. Los actores se lo están currando muchísimo, están enseñando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
2: Pues Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas,
3: que tío. Falta pasta, que vamos mal de tiempo, no sé, tío. No sé si lo vamos a conseguir, en serio.
2: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
3: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
2: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
4: A las 16:35.
5: Deja de defenderse, joder, ¡que ni te calles!
6: ¡A mí esos cálculos no me salen!
7: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
1: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
8: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
9: Gràcies a tu.
10: És un plaer.
8: Hem vist imatges, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
9: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
8: Perfecte, em va bé.
9: Bueno, una mica la idea neix de mostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
10: Hòstia, algo així, no?
9: La vieja del visillo.
8: Això, la vieja del visillo.
10: Per furadet, no?
9: Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no haurien de veure, situacions una mica fora de lo comú, a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
8: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carença humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
9: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
8: La piràmide mítica, sí.
9: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i de més, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després, quan són adults, es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o...
8: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa
10: sí,
8: més.
10: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment, és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
8: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
9: Bueno, tot està una mica definit també per el que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però el principal també que intenta tocar és... doncs el no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
8: sí,
9: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
8: Les regnes.
9: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Uh-huh. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen
8: molt dures.
9: I l'acte 3 pues, mostra l'utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o, no, no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
8: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
10: Amb aquestes coses, jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
8: Ho té més clar, no? Diguem.
10: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics i de producció.
8: Ara en parlarem, sí, ho tenim preparat. Aquest home ja ho té aquí molt estructurat.
10: Voleu fer-li, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
8: I no hi hauria problema, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
10: Tècnicament és un
8: merder. És complex,
10: eh? Sí.
9: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... Tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no?
8: Estàs
9: allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
8: Sí, què passarà, no?
9: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
8: no.
9: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
8: És caríssim, no?
9: O la fas tota del tirón o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
10: És així, és així.
8: Ni més ni menys.
10: Sí, sí.
8: A nivell tècnic, suposo que... doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no? Però els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
10: Sí.
8: I, Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
10: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal, és un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val tots els esforços que estem fent, perquè realment estem, ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer perquè la peli estem convençuts que és una peli que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
8: Molt bé.
9: Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no? Sí. I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga,
10: va,
9: som-hi.
10: Sí.
8: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda. Uh-huh.
9: Però m'estan copiant tots.
8: T'estan copiant, sí. T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
10: Ja està molt xulo.
8: Sí. I és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
10: A mi m'encanta més el programa, l'entrevista, o sigui, sí. La postentrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
8: És tremendo, la veritat.
10: Sí.
8: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
9: Naturalitat. Al final, molt
8: més ni menys.
9: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
8: Pim-pam.
9: Sí, sí. De dir,
8: Vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
9: Per suposat. Sí.
8: Molta gent no s'ho creu, però és així.
10: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt... Cony, que promet moltíssim.
8: Que també és important, eh? Donar oportunitats a gent doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
10: Sí.
8: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla veure?
10: Hòstia, això...

0: filosofades que tenim tots i totes.
1: Ni més ni menys.
2: Sí. Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco. Però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre. Sí. Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves. Sí. Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcte, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
0: Exacte.
2: I això el cos t'avisa.
0: Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí. I aquesta pel·li parla molt de com es pot torçar una cosa o no, o sí, o... Mm-hmm. És molt interessant, això.
1: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no? I allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
0: Gràcies.
1: Caso cerrado, saps allò?
0: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció i amb la pàgina web.
1: Si avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
0: Està amagat.
2: És tímid.
1: Si vol parlar, però no, avui no vol. Ens ha apartat el micro. Ell està aquí avui en
0: és
1: plan
0: un crac,
1: de suport.
0: És un crac.
1: Suporter. Sí. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
0: Correcte.
1: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
2: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny. I de formes, pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat doncs, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
1: Exacte, correcte. Qui sap?
0: No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh? Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
1: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
0: Sí, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, estem... O sigui, tu, des de fora, poses res, 5, 10, 20 euros, i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
1: Home, això és un curro, això, nois?
0: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
1: com
0: estem...
1: Com el pack de tinta i sudor.
0: Epa! Sí. Interessant.
1: Home, atenció, eh?
2: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients que si volen conèixer l'Octavi Pujades o si volen conèixer el Marcos Franz o algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada i, a més, veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
1: Brutal. A més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu és important. La veritat és que, a més, les fotos estan molt cuidades. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: ho heu
0: sí,
1: cuidat
0: sí.
1: I això sí. També s'agraeix i es veu.
0: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes i I avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent, mm-hmm. i estem fotent canya, sí.

0: Sí.
1: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja, no? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més
0: a saco,
1: directa.
0: Tots els rodatges.
1: No? Arrenqueu, sí, amb rodatges. Una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
0: I tant.
2: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
1: Sí. No tothom pot gravar allà, tampoc.
2: No.
0: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
1: cosa. Poca broma,
2: I deixa de comptar, no?
1: Sí, sí. Es du aviat.
2: Sí. Després rodem doncs un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
1: Pim pam.
2: Sí.
1: Per lo que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
2: Clar, perquè
1: l'equip, quin equip moveu, més o menys?
2: Més de 60 persones.
1: Bo.
2: I volem fer un projecte oficial, legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així.
1: No,
2: volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals.
1: Sí.
2: De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que
1: està aquí ja. El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
0: Sí.
1: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida, que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Sí. Presentar paperassa i tot això és un curro, això,
0: És una liada. O sigui,
1: són dies de... I quan no demanen una cosa, demanen una altra.
0: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
1: Un meset potent,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ja és això.
0: Sí.
1: Escolteu-me, la moneda, que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi al Verkami pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units per una simple moneda.
2: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow,
1: correcte,
2: que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia, justament, és que aquesta moneda no és una moneda normal. És una moneda que té 6 braços, a l'home de Vitruvio.
1: Exacte.
2: I, en principi, l'home de Vitruvio en té 4. Aquests 2 braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
1: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
2: Llavors, és un fil invisible que nosaltres tracem, i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim, i un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
1: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allí ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i a gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment. De com està tot. Ja sabem com està el món audiovisual, no?
0: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí... I, a més, amb una... No sé si dir-te, un boom. Nosaltres, des de Common, rebem guions cada setmana. Vull dir, propostes de coses xules arriben cada dos per tres, però no sé. És, si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre... I nosaltres, amb la gent amb la que hem parlat, en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa, o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè molt diferent. Ho dic en sèrio, és... Rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
1: Que el sector s'està movent, i això és important.
0: Sí.
1: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc,
0: i que es mouen
1: està
0: soles.
1: Molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar. Ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
2: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
1: Ni més ni menys.
2: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
1: Tampoc
2: tan
1: tenia un reconeixement tan gran.
2: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo que sé, a Pozos d'ambició, també.
1: Correcte.
2: Ell fa pel·lícules molt corals. No hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
1: Inacabable, no?
2: Sí.
1: Bons
0: apoyo,
1: noms.
0: Apoyo la emoció en total.
1: Sí.
0: Jo és que vaig, jo sí? Soc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
1: Molt bona, sí.
0: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
1: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
2: I per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
1: Que bona aquesta.
2: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls. I molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
0: És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes, loco.
1: La gent ja no comprarà metàl·lic, ara, ja.
0: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la pel·li i li dona una miqueta al tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar, i a més jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida, sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
1: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim, tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs, què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
2: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
1: Sí, sí.
2: I res, pues, infinites gràcies perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso motiu.
1: Molt bé, també va bé.
0: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom. I a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
1: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
0: Gràcies.
2: Gràcies. Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants. A veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, que no surt. Ai, Toni.
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Sóc Antoni Rovira i tu, que estem
0: endavant,
1: amb la caravana de l'amor.
0: Vinga.
1: La caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, chingue, no pare, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad, va, Miskiana, va, al centro. Miskiana, al centro, vamos. Miskiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Miskiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Venga, a ver cómo te mueves, dile.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en l'Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No, ja entenc. Va. El Carlos Guan també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Miskiana. Balla, balla. El tiburón.
5: Un petó per la Caixa Tonta.
1: El tiburón, canta.
5: No pare, sigue.
3: No pare, sigue.
1: Igual. A veure. Dóna més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡A todo el mundo!
1: ¡Té ganas de mossegar! A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, Paco.
7: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno nos aclara con este chivantesco gerente chivarrio de coña.
1: Un camarero, ¿dónde está lo que lleva?
7: Bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
1: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
8: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
1: A mi unes preguntes, per on és?
8: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
1: Estem sortint per la xarxa, per el programa La Caixa Tonta, Ho compartim,
8: sí?
1: O no?
8: I tant, que sí, sense problema.
1: Com te dius, perdona?
8: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
1: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas, què vols dir?
8: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
1: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. Amb on no hi ha edat, amb on no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
8: I tant, superimportant.
1: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
8: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
1: Qui t'ha pintat aquesta cara tan guapa?
8: Jo mateixa.
1: És pintora?
8: Sí, i tant. Doncs digue'm. Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la Casa Tarradellas.
8: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Bé, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
5: Yo aquí estoy dándolo todo y...
1: No vas a perder el ritmo ni nada.
5: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
1: ¿A qué vienes?
5: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien, como siempre.
1: Más diversidad y color no puede haber.
5: No, esa es la mejor que tenemos.
1: Bueno, això de que és la millor. Mira, mira, mira quina que baixa. Les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa, què passa? Però què passa?
5: No passa
1: res. La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
5: Sergio,
1: jo
5: no. Le he dicho si quiere el abanico.
1: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
9: La bruja Lola.
1: La bruja Lola.
9: Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, qué mal iríamos.
1: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
9: Una puerca.
1: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser model, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
10: Vaig del más mejor del mundo mundial!
1: De qui vas, sisplau? En quin personatge t'inspires?
10: M'havia de vestir el Tiquili 4, al final he fet un mix.
1: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i he acabat pintat. Bueno... Pintat com un pierrot.
10: No sé de què.
1: Una mica trans, eh?
10: Però bé, no?
1: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
10: Destrans total.
1: Trans total. Mare de Déu, mare de Déu. No us imagineu això el que és tot de gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem... i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la bandera dels colors, la bandera que diu que tots som iguals als cors que estimen a la vida.

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorns Pride, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, eh? Ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha altre amor de Verónica Romero juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Entro aquí.
1: Vale, però vols provar això de fer la frase o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: 10 de juny de 2026, benvinguts al 8è Taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, com us diem sempre, un cop al mes us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. I avui encetem un cicle de taules per 5 especials, que no són taules per 5, sinó que són taules per 2, perquè tot just fa pocs dies s'han complert aquests 3 anys de mandat municipal, per tant, falta un any per les properes eleccions al municipi, per les properes eleccions a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, i creiem que és un bon moment per posar sobre la taula amb els portaveus municipals, un per un i per separat, doncs què és el que ha passat al llarg d'aquests 3 anys, què és el que ha de passar al llarg del proper any i, per tant, fer un balanç del que està sent aquest mandat 2023-2027, que va començar a mitjans de juny de l'any 2023, quan a Sant Feliu de Codines es va fer aquesta investidura de l'alcalde Pol Cabotí amb els vots de Junts per Codines, Junts per Catalunya, i va deixar a l'oposició doncs, els altres dos partits, que són Junts per Sant Feliu de Codines i el PSC. Aquest govern de Primàries Codines i Junts per Catalunya doncs, ha complert aquest 3 anys i qui ens acompanya avui per començar aquest cicle de valoracions és l'Anna Vilarrasa, regidora de Junts per Codines, Junts per Catalunya, que es va presentar en aquestes eleccions amb un programa que es titulava Ara sí, fem-ho possible. Actualment és tercera tinent d'alcaldia, és regidora de Comerç i Turisme, d'Ocupació, del Pla del Centre i de Protocol. De les seves regidories, de com han estat aquests 3 anys i de com ha de ser l'any que queda, en parlarem amb ella aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Bona tarda, bon vespre, Anna, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Saludem també el Xavi Carrera, que el tenim al control de so. Com estàs, Xavi?
2: Molt bé, bona tarda, bon vespre.
0: Bona tarda, bon vespre. Avui som dia... Vosaltres ho esteu sentint el 10 de juny, o a partir del 10 de juny. Som dia 29 de maig, som 4:45 de la tarda i enregistrem aquesta primera d'aquest cicle d'entrevistes. El comencem amb ella, amb l'Anna Vilarrasa, continuarem amb la Laia Jordana del PSC, seguirem amb Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines i tancarem amb Pol Cabotí de Primàries Codines. De com estàs, Anna? Com estàs, en general?
1: En general estic molt bé, la veritat és que molt bé. He tornat de vacances, hem fet un peron, amb el qual, bé, molt bé.
0: Políticament, com estàs?
1: Políticament, doncs, també bé. Realment, ara hi havia un amic que em va comentar quan vaig entrar a govern, que em va dir, diu, mira, els dos primers anys ho passaràs una miqueta, no malament, però agobiat, molt agobiat. Diu, a partir del segon any veuràs que començaràs a gaudir del que fas. I és ben veritat, no totalment a gaudir, allò, sempre hi ha l'agòbio darrere, però és així, és així.
0: Ara veurem amb què gaudeixes. Quan us vaig començar a contactar per fer aquest cicle d'entrevistes, la Laia Jordana em deia, són aquelles entrevistes que farem al carrer? Dic, no, aquestes les farem l'any que ve. Aquest any les farem a l'estudi. Però si t'hagués demanat de fer l'entrevista al carrer en un lloc que et deixés triar tu, on m'haguessis portat?
1: A la Font dels Àlbats, perquè queda a la vora de casa. Jo allà de petita hi havia jugat molt amb les meves germanes. Sí, així sense a la Font dels Àlbats potser haguéssim anat.
0: Ara, tot just han passat 3 anys d'aquella entrevista que vam fer el 19 de maig del 2023 al Centre Cívic, en la que exposaves el teu programa electoral i la voluntat de treballar per Sant Feliu. Què destacaries d'aquests 3 anys?
1: Destacar una cosa?
0: En general, o més d'una.
1: A veure, jo aquí destacaria que estem treballant per Sant Feliu en moltes coses. Posar una cosa sobre la taula doncs em costaria bastant perquè s'estan fent, i parlo ja doncs, per les meves regidories, estem fent coses, estem sent-hi cada dia i destacar. Vull dir, jo penso que sí, que la plaça s'ha de fer, s'acabarà fent i realment serà un abans i un després de Sant Feliu. Si tingués que ser una cosa material, seria com a acció grossa, com a acció important, seria la plaça.
0: Vostè és l'única regidora de Junts.
1: Vostè no, per favor, Gemma. És que si no després ja...
0: Tu ets l'única regidora de Junts per Codines, governes en pacte amb els 6 regidors de Primàries Codines. Com és governar en minoria en pacte amb Primàries Codines?
1: Ho portem bé. Jo, bueno, per la meva part, jo penso que ho portem bé. Realment aquí es va fer un pacte, el pacte es compleix. Hi han coses que a vegades doncs, jo no faria igual, que és normal, perquè cadascú té la seva manera d'enfocar i cada regidoria té les seves accions i es respecten totalment. Sempre han tingut el meu suport, vull dir, en cap moment, perquè no es fa el que a mi em semblaria es dirà que no. I participem tots junts doncs, de moltes coses, des de les reunions de govern, quan hi ha algun acte ens organitzem per veure qui pot anar i qui no pot anar-hi. Jo penso que realment la manera de treballar és bona. Fruit d'això també és el ritme que hi ha, no? El ritme que hi ha i suposo la visió que també es veu a nivell de govern, que és un govern unit, encara que sigui una coalició, i que anem a la una.
0: Per tant, hi ha bona entesa.
1: Sí, tant que hi ha bona entesa, sí, sí.
0: Quins són els temes que veieu de manera més diferent? Ara que deies això, hi ha regidories que cadascú ho faria de la seva manera.
1: Jo potser el tema més diferent seria el tema de... Tot el tema... El tema social, tot el tema de la regidoria que porta la Sandra, penso que és una regidoria molt complicada, que la porta perfecta, però en aquí és una regidoria que no portaria igual. No em facis dir amb què, perquè hi ha moltes coses que tampoc conec. Però a vegades sí, a vegades doncs, comentem algunes coses i dic, ostres, és que no. Però, bueno, però ja et dic, vull dir, és un punt de vista meu que no té més.
0: T'has avançat a la pregunta, que era què faries diferent.
1: No, perquè ja et dic, moltes accions que fa la Sandra tampoc en tinc coneixement al 100%, i a vegades converses que tenim amb ella són converses generals de, bueno, d'ostres això, ostres l'altre, no? Però suposo que és la regidoria que potser ens dividiríem més. Aquesta, entenc, sí, sí.
0: Què creus que aporta Junts per Catalunya en aquest govern? O amb quins temes creus que heu marcat més perfil propi?
1: El que aporta, més que perfil, bueno, d'entrada aporta estabilitat, i penso que això és fonamental perquè un poble amb un govern tiri endavant sense que hi hagin fissures ni històries. Això és el principal. I penso que el que aporta aquí Junts per Catalunya a vegades doncs, són contactes. Contactes en moments que hem tingut alguna cosa, hem pogut... doncs aixecar el telèfon, fer una trucada, ens passa això, cap a on anem, cap a on ens dirigim. Bàsicament aportem això, a part de la feina que portem que porto com a regidora, però a nivell de partit, doncs tenir, sempre ho hem dit, tenir un partit a darrere que et doni suport, hi ha moments que fa falta, que ajuda i que treu de feines que si no seria molt més complicat fer-les.
0: Només començar, ja has deixat anar la paraula que pot ser la paraula més clau d'aquesta legislatura, que és plaça. Una de les regidories que portes i que sorgeix precisament d'aquest pacte de govern que parlàvem entre Primàries Codines i Junts per Codines és la regidoria del Pla de Centre, que us coordineu amb la regidoria d'Urbanisme i que treballa sobretot per aquesta futura reforma de la plaça. Quan comencen les obres? En quin punt estem?
1: Realment allò de dir una data, un dia em vaig dir una i una persona també coneguda em va dir de dates, no en diguis mai més cap, i té tota la raó del món. La intenció és el juny. El que passa que ara falta també doncs, que l'empresa constructora ens doni el pla dels dies de les obres, però la idea és començar-la al juny.
0: Com has viscut tot aquest procés des de les votacions que es van fer al febrer de l'any passat fins ara que s'ha fet l'aprovació definitiva del projecte, l'adjudicació de les obres de l'empresa que les farà fins que estem a dies de començar-les.
1: Com s'ha viscut? Com l'hem viscut? Bé, és que l'hem viscut tots iguals, eh? Perquè ha sigut realment un procés molt llarg. Hauria pogut ser molt més curt, però ha sigut molt llarg. Realment ha sigut un procés ple de pals a les rodes per tots cantons. Nervis, més d'una vegada nervis. Alguna nit anant a dormir molt tard intentant buscar maneres i solucions per anar saltant aquests entrebancs. Però l'hem viscut amb moltes ganes, la veritat, perquè és que estem convençuts de que això serà bo per Sant Feliu, és un canvi per Sant Feliu. I parlem de la plaça, però és que no és només la plaça, és tot el centre que començarà un desenvolupament que es veurà i per algun lloc s'ha de començar. Però ha viscut bàsicament això. Bueno, això, nervis tampoc, però sí que cansats. I a vegades allò, moments amunt, moments avall, ha sigut un procés complicat que encara no s'ha acabat. Encara no s'ha acabat, jo sempre ho dic. Fins que no tinguem les excavadores a la plaça, no respirarem, perquè estic segura que d'aquests entrebancs que et deia, segur que se'n posaran més.
0: Un cop es van fer les votacions i va sortir aquest resultat de la plaça central, amb la plaça amb una gran plaça grossa de sorra, l'actual plaça petita convertida en plaça dura d'un sol nivell i la mobilitat, diguéssim, per la banda contrària a la que hi ha ara. Què vas pensar quan vau tenir el resultat?
1: No és la que jo vaig triar, eh? Però, bueno, vull dir, a mi penso que és una plaça que sempre s'ha demanat per part de molta gent, doncs, que tingui la identitat de Sant Feliu. Penso que la respecta. El tema de la mobilitat l'hem explicat mil i una vegades, com funciona el tema de la mobilitat. És a dir, l'opció aquesta guanyadora és, en principi, la que es farà, però no s'ha modificat el pla de viabilitat de la plaça, amb la qual ens queden obertes moltes opcions. Però, bueno, vull dir, l'opció que va guanyar ja m'està bé. Queda la plaça de sempre, però una plaça molt més arreglada.
0: En un ple, recordo que vas dir, la plaça es farà sí o sí.
1: Sí, sí, això m'ha portat. sí, és que sí.
0: Hi ha hagut algun moment de tot aquest procés que hagis pensat diferent? De dir, potser és una obra molt arriscada, potser té un peatge polític...
1: No, en cap moment. En cap moment, eh? Vull dir, anava convençuda, anava amb el nostre grup, anava convençut que això era una bona obra per Sant Feliu i en cap moment allò de dir, oi, potser ens ho replantegem i busquem altres opcions, no, en cap moment.
0: I en algun moment has pensat, ja ho duiem al programa, no ens calia fer un procés participatiu?
1: Sí, això sí que ho he pensat. El procés participatiu aquí sí que va ser, doncs, bueno, és el que dèiem, som un govern de coalició, jo potser el procés participatiu no, jo no l'hagués fet, vale? Però aleshores es va decidir, doncs es va tirar endavant amb el procés participatiu, però... Això sí que vaig tenir dubtes en el moment que es va fer.
0: Què creus que ha portat aquest procés a l'hora de no només recollir les votacions numèriques per definir la plaça, sinó a l'hora de fer també unes aportacions qualitatives que la gent ha pogut dir que hi pensava, de fer també aquestes trobades amb els arquitectes, que tant veïns
1: no,
0: com entitats com comerciants
1: opinin? És a dir, jo no l'hagués fet, però sí que potser el que també aprenc amb l'equip que som, que el poble també se l'ha d'escoltar i en aquest cas el procés participatiu va obrir una manera de fer amb aquest projecte de la plaça que jo penso que s'ha donat veu a tothom. A tothom s'ha donat veu. Va començar, ens varen acusar perquè era un procés participatiu dirigit. No era dirigit, era presentar tres opcions que s'havien estudiat i que eren viables. A partir d'aquí hi han hagut, com tu has dit, reunions, s'han aportat moltes visions per part de la gent. Tothom que ha volgut venir a l'Ajuntament se n'ha parlat. I realment penso que, tot i que jo no era a favor del procés participatiu, sí que veient els resultats i veient que és la plaça és per tot el poble i que s'hi ha d'involucrar tota la gent i amb la contra que tenim de tota aquesta altra plataforma de la consulta no referendària i tot això, en cap moment ens poden dir que la plaça l'hem fet a la nostra manera, que no s'ha tingut en compte ningú, perquè és tot el contrari, el que no s'ha fet una consulta com potser aquesta plataforma voldria. Però la consulta ja està sent, i és que hi és cada dia, perquè més d'una vegada el Manel té gent a dalt al despatx que li pregunten coses o que van a fent aportacions, saps?
0: Sí, que un dels temes que se us retreia era que les votacions que van definir el model de plaça no incluïen el que no es faci reformes a la plaça. Vosaltres sempre heu defensat que la vostra proposta era precisament...
1: Sí, jo aquí sí que ho tenia claríssim. És a dir, hi ha un programa electoral que guanya unes eleccions amb coalició. A partir d'aquí, el que no es pot qüestionar, per la meva manera de pensar, és aquest programa electoral, perquè és que si no, senyors, no cal que fem eleccions. És a dir, si tu presentes amb un partit el que sigui i guanya que es farà la plaça, no em vinguis a dir que després torni a preguntar que la plaça no es farà, perquè jo sento que ja estem legitimats. En un ple va sortir, em sembla que va ser el FEDE, que va dir que teníem la legitimitat a nivell de vots, entenc, no, o de regidors, però que no teníem la legitimitat moral. No ho vaig acabar d'entendre, perquè no es tracta de moralitat, això. Es tracta de tirar un projecte endavant, explicat, amb un programa electoral, i a partir d'aquí no entenc la qüestió aquesta de que es tenia que deixar dir que la plaça no es fes. Jo no l'he entès mai, aquest punt.
0: Canviem de regidoria, el pla del centre... Bé, bueno, hi ha un tema més relacionat amb el pla de centres que veu aconseguir aquesta subvenció del PUOSC pels carrers del voltant de la plaça.
1: La subvenció del... No.
0: La subvenció del PUOSC és la dels carrers del voltant de la plaça? No. Hi ha una subvenció, sí, que és...
1: La que tenim és la de la Diputació per la plaça.
0: i la de la Generalitat, que arriba, s'ha de començar a executar, no sé si és a partir de l'any que ve, que és la que preveu, per exemple, arreglar el carrer Vic, arreglar el carrer Sant Joan, arreglar diversos carrers del centre. Això és amb la idea de seguir la mateixa tendència que amb la plaça?
1: És que la tendència és aquesta. Vull dir, la tendència del govern és dir... Bueno, si no, només mirar el pla de barris. Només mirant el pla de barris te'n dones compte de que el que es vol fer és que Sant Feliu al centre es comenci a arreglar. Comencem amb la plaça, però tenim tot el tema de la nau Vallcorba, del torrent de l'Escletxa, tenim el carrer Vic. Hi ha tota una part de Sant Feliu que no és només la plaça. És tot el centre de Sant Feliu que està molt deixat, que no s'hi havia fet res en temps, que si això canvia, vull dir, vas a pobles a vegades que tenen un centre bonic i et canvia la visió del poble. A mi m'ha passat. Dius, ostres, quin centre, ja no dic la plaça, perquè sembla que tot va encaminat a la plaça, no és només la plaça. Actuacions que s'estan fent, que són de la plaça, són del centre, són de, el que et dic, la nau de Can Vallcorba, el parc de l'Escletxa, el Puós, pels carrers del voltant. I la idea és aquesta, començar pel mig i anar canviant. El que sempre dèiem, la taca d'oli. La taca d'oli que comenci i es vagi escampant pel poble.
0: Ara sí, canviem de regidoria, fem un canvi de bloc.

0: dèiem que també ets regidora de Comerç i Turisme, i hi ha una acció comercial que no deixa ningú indiferent, que és la, ja somrius, que és la decoració del carrer Joan Maragall. L'any passat eren flors, aquest any són cintes de colors, el cost aquest any és d'uns 8.400 euros, si no m'erro.
1: A mi va.
0: Per què aquesta aposta i si creus que val la pena invertir aquests diners en aquesta acció?
1: Ah, sí. Sí que crec que val la pena. Us explico. És a dir, l'any passat ja es va fer aquesta aposta, que van ser les famoses flors, que també van portar rebombori. A nivell de comerç, aquest govern treballem o intentem treballar amb plans. És a dir, d'alguna forma tenir una estructura que ens vagi portant tots junts al mateix lloc, no? Aconseguir, ja no és el centre, aconseguir canviar tot Sant Feliu. Aleshores es va fer un pla de dinamització econòmica. En aquest pla ens deia ben clar que teníem un centre que era un centre deixat, un centre sense vida, un centre sense cap il·lusió, i a partir d'aquí es podien fer una colla d'accions. De les accions que vàrem anar valorant amb persones de l'Ajuntament, amb que anàvem parlant, ens va sortir la possibilitat de fer aquesta, que era una innovació, perquè inclús en el catàleg de l'any passat vam sortir el catàleg de municipal i a Sant Feliu de Codines. Allò que anem posant Sant Feliu al mapa, val que un catàleg de municipal ja no té cap importància, però sortir a Sant Feliu de Codines. Ens van veure més d'un. I aquesta acció el que pretén és això, que d'alguna forma, mira, d'entrada estic contenta perquè he aconseguit que tothom en parlés. D'entrada, per bo o per dolent, que a algú els hi pot agradar i que d'altres no els hi poden agradar. Només faltaria. Però jo penso que realment aquesta decoració, doncs, tu vas per allà, i és bonic, i et dona vida, i et fa content, i tant les flors com aquesta, i n'estic convençudíssima. El que passa és que aquest any hem perfeccionat. L'any passat es va fer la decoració de les flors, va valguer 5.700, ho dic de memòria, o 5.400, per aquí ens movíem. Aquest any val més diners, però l'estructura també és molt diferent. Aquest any és refugi climàtic, i està catalogat així en l'expedient que tenim nosaltres de l'Ajuntament. Tenim el tema d'aquest refugi climàtic. És una acció que es fa des d'ara, des del maig fins al mes d'octubre, és a dir, és una acció que dura 5 mesos, hi han accions, actes, festivals que es fan a Sant Feliu de només un dia que valen molt més que això. Vull dir que és una acció que va dirigida a tothom, perquè una hora o altra tu hi passaràs. Una hora o altra ho criticaràs o en parlaràs, saps? Aleshores, jo aquesta decoració del Joan Maragall, jo per la meva part n'estic molt satisfeta. I una altra cosa, d'aquests diners que has dit, de 8.000 i pico euros, 2.410 són de material. Tot el que més hi ha el muntatge, el manteniment, el desmuntatge. Vull dir que, clar, una estructura així no és barata, però és que no és que sigui barata, és que porta una feina darrere important. M'he sentit a dir que si els nens del col·le poden fer aquestes cintes, els nens del col·le. Els nens del col·le el que han de fer és estudiar. No han de fer cintes de colors. I primera, que encara que les facin, la despesa de penjar-ho també hi serà. I de mantenir-ho. Després, quan faig una cinta malbé, què farem? Tallem una altra cinta i l'anem a penjar? Vull dir, és tot un muntatge darrere que també s'ha de valorar així. Ja et dic, hi va ser arrel del pla de desenvolupament i penso que porta el centre que li dona una vida, de veritat. Jo penso que li dona una vida i una alegria.
0: Quan deies refugi climàtic és perquè genera una ombra que de natural
1: esclar,
0: no hi és?
1: Sí, una ombra, i amb el fer les cintes fa com un aire. La mica d'aire que pugui fer, es veu que això ens ho van explicar, eh? Jo no t'ho sabria quantificar, però ens ho van explicar.
0: T'has avançat amb els nens de l'escola, perquè la següent pregunta era que una de les aportacions que us van fer l'any passat des de l'oposició era contemplar que aquesta decoració la poguessin fer les escoles. Entenc que això no ho heu contemplat
1: en cap
0: moment.
1: Jo no ho he contemplat en cap moment, per el que et deia. Primera, no és un tema de fer la decoració. Els nens poden fer decoracions de moltes coses, però d'un carrer que no sé quants metres quadrats pot fer, si posem 3, no sé, 80 o 90 metres quadrats, no pots agafar els nens que vagin tallant cintes o que facin flors, al meu punt de vista, eh? I a part, després el manteniment i l'estructura de penjar-ho, també de llogar una empresa perquè després ho pengi. Jo no ho veig viable. El que passa que sí que aquí aquesta vegada, sí que he de dir, l'any passat se'ns va demanar per part de l'oposició que perquè no havíem tingut en compte els artistes locals. Això em sembla que ho va demanar-ho la regidora Laura Petit. I aquí aquesta vegada sí que sí, els artistes locals, i des d'aquí aprofito per fer una crida a qui vulgui, doncs, d'alguna manera fer una exposició de l'obra seva, aquest any sí que es pot exposar, perquè hi ha una estructura com una reixa que es pot ficar un ganxo i pot penjar una obra de l'artista local amb la temàtica que vulgui. Aquest any això sí que es pot fer, aquesta aportació la vam contemplar.
0: Doncs queda feta la crida. I quan es despengin les cintes de colors, la reixa quedarà per poder-hi penjar altres coses? No, la reixa també se'n va.
1: La reixa se'n va. Sí, no, queda el carrer com sempre, perquè a l'hivern queda normal.
0: Feia referència a aquest pla de dinamització econòmica local que recollirà diverses accions per crear tant una marca local com fomentar el comerç. Amb què s'ha traduït? Quines accions s'han anat fent?
1: Aquesta és una. Després també es va fer l'acció de muntar tallers al mercat setmanal. Quan vàrem arribar al mercat setmanal hi havia tres parades. Ara en tenim 7 o 8, t'ho dic de memòria, eh? Es va intentar dinamitzar el mercat, costa molt perquè realment els hàbits de consum de tothom canvia, però també jo crec que ara tornen a canviar perquè el jovent torna a anar a comprar al mercat. Jo ho dic perquè jo veig a casa meva, amb la meva filla, que bueno, doncs que s'està acostumant els dissabtes al dematí a anar al mercat i és jove. Aleshores es va fer aquest tema dels tallers del mercat setmanal. Quins altres? Es va també senyalitzar el mercat setmanal a l'entrada del poble, que no estava senyalitzat. Això del carrer, amb el tema de l'associació de comerciants també s'ha reactivat l'associació, que la teníem deixada de les mans, bueno, no hi havia associació, la Junta Antiga va plegar, va venir el Covid i no es va aconseguir tornar a arrencar l'associació, ara tornem a tenir associació de comerciants amb una dotació que tenen de pressupost per poder doncs, també fer activitats. T'anava a dir una altra, associació de comerciants... Es va fer un conveni amb la Cambra de Comerç, que ara estem organitzant una xerrada del Verifacto, del tema de les factures electròniques, que una botiga de Sant Feliu m'ho va demanar, i ara l'estem muntant de cara al setembre, que al final es va aplaçar i ara al setembre es farà. Vull dir, es van fent contactes per intentar, bueno, com a mínim, tenir el comerç, que tingui una alegria el comerç. Jo penso que s'està aconseguint, la veritat. Vull dir, s'han fet actes, l'últim, el vermut que es va fer aquí a Can Buixó, a nivell de comerç, vull dir, el comerç porta iniciatives i des de l'Ajuntament estem donant tot el suport que faci falta. I penso que això és bo, que s'està fent coses.
0: En el terreny més del turisme, el fet que Sant Miquel del Fai ara ja no obri només els caps de setmana, sinó que hagi passat a obrir per tots els públics també entre setmana, té un impacte perceptible a Sant Feliu?
1: Jo suposo que entre setmana sí té impactes amb els restaurants i els bars per dinar. Jo no sé si els bars s'hi noten molt, no ho he preguntat, eh? Però en tot cas hauria de ser així. No crec, potser no sé si venen al poble, no et sabria dir. Aquesta dada sí que no te la tinc controlada.
0: Si és turisme de pas o si és turisme no,
1: sí,
0: que
1: deixa... Això potser també serà una bona... T'agafo el guante d'una mica mirar, no?, aquest tema del turisme que va a Sant Miquel, si és de pas, si no és de pas, com podíem fer que vingués aquí. Vull dir, sí, això és una bona idea.
0: Com a regidora de fires...
1: No, només una cosa, de turisme... No, perquè turisme ja el tanquem, no?
0: Sí.
1: De turisme sí que puc avançar que hem aconseguit una subvenció de la Diputació i es grava un vídeo de turisme, un vídeo fet per professionals, a nivell de turisme de Sant Feliu, que la intenció és estrenar-lo pues, en una data sorpresa.
0: I on es difondrà aquest vídeo?
1: Per tot arreu on puguem.
0: Xarxes...
1: No sé si podria fer-ho per TV3. Aquí hi ha algú a veure si...
0: A veure...
1: Però no, xarxes i això segur. Xarxes i això segur, i el que més, doncs, bueno, en puguem.
0: Fer campanyes a mitjans, sí. A televisions comarcals i fins i tot televisions nacionals.
1: Intentar-ho.
0: Ara sí, anem a les fires. La Fira de la Carbassa, ara també de la crisi de la sequera que impedia que es cultivessin carbasses gegants, estava en declivi i ara es va reformular amb la Fira de la Carbassa i els productes de la terra. Quina valoració en feu de com han funcionat les dues últimes edicions?
1: Molt bona.

0: aquest any també em sembla que s'ha fet, el tallar la carbassa amb la,
1: motosserra.
0: Vull dir, això, els nens hi van, que, bueno, espectacular. Però ja et dic, col·laboració molt bona, molt bona. I l'equip que hi ha al darrere, vull dir, felicitar-los des d'aquí, perquè sense ells no seria possible. Encara que l'Ajuntament dongui tot el suport, la feinada que fan és d'agrair.
1: Aquesta era la de la carbassa, l'altra gran fira de, del poble, la vam tenir fa poques setmanes.
0: La del rellotge.
1: És la del rellotge, arribava a la 30a edició, en aquest cas està més que consolidada.
0: Aquesta sí, està molt consolidada, la fira del rellotge. És diferent que la de la carbassa, perquè la fira del rellotge, d'alguna manera, també és una fira, com t'ho diria, que totes les fires mouen diners, però aquesta hi ha gent expressament que ve perquè és el producte, només aquell producte. Hi ve gent de tot arreu, gent d'Aragó, a mirar el tema dels rellotges, realment està molt arrelada, i aquesta sí que a nivell de província, penso jo. Aquesta la tenen molt, molt arrelada i coneguda.
1: Fins i tot de país, potser.
0: Pot ser, perquè ja et dic, venien gent de l'Aragó, jo vaig parlar amb uns d'Aragó, l'any passat van venir aquells amb aquella de...
1: Furtwagen.
0: De Furtwagen, sí.
1: Alemanya.
0: Vull dir que és una fira que és diferent tarannà de la de carbassa, però que també la tenim aquí a Sant Feliu i tenim aquestes dues que agafen força.
1: Aquest any vinculat amb el 30è aniversari es va fer aquesta reobertura del campanar visitable. Hi han instal·lat unes baranes noves perquè sigui més accessible que no accessible. Com valoreu també aquest...
0: Això, aquesta iniciativa, penseu que és una iniciativa privada. Aquí l'Ajuntament no hi ha col·laborat ni ha posat diners ni res. És una iniciativa privada, però que realment doncs dona valor al patrimoni del poble, perquè és així. Vull dir, el patrimoni, si no es va conservant, es va mantenint, arribaria a un punt que cauria tot a terra. El fet que hagin fet aquesta renovació d'aquest espai, d'aquesta planta, és bonic, es pot pujar dalt, la inauguració va ser un èxit i, bueno, ja et dic una bona cosa, en aquest cas, pel patrimoni de Sant Feliu, perquè es vagi mantenint pels fills, pels nets.
1: A nivell patrimonial, què diries que heu recuperat? Perquè s'han fet diverses millores.
0: L'antiga farmàcia ha sigut un punt. El fet de pintar l'antiga farmàcia ha sigut un punt important, i l'antic ajuntament, que l'obrim el diumenge, que inaugurem el diumenge a la Casa de les Arts. També tenir un espai que només hi ha gent allà concentrades totes les arts, ostres, és important, i l'espai ha quedat molt bonic.
1: La Casa de les Arts s'obre diumenge 31 de maig. Sí que té un ús més que evident, que és donar servei a tot allò que estigui relacionat amb les arts. Ara hi ha l'Escola Municipal de Música, també hi haurà espai per arts plàstiques i per altres disciplines. L'antiga farmàcia Codines Emprèn, què hi ha d'anar allà i en quin punt es troba?
0: Allà, a mi m'agradaria que la primera planta ja n'és una codinenca. Perquè sempre he pensat que la primera planta, si hi hagués una codinenca, donaria la plaça vida. Posar, jo m'imagino, els vidres com el rac aquella que hi ha a Passeig de Gràcia, a la Diagonal. Quin és el rac 1?
1: Els dos, Catalunya Ràdio, una
2: Catalunya banda, Ràdio, no?
1: I rac 1 l'altre.
0: Els vidres glaçats amb els micros. Jo penso que la primera planta hi haurà d'anar-hi una codinenca. I després, a les plantes de dalt, la idea que hi ha és el tema de fer, per un no despatxos, viver d'empreses, sales de reunions, sales perquè tu la puguis llogar com a empresa, perquè has de fer una trobada amb els treballadors, el que sigui. El tema empresa i indústria, però aquí, això el Miquel t'ho diria més bé que jo.
1: Bueno, aquesta proposta radiofònica ens l'apuntem, Xavier, el tècnic de so.
2: Sí, sí. Poder, també qui li hem de comentar és el Pau, que serà el gran encarregat de fer el trasllat, de dirigir-lo.
0: Aquesta proposta a mi m'agradaria,
1: la veritat. Però són futuribles o ho tenim escrit? És a dir, quan trigarem a veure gent entrar i sortir de manera habitual perquè és la seva rutina d'aquell edifici?
0: Jo penso que aquesta legislatura no. Jo penso. S'ha de fer encara el tema bueno, hi ha el tema del concurs dels locals, vull dir, encara hi ha feina.
1: Els locals, un ara mateix està ocupat per la papereria a la plaça, l'altre està buit, l'objectiu és que també s'ocupi per un comerç local.
0: Sí, sí, l'objectiu és aquest, un comerç local.
1: I les bases poden establir quin tipus de comerç?
0: Sí.
1: I heu pensat que hi voleu?
0: Sí.
1: I pots dir que heu pensat?
0: Bueno, és que no, de moment no puc dir-ho, perquè les bases estan treballant, però sí, realment nosaltres com a Ajuntament el que sí que volem posar és un comerç de local.
1: doncs estarem pendents de, sí, sí, de quin comerç.
0: S'han de fer les bases, si encara les tenim.

0: mig fetes, eh? Encara tenim aquí feina.
1: T'ha sorprès el ritme burocràtic, diguéssim, de la idea a la realitat?
0: No m'ha sorprès, no. M'ha espantat, m'ha neguitejat fins que no t'hi acostumes. Quan t'hi acostumes ja està. Clar, jo que vinc de l'empresa privada és, vale, això, pam, pam, es fa. Aquí no. El que deies, per exemple, el que parlaven del concurs dels locals, vale? El tenim mig fet, tot és el seu ritme, tot són moltes coses que has d'anar fent, que si l'informa, que si no l'informa, que si ara l'informa d'altra persona, i el tanto, que no és pas pels empleats de l'Ajuntament, perquè ells fan el que han de fer, només faltaria, però tot és molt més lent de lo que jo em pensava.
1: Si quan has de fer un tràmit a nivell particular, ja a vegades has de trucar tres portes, sí, i esperar uns terminis, i pot arribar a ser desesperant.
0: Inclús amb despeses que vols fer, que si això, que si l'altre, que si... Sí, això sí que és la cosa que també t'hi has d'acostumar, el que et dic, el que parlàvem al principi, no? 2 anys que aniràs, que no sabràs com, i el tercer any ja dius, bueno, això no, avui no està firmat, no passa res, es firmarà demà o demà passat, perquè no es trenca res. I abans anaves esbarat a firmar-ho la nit o el que fos, saps? Això n'aprens.
1: Fins ara hem parlat de les teves regidories, ara obrim una mica el foc i fem un altre canvi i anem a l'acció de govern més en general.

0: El pla d'actuació municipal que veu presentar Primàries Codines i Junts per Catalunya, que està publicat en un web de la Diputació i que es pot veure totes les accions que us havíeu plantejat per fer per aquest mandat, que eren 7 objectius estratègics, 33 objectius específics i 161 actuacions. Actualment, segons aquest web, està executat a un 63,7%. Vol dir que de totes aquestes actuacions, 6 de cada 10 ja s'han fet. Em deies ara fa un moment que segurament no està del tot actualitzat, no. I pot haver crescut aquesta xifra. A banda d'aquestes actuacions que veu presentar el mateix 2023, un cop veu arrencar a governar, hi ha hagut altres temes que no estaven previstos i fins i tot no havien sortit a la campanya o havien sortit en uns altres tempos que han anat passant al llarg d'aquests mesos. Un és l'anunci de l'inici de les obres de la variant, que serà aquest mes de setembre, que va venir el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, a presentar-les aquí a Sant Feliu. No sé com s'ha viscut això des de la teva regidoria.
1: Home, contents. Tot el tema de la variant és un tema d'un treball de molts regidors abans que nosaltres. És un tema, em sembla, de fa 20 anys que s'està lluitant per la variant. Ara la celebrem nosaltres, perquè ens ha tocat a nosaltres quan ha arribat. Però, bueno, contents que es faci. Jo penso que és molt important que hi hagi la variant i esperem que el dia pel setembre comenci les obres, també. Però, vull dir, contents, la repercussió que podrà portar Sant Feliu, doncs és bona, segur, bona, segur.
0: Com canviarà Sant Feliu sense vehicles creuant? Som conscients del que suposarà que deixem de percebre tants milers de vehicles al centre?
1: Jo suposo que fins que no passi, no en serem conscients. Ara sí que pensem, ostres, clar, no passaran els vehicles per aquí al mig del poble, però fins que no ho veiem, no sé.
0: Un altre tema que en campanya ni vam debatre, perquè l'únic partit que ho portava va ser Esquerra i no va obtenir representació, però en els debats tampoc va sorgir, és la compra del casal, que finalment l'Ajuntament va adquirir aquest equipament com a conseqüència d'una votació, una consulta popular en què les persones que van votar van decidir majoritàriament que l'Ajuntament s'havia de quedar a aquest equipament. En aquest cas, vosaltres quina postura teníeu i com creieu que s'ha de gestionar ara que és municipal?
1: Nosaltres d'aquest tema no n'estàvem molt convençuts. Pensàvem que era tornar a comprar un altre edifici que ens valdrà, ens va valguer els diners que ens va valguer, però no era els diners que valia, sinó tota la reestructuració que s'hi ha de fer. Però bueno, això ja s'ha fet. Nosaltres potser haguéssim fet una altra visió a nivell de fer un teatre, fer-ho diferent, però en aquest cas es va decidir comprar, doncs un cop ja el tenim, doncs bueno, s'ha de mantenir que es pugui anar fent el teatre que es fa, tipus Ateneu, que és la fórmula que sembla que s'està trobant, un teatre petitó de poble, i ja està, i ara es faran les actuacions mínimes perquè es pugui doncs, anar tirant endavant, intentar doncs, buscar tant per part de la Junta del Casal com per part de l'Ajuntament subvencions a nivell de la Federació, d'Ateneus i tot això per poder anar arreglant l'edifici. És que no hi ha més.
0: A qui ha de donar cabuda aquest edifici? Si és tipus Ateneu, doncs...
1: Clar, en principi aquí es va demanar que en principi tenim la Fira del Rellotge, hi ha el grup de xalles, hi ha els dels... Com es diuen? Els sense estovalles?
0: Els poca gana.
1: I la intenció és poder-hi doncs, anar derivant, com a mínim, altres entitats que puguin tenir el seu local en allà per d'alguna forma descongestionar el centre cívic, que està molt, molt, molt atapeït. Però, clar, per fer això també s'ha d'adequar les plantes de dalt, fer-hi els locals, arreglar-ho una mica. La idea és aquesta, però tot això, ja et dic, és un tema que això ho porta la Caral i ja està molt al cas. Ara amb el tema de la governança, també com s'ha de gestionar, qui ha de manar el casal. També és una altra cosa a parlar. I això és la Caral, que ella va, de moment, estan fent una mica la visió de com s'enfoca.
0: Per tant, tot i formar part del govern, confiança en el que decideixi la regidoria de Cultura.
1: Home, i tant, sempre. Això sempre. Tant amb ella com amb tots. Ells poden, cadascú decideix. Quan jo he decidit el del carrer Joan Maragall, en cap moment s'ha fet una taula rodona de decidir què farem amb el carrer Joan Maragall. Jo vaig decidir fer-ho, em van donar el suport i endavant. I així funcionem. A no ser que hi hagi un daltabaix. Però funcionem així.
0: Heu tingut daltabaixos?
1: No. No, jo alguna vegada amb el Pol sí que a vegades, quan hi ha alguna cosa que no jo no ho veig clar o que no acaba de... Pol, hem de fer un cafè, i després fem un cafè. I després, però d'alta baix no, ni un.
0: Els cafès, on te'ls feu?
1: Depèn, a vegades els hem fet a la cuina de casa, a vegades a Can Vidal de bon dematí 7:45, abans de que jo entri a treballar, depèn.
0: Mirava el Xavi amb complicitat perquè a les dues entrevistes que hem fet, tant a l'entrevista electoral com a l'entrevista que vam fer quan veu signar el pacte de govern, van sortir les converses a la cuina de casa teva. És a dir, que al final haurem de muntar un estudi a la cuina de casa l'Anna.
1: I converses no només amb l'alcalde, amb altra gent de Sant Feliu que hem parlat a la cuina de casa.
0: Doncs,
1: sí, és una anècdota. Que això
2: sembla pública.
1: Mana?
2: Sembla pública.
1: No, però... El que queda a la cuina, queda a la cuina.
0: Farem. Haurem de fer una entrevista. El proper cicle d'entrevistes seran a les cuines de...
1: dels regidors.
0: De casa de la gent. Canviant també de tema, la compra de la nau Vallcorba és un fet també d'aquest mandat, sorpresa també per part de bona part de la ciutadania. Després vau redactar aquest projecte pel Pla de Barris. La primera convocatòria del Pla de Barris va quedar fora. Es van concedir 20 projectes. Sant Feliu va quedar en la posició 35. Però just aquesta mateixa setmana el govern català ha anunciat una nova convocatòria d'aquest Pla de Barris. Els ajuntaments ja s'hi poden presentar i es resoldrà a principis de l'any 2027. Uh-huh. Sant Feliu es torna a presentar. Uh-huh. Què suposa per vosaltres la compra d'aquesta nau i... Què hi ha de passar allà?
1: És que la compra de la nau suposa obrir la ment. Obrir la ment de Sant Feliu. Obrir ja una miqueta tot plegat i dir, doncs va, ens arrisquem i comencem a fer coses grosses. Què hi ha d'anar-hi? Pues, en el Pla de Barris està dibuixat, la idea és el típic parc. Bueno, és un projecte que està molt verd encara, però és obrir la ment. I quan va passar la nau Vallcorba tots estaven, però platòrics, quan es va decidir al final... Que es venia la nau Vallcorba a l'Ajuntament. Va ser un platòric. Va ser un dia, encara me'n recordo.
0: Veu portar les negociacions molt en secret. Mm. Com és això?
1: Això, les negociacions les va portant aquí molt, molt personalment l'alcalde. L'alcalde, i m'atreviria a dir potser el Manel, però sí, és que era l'única manera. Perquè ja ho saps tu, quan vols alguna cosa, si no ho fas en secret. Fins que no està el sac i ben lligat, no digues res.
0: Les interferències haguessin pogut impedir...
1: Pogut impedir mil coses.
0: A part de la compra de la nau Vallcorba, també hi va haver la compra d'aquests solars que estan just aquí sota Can Buixó, just sota d'on som ara a la ràdio, que són una part de solars de la rectoria i també el viver de Calullà. Això tampoc estava contemplat inicialment.
1: No.
0: I en aquest cas, quina opinió en teniu vosaltres?
1: Bueno, és comprar terreny per Sant Feliu, un terreny que està al centre, que sempre és teu, que hi ha el blindes de que no s'hi pugui fer doncs, cap tipus d'obra, pisos o el que sigui, o si per cas els hi faràs tu com a ajuntament. I bueno, hi vam pensar que era un bon moment de fer tota aquesta inversió grossa de terrenys aquí a l'Ajuntament.
0: Què hi ha d'anar aquí?
1: Aquí en principi parlàvem de pàrquings, de poder fer pàrquings, aplanar i poder fer pàrquings, però ens falta mirar el tema de l'entrada.
0: Perquè no és àgil poder entrar i sortir d'aquí.
1: No és àgil. Però, bueno, vull dir, alguna utilitat trobarem? Segur.
0: Una de les altres iniciatives que portava aquest pacte de govern que veu signar, abans parlàvem de la plaça, també era iniciar els tràmits per poder fer un pla d'ordenació urbana municipal un nou pla urbanístic. En aquest cas, heu començat a fer les primeres passes?
1: Sé que el Manel hi està treballant. Jo aquí sí que no estic al cas i no podria dir res. Però el Manel sí que em parla del POM, no?
0: Del PUM.
1: Del
0: PUM. Sí, jo he dit Pla d'Ordenació Urbana Municipal, però també pot ser...
1: És el POM.
0: PUM. Diries que... quins diries que són els reptes de Sant Feliu? Allò que us toca resoldre.
1: Amb aquest any que ens queda?
0: Sí.
1: Els reptes de Sant Feliu.
0: Amb aquest any que us queda, o bé amb aquest any posar les bases per poder-lo resoldre?
1: Clar, a veure, jo penso que el repte és el que hem parlat des del principi, el centre del poble, i això ho hauríem de resoldre.
0: L'aparcament seria un altre repte?
1: També. Però bueno, jo penso que amb aparcament hem fet bona feina, eh? S'ha fet bona feina amb aparcament. Encara se'ls critica que no hi ha aparcament, però bueno, s'han retrobat, no sé si t'ho he trobat la paraula.
0: Recuperat.
1: Per exemple, recuperat. Pàrquings particulars que es feien servir de traster. Però se n'han recuperat, eh? Vull dir que, clar, també una mica és anar organitzant, ordenant, que és una altra paraula que penso que aquest govern està fent amb molta força, és ordenar tot el que teníem aquí a Sant Feliu. Perquè feia falta ordenar, el que dius, moltes coses. I aquesta paraula també s'ha de fer servir. Quan abans has dit no sé què d'ordenar, també és una paraula que penso que s'està fent.
0: La regulació de la zona blava, en la qual la policia local és més estricta i sí? Si no es posa el rellotge es sanciona, això també és una mesura positiva perquè hi hagi rotació?
1: Jo n'estic convençuda. Penseu que quan vàrem entrar, el pàrquing, per exemple, de la plaça, el pàrquing de la plaça, tot eren places a mida, places d'aparcament a mida. Vull dir, si són 200 places, 120 places que hi ha, em sembla, 120, vull dir, no, tothom tenia la P de l'aparcament, vull dir que no hi havia lloc, sinó, i això ho hem organitzat. Vull dir, ara queden dues plantes lliures perquè que pugui aparcar tothom. Després, clar, s'ha obert a les nits, que estava tancat a les nits, i no ha passat res. No ha passat res, perquè es vigila i la gent també, bueno, si ordenes i expliques, doncs la gent també sap fer funcionar les coses.
0: Es va fer aquest relleu al capdavant de la policia local, dotant-la amb un sergent i s'havia d'anar nodrint també amb dos caporals. Ara no sé si amb quin punt es troba aquest procés de canvi intern de la policia local, però sí que s'han sumat nous agents. Esteu contents pel que fa a la seguretat?
1: Sí. Jo, per la meva regidoria, o per la meva persona, pel meu grup, sí, nosaltres estem contents. S'han enviat també agents a l'acadèmia, a l'acadèmia que també feia falta, que estiguessin formats per poder fer la feina que fan. Jo realment penso que a Sant Feliu tenim seguretat, vull pensar que tenim seguretat. De moment tampoc he vist alertes molt grans i fan bona feina.
0: Dèiem aquest repte de l'aparcament. Un altre repte podria ser l'habitatge?
1: Jo aquí, el tema de l'habitatge, jo aquí el que veig és que l'habitatge és un problema, és a dir, es necessiten habitatges per molta gent, però aquest habitatge ha d'anar lligat amb els serveis que tu puguis donar. No pots construir molt habitatge si no pots donar, doncs, escoles, CAP, si tot això no va al darrere. I també és una mica, doncs, el problema, entenc que ja és un nivell de problema a nivell de país. Vull dir, ara parlem de l'habitatge, només hem de construir habitatge, vale, sí, hem de construir habitatge, però quin servei donem? O aquest habitatge, com ho fem? Perquè si ara que construïm 100 pisos més per 200 persones més, potser les coses ja també es van col·lapsant a Sant Feliu, eh? Ja no només parlo de, ja et dic, escoles, CAP. Arriba un punt que no pots engolir més si no tens els serveis. Aleshores, a fer habitatge ha d'estar molt regulat. Jo penso que ha d'estar regulat.
0: I fer que els habitatges que estan buits puguin ser accessibles per persones del municipi que potser busquen habitatge i han d'anar a viure a Castellterçol perquè sí. Caldes no es pot pagar, a Sant Feliu el que hi ha tampoc es pot pagar.
1: Quina... No, això sí que ho veig bé. Això sí que ho veig bé per la gent de Sant Feliu, que pugui, el que diem, el jovent que es pugui quedar aquí, que pugui tenir un pis per viure aquí, que sigui assequible per ells. Jo els pisos de jovent n'estic totalment a favor. Això sí.
0: Ara que tens el programa electoral amb el qual et vas presentar a les eleccions aquí davant, hi ha alguna cosa que diguis no vull marxar, no vull tancar la legislatura sense que això hagi passat?
1: No, perquè hi ha moltes coses que s'estan fent. Una en concret. És que estan passant moltes coses de les que vàrem posar tant a programa electoral com les que tenim al pacte. Estan passant. Estan passant i penso que se'n poden acabar moltes. I si no, doncs, els que vinguin ja ho acabaran. Una cosa que sí que també vaig engegar i que em va tocar a mi com a regidora de protocol, no sé si anem bé, sí, no?
0: Sí, anem bé.
1: Com a regidora de protocol que vaig agafar va ser el tema de la capella del cementiri. Per fer la rehabilitació de la capella del cementiri tenim otorgada la subvenció de la Diputació, que és el que dèiem, tot valent. Té una subvenció otorgada des del mes de gener perquè em facin el projecte i com que ara l'arquitecte que la tenia que fer, ja estem parlant de Diputació, eh? Pues ara està de baixa maternal, pues clar, fins que no torni de la baixa maternal no podrà fer aquest projecte de restaurar la capella del cementiri, que aquest sí que m'agradaria tenir-lo acabat. perquè el tema del cementiri me l'he agafat així amb carinyo, perquè penses, bueno, vull dir, potser perquè tinc els pares grans, que dius, tot això ja va arribant, no? I tenir aquella capella restaurada em faria molta il·lusió. No ho sé si ho aconseguiré abans d'acabar la legislatura, ho veig just. Però si no és aquelles coses que quedarien pendents.
0: Perquè qui l'ha de fer és aquest arquitecte i no pot passar
1: no
0: a un
1: No poden
0: altre.
1: Passar, es veu que no. Es veu que no, noia. Ja ho vaig demanar-ho, però es veu que no. Perquè aquesta és la mateixa que va fer un informe previ que es va fer, que havia demanat l'anterior govern, sobre la capella del cementiri, un informe de la Diputació. I a partir d'aquí, tot va girat.
0: Havies estat regidora, en aquest cas a l'oposició, crec que era entre 2007 i 2011. Quin canvi has notat de ser a l'oposició a ser al govern? Què és el que més t'ha sorprès, tant positiva com negativament, si és que hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès?
1: Home, estar al govern et dona vidilla. Estar al govern i poder fer coses és molt diferent que estar a l'oposició. I estar en una oposició constructiva, doncs suposo que encara pots estar a gust, però estar en una oposició destructiva ha de ser mortal. Ha de ser un cansament bestial.
0: Com és la relació amb l'oposició actual?
1: Bueno, jo tampoc no és que ni tingui molta de relació. Vull dir, ens parlem amb tots i parlem bé, però vull dir, no anem a parlar de temes de... No he parlat mai de temes d'ajuntament amb l'oposició, així és amb, si em trobo, vull dir, no. És a dir, i per lo de més, jo per la meva part de respecte, només faltaria.
0: Teniu bona relació personal, però no teniu relació política?
1: No, jo no. Vull dir, a nivell política entenc que vas a comentar això o l'altre, vull dir, no, molt poca, molt poca.
0: I com definiries la vostra manera de governar? Perquè em reescoltava l'entrevista que vam fer just quan vau signar el pacte i dèieu, volem fer una administració que sigui oberta, que tracti bé la ciutadania, i també dèieu que volíeu fer un canvi a l'administració. Com diríeu que sou com a govern?
1: Home, l'administració... El que és l'Ajuntament s'han arreglat, hem canviat coses de com es feien abans, això ho hem fet. S'han una mica estructurat més les feines que cadascú faci la seva, s'ha obert a la ciutadania tot el tema de consum, que s'ha fet l'oficina de consum també aquí a Sant Feliu, a l'Ajuntament. Tenen molta feina tot l'equip de l'Ajuntament, falten mans. Però, bueno, jo penso que donen tot el que poden, jo n'estic molt contenta i s'ha organitzat bàsicament a nivell de tasques. Que cadascú sàpiga el que tenia que fer, perquè quan vam arribar no sabies mai a qui demanar les coses. Ara, com a mínim, ho sabem.
0: Com ho heu aconseguit, això? Com ho heu fet? Aquesta reorganització? Teniu...
1: Home, parlant, tot aquest tema el va portar el Miquel Palau, ell és el de Recursos Humans. Les tàctiques que va fer no les ha sé, però suposo que parlant amb tothom i d'alguna forma jo, les persones que hi treballo més... Pues comentant amb l'alcaldia, pues escolta, què et sembla? Aquesta noia pot fer això, pot fer l'altre, doncs vale, va, sí. I després parlant amb ella, que va bé fer aquesta feina, sí, pues ja està. Jo, en el meu cas, així. A nivell general de tot el volum d'empleats, no t'ho sabria dir. Jo parlant amb les persones que em toquen a mi, o que em toquen, que depenc més d'elles.
0: Un altre dels temes, i relacionat també amb el personal, que teníeu sobre la taula quan vau entrar era millorar les xifres de recollida selectiva porta a porta i millorar també l'estat d'alguns punts on s'hi acumulava brossa perquè no es complia bé amb el sistema. Al febrer de fa 2 anys va ser quan es va començar a aplicar aquest criteri de no recollir el que no toqués i deixar al carrer la brossa que es treia fora de lloc, diguéssim. Esteu satisfets de com està funcionant?
1: Sí.
0: Ara no tinc els números aquí, a nivell numèric sí que els resultats de reciclatge avalen que hi ha més reciclatge, però la percepció de neteja creieu que també és millor?
1: Jo penso que ara s'està aconseguint, ja. Ha suposat una part educativa bestial per part de, en aquest cas, de la regidoria que porta la Maria, i ha sigut un esforç també important, però jo penso que ara s'està aconseguint. Vull dir, sempre hi ha la persona incívica que tira una escombraria amb una papelera, però avui ara inclús estem fent rastreig d'aquestes escombraries que es tiren a la papelera. I es va veure la persona i se li comenta quina part no ha entès.
0: Hi ha hagut també aquest conflicte amb UGT, que reclama una una sèrie de requisits per part d'un treballador el qual representa aquest sindicat. No sé si hi ha novetats respecte a les darreres vegades que n'hem parlat.
1: Aquí sí que hauries de parlar amb el Miquel perquè no sé... No, aquí no sí que no sé.
0: Mirem una mica cap al futur. Com veus el proper any? Abans deies que tenies ganes de poder acabar aquest projecte de la capella del cementiri. Mm. Les obres de la plaça començaran d'aquí pocs dies. Què més tens ganes que passi abans del maig de l'any 2027? És la pregunta complicada, aquesta.
1: Sí, perquè no... No sé, doncs no sé, que no sé.
0: Bueno.
1: No sé, no et sabria dir.
0: Tens ganes, per això, de seguir endavant?
1: Això ho estic valorant, estic en fase de valoració, sí.
0: I de seguir endavant a partir del 2027 també ho estàs valorant?
1: També valorant, sí.
0: Quina energia teniu a Junts per Catalunya? Hi ha ganes, també, a part de les teves,
1: de les
0: persones que et van acompanyar a aquesta llista, també hi ha ganes?
1: No, de seguir. Junts per Catalunya seguirà segur. Junts per Catalunya seguirà.
0: El que estàs decidint és si tu vas al capdavant o no.
1: Bueno, i també tampoc depèn de mi si jo vaig al capdavant. Aquí s'ha de fer l'assemblea i s'ha de decidir. Vull dir, igual hi ha alguna altra persona que també s'hi vol posar i pues, es fa el pas enrere i només faltaria. Però que Junts va a les eleccions, segur.
0: En cas que hi hagués algú altre que volgués anar davant, tu li deixaries pas?
1: Bueno, hi ha una assemblea.
0: Hi ha una assemblea.
1: Hi ha una assemblea. Aquí hi ha una assemblea, són els que han de dir el què. Jo em puc postular com a cap de llista i una altra persona també. I a partir d'aquí votar.
0: Però si hi hagués una altra persona que es postulés, tu diries, bueno, ja en tenim un, vaig de dos, o...
1: No, si jo decideixo postular-me, no, diria que jo també em postulo. No, això no.
0: I quan ho decidiu, això, més endavant?
1: Jo ara, de moment, encara no he pensat ni quan ho decidiré. De veritat, ara tinc el casament de la meva filla, que es casi la meva filla, i quan acabi el casament... anirem per una altra cosa. Saps allò que dius, ja? Anem fent com allò que deien les cajites, no? Les cajites en el cervell dels homes. Doncs ara el meu cervell també és per cajites, ara.
0: Doncs ara et posarem una cançó, a veure si recordes quan ens vas demanar que te la posem. T'acabo d'escriure, Xavi, t'he escrit fa un moment demanant... T'he trecat. Va haver un moment que et vam demanar que ens demanessis una cançó que t'agradés.
1: Sí, a l'entrevista quan vam...
0: Quan vas presentar-te com a candidata. Recordes quina cançó era?
1: Junts fem-ho possible o alguna cosa així?
0: Exacte. Ara l'escoltem.

0: Recordes el moment en què vam posar aquesta cançó, que era l'entrevista al Centre Cívic, quan et presentaves com a candidata de Junts per Codines, Junts per Catalunya. Què sents quan la sents?
1: Ah, no, m'ha fet gràcia. És maca, m'ha fet gràcia. A més, és una cançó que dona ànims, que dona d'aquelles optimistes, no? Que et fan pujar, no?
0: Què diries que és el millor d'aquests 3 anys? Quin aprenentatge t'emportes?
1: L'aprenentatge bestial, bestial. L'aprenentatge bestial. Aprenentatge, satisfaccions, també moltes. Companyerisme, també molt. Riure, també estem rient a vegades. No, realment l'experiència és molt bona. I recomanaria, molta gent que a vegades des del sofà o des d'altres llocs critiquen la feina de govern o no estan d'acord amb el que es fa o al contrari, o hi estan d'acord. Realment animaria tothom a passar 4 anys per l'Ajuntament perquè penso que és un servei que es fa al poble, que és un servei que fas, que et pren moltes hores, però que la satisfacció que et dona és bona. Jo dic que han passat 3 anys i et surt un somriure a la cara.
0: Molt bé, Anna Vilarrasa, doncs arribem al final d'aquesta entrevista. Gràcies per haver-nos acompanyat. Sabem que no t'agrada gaire venir a la ràdio, però t'agraïm que vinguis sempre que et convoquem. Va ser candidata de Junts per Catalunya, Junts per Codines a les eleccions de 2023. Seràs regidora com a mínim fins al 2027 i seguim parlant amb tu. Tanquem aquesta primera entrevista als portaveus i candidats de les eleccions del 23. Nosaltres ens retrobem en aquest mateix espai d'aquí una setmana justa, que ens acompanyarà la Laia Jordana, candidata i regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya. Xavi Carrera.
2: Bon vespre.
0: Bon vespre, gràcies per ser-hi.
2: A vosaltres.
0: Recupereu tot a www.onacodinenca.cat i també, en aquest cas, a YouTube.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, al programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances, sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, bona
1: nit. Hola, bona nit i bona hora.
0: El Josep Maria Joaneda.
2: Molt bona nit.
0: La Maria Torrents.
3: Ja hi tornem a ser.
0: Un altre divendres.
3: Un altre divendres. Benvinguts.
0: La Rosita Figueres, que és el que us parla, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibars. Hola, Pau.
4: Bona nit.
0: Què tal?
4: Ben tornats aquí.
0: Ben tornats.
4: Sí, que la setmana passada, fa 15 dies. Van fer campana, uns quants.
0: Sí, oi? Avui tenim la plantilla sencera.
4: Plantilla completa.
0: Sí, avui sí.

0: Bé, Àngel, avui tenim un convidat.
1: Sí,
0: és un convidat nostre.
1: Tenim un convidat que no m'ha costat gaire d'anar-lo a buscar perquè...
0: L'has trobat a la vora.
1: Som veïns.
0: Ah, sí. Veus que bé?
1: És un personatge que toca moltes tecles.
2: Sí, de tant en tant assajo el piano.
0: Sí. I avui per quina tecla ve?
1: Avui ve...
3: En fa major.
1: Sí. Avui ve pel Correllamots.
0: Ah,
1: i sabeu què vol dir això?
0: Sí, és el...
1: Rosita?
0: Sí, el Correllengües, no? Que van fer... Ja fa... Quants anys fa que ho fan?
1: Pregunta-li a ell.
0: Sí, quants anys fa?
1: O la Manel... Bueno, no ho hem dit, és el Manel...
0: Sí, Manel.
1: El Manel Sánchez.
0: Manel Sánchez.
2: Bueno, jo començaria dient bona tarda, perquè vosaltres heu saludat amb bona nit, i penso que encara és d'hora.
0: No, vull dir, bueno, a partir de les 9 ja sé, és bona nit.
1: Sí, sí, perquè ara són les 9. Són les 9 i...
0: 5 minuts.
1: I 3 minuts.
0: A partir de les 9 ja es compta bona nit.
1: Sí.
0: Digue'm, Manel.
2: Les 9 de l'hora solar. Però, bueno, endavant. Podríem dir que el Correllamots, copiat una mica de Correfoc, copiat una mica de Corre Quixot, que es van fer aquí al poble, té la idea de ser una gincama.
0: Sí.
2: Una gincama que, amb diverses parades, doncs la gent va fent un recorregut...
0: Per les botigues.
2: Per les botigues, pel poble, on hi ha una frase i una pregunta, i una pregunta d'una expressió que potser no és d'ús corrent ara, però que convé no oblidar-les. I la idea, igual que el treball aquell de Mots de Sant Feliu, que es va fer fa 3 anys, doncs té la finalitat de posar damunt de la taula aquelles paraules que han caigut en desús, però que encara tenen la seva vigència.
0: Sí. I quants anys hem quedat que feia, que ho fèieu, aquest?
2: Aquest any serà la tercera edició.
0: La tercera.
2: Aquesta és la tercera edició.
0: És que jo vaig prendre per l'any passat, però ja he dit no em va tocar res. Mira, no devia fer-ho prou bé.
1: Rosita, s'ha de col·laborar.
0: Esclar,
1: no s'ha d'anar
0: a
1: buscar sempre el premi.
0: No és col·laborar, eh? Vull dir,
3: si toca millor, per això, eh?
0: Sí, és el que interessa és saber el premi perquè no me'n vaig entrar l'any passat. Hi havia un premi?
2: Però el premi, per nosaltres sí que hi ha hagut un premi, i un premi important. I és que ahir vam anar amb l'Ajuntament, amb la Pilar, a repartir els papers, les bústies i les paperetes.
0: Sí.
2: I aleshores, doncs...
0: Has dit Pilar? Qui és la que t'ajuda?
2: La Pilar García. Pilar García, que és la directora del museu.
0: Ah.
2: Formem part de la comissió aquesta...
0: Sí, del museu.
2: Del Correllamots, dintre del museu. Aleshores, la majoria de llocs on vam anar l'any passat, diu, que bé, quina activitat tan simpàtica, que interessant. Diu, perquè clar, poses aquesta pregunta i la gent, mentre s'espera per comprar que li toqui el seu torn, comenten i van discutint, sí, perquè a casa meva es deia així. Jo aquesta no l'havia sentit. I de les tres opcions que hem posat, doncs, bueno, sempre hi ha que pot ser una, però que l'altra també podria ser per aquelles coses, no? I tal. I aleshores, doncs, bueno, dona la seva vidilla de comentar sobre el significat dels mots.
0: Sí, sí.
1: I a més són qüestions que no són ni molt difícils ni molt fàcils, perquè molt fàcils llavors perd una mica la gràcia.
2: Exacte.
1: I molt difícils dius, jo això no...
3: No hi arribo.
1: No hi arribo.
2: Sí, molt difícil no es faria i molt fàcil tampoc, perquè aleshores no té al·licient.
0: Un apartat d'aquests també surt amb la trapa amb si pots en el canal de TV3, que també surten paraules que no són embús, i esclar, pregunten a veure quina és la correcta.
2: Costa una mica, sí.
0: Sí, sí. Bé, continuem. Quantes botigues prenen part? Moltes?
2: Mira, aquest any seran 20.
0: 20
2: seran
0: botigues.
2: 20. I ara, com que acabem de fer el llistat, demà o demà passat ho posaré a l'Instagram. I a l'Instagram, doncs, convidant a la gent a fer aquesta gincama.
0: Sí. Quins dies és?
2: Des d'avui fins a diumenge que ve.
0: O sigui, que són 8-9 dies.
2: Exacte. El dia 15 ho passarem a buscar, ho passarem a recollir. Però hi ha tota la setmana perquè la gent pugui fer aquest recorregut mentre compra, doncs, olives o un bistec o el que sigui.
0: El que convingui.
2: O es pren una cervesa.
0: Sí.
2: Perquè també hi ha algun...
0: Ah, també hi ha els bars.
2: També hi ha algun bar, sí, que participen. I aleshores, doncs, fent la tertúlia, amb el got a la taula, sí, o el cafè amb llet, o el que sigui, sí, tal, sí, sí, doncs la gent comenta.
0: Ah, bueno, això anirà bé.
2: Sí, sí.
4: Tens un tema per parlar.
2: Sí. Sí. Exactament. Sí,
0: però el cafè del dematí ens anirà bé, això. Si ara canta l'et i passem una hora, ja n'hi passarem una hora i mitja.
3: Jo m'he donat fa uns dies a la tele, hi ha bastants programes sobre paraules, sobre la llengua, tal. Hi ha un interès en recuperar algunes cosetes, que ja era hora, eh?
2: Ja era hora. No, hi participo, ja era hora. Mm. Bueno, en el cas meu, jo no soc de Sant Feliu, però tampoc soc català. I aleshores, doncs, moltes coses d'aquestes, jo venia amb un català de carrer, amb un català estàndard, que es diu, no? Però les paraules ja una mica més especialitzades o més pròpies d'una determinada terra ni les coneixia. I em va picar una mica la curiositat. I aleshores, a través d'aquesta curiositat, és quan vaig fer el treball aquell de mots de Sant Feliu, perquè quedés una recopilació d'aquestes. Però que no és l'únic, ni molt menys, perquè Llençà, que hi anem amb molta freqüència, hi ha un llibre que es diu Recull Casolà. I què és el Recull Casolà? Doncs un senyor que es va... la seva àvia sempre li parlava de moltíssimes coses i tot això, i aleshores ell va pensar, no aniria malament que tot això que m'explica l'àvia...
0: Queda apuntat.
2: Fer un llistat i que quedis apuntat totes aquestes anècdotes i tal. I com això, doncs, a les Terres de l'Ebre també conec llibres de
1: Menorca.
2: De Menorca, sí.
1: A Menorca, sí, sí. Que el Joaneda sempre ens ve amb parauletes que dius...
3: Jo en tinc moltes que no sabíeu què és.
2: Ja. Perquè són localismes propis d'una determinada comunitat lingüística.
1: Però, a més a més, en una illa encara és més local, perquè...
3: Completament. Jo vaig néixer quan no hi havia turisme ni hi havia televisió, imagina't. Soc prehistòric, ja ho dic jo sempre.
1: Bueno, tots els que estem aquí vam néixer sense televisió.
4: Sí.
1: Suposo jo.
4: Sí.
3: És fantàstic que vostè m'ha dit que no és català.
2: No.
3: Però és curiós, eh? És interessant que una persona tracta que no és catalana...
1: Tracta el de tu, que
3: de tu?
1: El fas gran, el fas ser gran.
2: Sí. Bueno, una mica ja en som, però bueno.
3: Vol dir que és interessant que una persona que no és d'aquí tingui aquest interès en recollir aquestes paraules i aquests mots i aquestes idees.
1: Bueno, és la manera de ser seva, perquè també ha fet un llibre del seu poble amb anècdotes molt interessants.
3: Quin poble és vostè?
2: Vélez Blanco.
3: Vélez Blanco. Això és
2: província d'Almeria.
3: Almeria, sonava allà baix.
2: Sí. Tocant a la part de Múrcia, on hi ha Vélez Blanco, Vélez Rubio, el centre comarcal de Vélez.
3: Havia sentit Vélez Benaudalla. No sé on és. Vélez Benaudalla, també.
2: Bueno, és que Vélez vol dir vall.
3: Sí.
2: I aleshores és el blanc i Vélez Rubio, que seria, doncs, ros, perquè hi ha molt blat.
0: Aquest poder a Portugal, Joaneda. Aquella vegada que hi vas estar, poder vas estar aquí.
1: No li recordis això de Portugal. Que no vol que se sàpiga ara.
3: No m'enredis en tonteries que no hi crec. Molt bé.
1: Bé, bueno, això, o sigui, el fonament és recuperar, bueno, mantenir el català.
2: Mantenir
1: amb el que es pugui el català, base de jocs, que és la manera a vegades més engrescadora que hi ha. El teu llibre aquest, Els mots de Sant Feliu, està en el museu, no?
2: Sí, sí. Bueno,
1: t'interessa, es pot recuperar per internet? O
2: sí,
1: per...
2: i tant. Es pot recuperar per internet i es pot... Vaig deixar una còpia, un PDF, a un arxiu al Marc Capa de la papereria a la plaça, i si el que estigui interessat tenir-ho en paper, li pot dir, ei, imprimeix-me un exemplar d'això. I no sé com s'ho fa, que en mitja hora ja te'l té. Però bé. Bueno.
1: Sí, molt bé. Avui comentava, quan t'he trucat, t'he comentat una cosa que a vegades m'interessa... tu que parles de mots i de localismes, els renecs, que no en direm cap ara aquí, no. Dels renecs, però... Ell també és psicòleg, bueno, és titulat en psicologia, i per què la gent el diu, com per exemple si et fums una cremada o algú et fuma, et surt un renec com si això et compensés d'alguna manera la cremada aquesta. quin mecanisme hi ha que funciona, que pot funcionar? I quin no em diràs cap renec, però els macàgums surten per tot arreu.
2: Sí, sí, sí. A veure, hi ha un parell de coses. Els renecs són molt, a part d'uns quants que són molt generalitzats i que tothom els diu a tot arreu, sí, i etcètera, molt localitzats. Vull dir, probablement aquí hi ha uns renecs diferents de Sabadell.
1: Mm? Sí.
2: Vull dir,
1: i de Menorca, de propis, i de, que també reneguen.
2: I de Menorca.
3: Una mica, sí.
2: Però hi ha un aspecte, comú. Un renec, i això s'ha de fer per no sé què, no sé quantos, tal. A veure, un renec és una exaltació de l'ego. No hi ha ningú per sobre meu, ni tan sols Déu. Perquè quan cago un Déu, el típic de tot això i tal, doncs aleshores t'estàs posant per sobre.
1: Sí.
2: Vull dir que el renec, doncs, ve a ser com una exaltació de l'ego, un superego. Vull dir, ni tu, ni jo, ni ningú i tal. I aleshores, per què, i dintre d'aquesta exaltació de l'ego, quines coses hi ha contra les coses que ens han oprimit? Quina cosa, doncs, ens ha oprimit, o ens ha marcat, o ens ha dit això has de fer-ho així, no pots fer-ho d'aquella manera, que et condemnaràs, que tot això, tal. Molts temes eclesiàstics, no? Per això dintre dels renecs entra aquest sant, aquell altre sant, allò...
1: Baixa tot el santoral. Sí.
2: Tot el santoral i tot això i tal, perquè aleshores, com que, diguéssim, consideres que han atemptat contra la teva personalitat i contra el que tu ets, doncs en aquell moment que estàs enfadat, que estàs irritat o el que sigui, ho poses a sota teu.
3: En realitat va ser una presa de pèl, bueno, tal com sona.
2: Bueno, doncs, d'alguna manera, però clar, el renec contra motius eclesiàstics, religiosos, i etcètera, etcètera, què és el que vindria a dir? Com que m'has pres el pes, doncs ara, pum, et matxaco, patapam, em poso a sobre teu, entre cometes, em cago. Vull dir, sí. Que seria el millor menyspreu contra qualsevol autoritat o fet sagrat, diguéssim, no? I altres, doncs, una cosa és això, el que voldria dir, una exaltació de la pròpia personalitat, del propi ego. Aleshores, què passa? Ara, això no en surt, i també em començo, doncs, no sé què, no sé quantos, no? A renegar. He fet així i m'he fet mal. I aleshores també és com si diguessis el que t'ha ferit, el que no et surt perquè, diguéssim, s'ha girat en contra i aquella paraula que trobaves, que necessitaves, no la saps, o vols posar un vici i no tens i t'ho has clavat o el que sigui.
1: Se't
2: trenca en el moment i tal. Doncs clar, has de maleir perquè això ha atemptat contra el teu objectiu. L'has de maleir. Vull dir, tu pensa que sempre és el renec obeeix a això, a posar-se a sobre. Aleshores tens, per exemple, com que això, doncs, contra les coses sagrades, els motius religiosos, les divinitats, etcètera, etcètera, doncs sempre queda una mica, doncs, discutible i tal. Hi ha els seus eufemismes, hi ha les seves giravoltes i tot això i tal. Recorda els pastorets que diuen closques de musclos, no sé quants, quantos. Clar, els pastorets no es posarà a dir altres renecs contra, diguéssim, les divinitats, perquè és una obra sagrada, no? I aleshores, però clar que n'hi ha renecs als pastorets, i són inventats d'aquests innocents, no?
4: Perquè el que l'escolta sap que volia dir una altra cosa.
2: Exactament.
1: I a més és bastant impune, perquè posar-se amb Déu, saps que de moment ningú et trucarà al crostó. Si et poses amb Mahoma, per exemple, sí que et pots, segons qui t'escolta, pots tenir conseqüències. I ara, per exemple, amb la internet, amb els d'allò, si et poses, jo què sé, amb els immigrants, amb els musulmans, amb els negres, aquí que allà, algú pot fotre una denúncia i la gent ara vigila molt més amb això. Ara, si et poses amb Déu, no s'ha vist mai que Déu baixi, que estigui ningú directament, de moment.
2: Bueno, a veure, diguéssim, aquest, el típic i famós i conegut, i que la gent, molts ho tenen als llavis, el macacum Déu, el que sigui, sí, i tal, és com si diguessis les closques de musclos, vull dir, equival, doncs, a una cosa així. Ara, hi ha altres coses que, i jo sí que demanaria, doncs, ser curosos, les coses que un altre o que un altre col·lectiu respecta, no tens per què ofendre-la.
1: No, esclar. Eh?
2: Vull dir, pots creure o no creure, evidentment. Eh? Però ficar-se contra les creences d'un altre i insultar el que una, per un altre és sagrat, més val evitar-ho. Però ja, ja no per motius religiosos o perquè et vinguin a posar presó... Que,
3: no, per respecte...
2: Exactament, respecte. Exactament, exactament. I tant com si són els musulmans, com si són ja, ja. Els hindús, com si són els adventistes del setè cel. Sí, vull dir, respecte'ls.
1: Sí, respecte. No, això sobretot, sí. Sí, però, per exemple, ara que deies això de les creences... M'has explicat aquest dematí una cosa que et va passar amb una comunió.
2: Sí.
1: Si la vols tornar a explicar...
2: Sí, no, que... bueno, és que... a veure, sí, ho explico perquè és evidentment un fet que no té ni cap malícia ni res... Ni,
1: li va sortir així.
2: Ni cap voluntat d'ofendre ni el que sigui. Vaig anar a Oristà, que hi ha una cripta molt maca, i allà va la missa, ja no la fan a l'església gran, la fan a la cripta, perquè també hi ha molts pocs fidels, total, tot plegat bé.
3: Com estàs a Sardenya, no?
2: No, aquí al costat de...
3: Allà hi ha Oristano.
1: Allà a prop del Pirineu. No.
2: Ja. Aquí al Montseny, aquí al Montseny. I, sí, Santa Maria d'Olor, sí, etcètera,
1: sí,
2: etcètera,
1: sí,
2: bueno,
1: sí,
2: per allà,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Aleshores, hi havia uns 12 fidels, i el capellà, doncs, explica les seves... bueno, fa la missa i tot això, quan arriba el moment de la consagració, i hi havia una hòstia gran que la trenca en trossos per partir-la, que és, aquest és el meu pa, aquest és el meu cos, és per vosaltres, etcètera, i tal, sí, sí. És la meva sang i tot això. I després va donant un trosset d'hòstia a cadascú, dels que van a combregar. I, a més, posava el calce perquè la gent sucava el tros de pa, diguéssim, amb el vi, que és la sang de Crist i tot això, no? I, aleshores, un dels que va, agafa el tros d'hòstia, no?, el fica al calce i li cau. I diu, hòstia! Mai més ben dit, no?
3: Clar,
2: però vull dir, és una cosa tampoc que no té en aquest moment doncs, ni malícia ni res, ni res. Vull fer el parèntesi d'això dels localismes. A la zona aquella de Vic, d'Osona i tot això, és molt més comú dir hòstia que cap altra...
1: expressió.
2: Que cap altre renec. Igual que aquí... equivaldria al que aquí hi ha molta gent que collons cap aquí, collons cap allà, el que sigui tal, doncs allà seria hòstia cap aquí, hòstia cap allà.
3: També ho paguen molt les senyores de Vida Alegre. Ja, putes.
1: Bueno, i abans era molt llenguatge de carreters que anava dirigit a l'animal, que l'animal no feia mai el que el carreter volia. Que allò, se les carregava totes i l'animal devia
5: passar.
1: Devia passar de tot.
3: Passava de tot.
1: De tot. Aviam, per acabar una mica això del correllengua, del corremots, hem fet una mica de reportatge,
5: una mica de reportatge
1: que llegirem sobre el correllengua, que també s'havia fet molt aquí a Sant Feliu. Ara ha canviat una mica i es fa aquesta variant, no?
0: Bon dia, estimats oients. Avui us portarem un tema molt especial, molt viu, i el nostre correllengua. Potser n'heu sentit a parlar i fins i tot hi heu participat, però sabeu realment què és el que representa? Doncs avui ho descobrirem plegats. Prepareu-vos perquè parlarem de llengua, de festa i sobretot de comunitat.
3: Així és, Rosita. El correllengua és molt més que una simple celebració. És una iniciativa popular que té com a objectiu principal promoure l'ús del català i reforçar la cultura catalana arreu del territori. Doncs es tracta d'un moviment que recorre pobles i ciutats, portant amb ell un missatge molt clar. La llengua és viva gràcies a la gent que la parla. I això és el que fa especial el correllengua, que no és una festa institucional, sinó una festa feta per la gent i per la gent.
5: I a més té un component molt simbòlic, que el fa encara més interessant. El correllengües funciona com una mena de relleu. Hi ha una flama o algun element representatiu que es va passant d'un municipi a un altre. Quan arriba a un poble, aquell lloc es converteix en protagonista durant uns dies. És com si la llengua visités cada racó del territori, recordant-nos que forma part de tots nosaltres.
0: Exacte, Maria. i és en aquest moment quan els pobles s'omplen d'activitat. S'organitzen tota mena d'actes, des de cercaviles amb gegants, capgrossos, fins i tot actuacions de castellers, concerts de música en català, balls tradicionals i activitats per hasta pels més petits. És una manera molt bonica de combinar festa i cultura, perquè mentre la gent s'ho passa bé, també està participant en la defensa de la llengua.
3: Bé, i també és important destacar que el Correllengua té un vessant reivindicatiu. No només es tracta de celebrar, sinó també de recordar que el català necessita ser utilitzat i protegit. Per això, en molts actes, és la lectura d'un manifest on es posa en valor la importància de parlar català en el dia a dia, a casa, a l'escola, amb els amics i fins i tot a la feina.
5: Aquest missatge arriba a tothom, perquè el Correllengua és inclusiu i obert, i participen persones de totes les edats, nens, joves, adults i gent gran. És molt habitual veure famílies senceres participant en tallers, escoles fent activitats especials o entitats locals implicant-se en l'organització. Això crea un ambient molt acollidor i participatiu.
0: Pel que fa als seus orígens, el Correllengua va començar als anys 90, inspirat en una iniciativa similar del País Basc. Amb el temps s'ha anat consolidant fins a convertir-se en una tradició molt estimada. Cada any, centenars de municipis s'hi sumen, demostrant que la llengua catalana continua ben viva.
3: De fet, una de les coses més boniques del Correllengua és que cada poble hi aporta el seu toc especial. Alguns organitzen grans concerts, altres fan activitats més petites però molt emotives i tots, sense excepció, contribueixen a mantenir viva aquesta cadena cultural que uneix tot el territori.
5: En definitiva, el Correllengua és una combinació perfecta de festa, cultura i compromís. Ens recorda que la llengua no és només una eina per comunicar-nos, sinó també una part fonamental de la nostra identitat i de la nostra història.
0: Així doncs, si algun dia el Correllengua passa pel vostre poble o ciutat, no dubteu en participar-hi.
3: Ep! Sortiu al carrer! Gaudiu de les activitats i, sobretot, parleu català.
5: Perquè cada paraula compta i entre tots fem que la llengua continuï viva.
1: Molt bé. Molt bé, aquest equip de locutors.
0: Sí.
1: De vegada ho fan més bé, eh?
0: Això és el guionista.
1: Bé, Manel, tu hem parlat de que toques moltes tecles. També ets de, ja ho hem dit, del museu. L'altre dia, en el ple de l'Ajuntament, vam parlar de que hi havia obres, vaig sentir que hi havia obres al museu. Què feu?
2: Obres? Que és, que
1: sí.
0: Sí.
2: Bueno, hi ha moltes coses a fer. Quan plou, ens regalima perquè hi ha moltes goteres, hi ha humitat.
1: Però només quan plou.
2: Home, si no plou...
3: I obres són amores.
2: Sí.
0: Hi ha alguna sala dalt per acabar d'arreglar, oi?
2: Sí, sí, sí. I si no plou, vam tenir, ara que començava la caloreta i tot això, una plaga de mosques que vés a saber d'on sortien. Ah. Però en quantitat. De manera que es veu que la senyora de neteja amb un insecticida...
0: Sí.
2: I aleshores vam trobar el terra... Negre.
1: De mosques.
2: De mosques. Això semblava les mosques de Sant Narcís de Girona, que van sortir i això i van acabar amb l'exèrcit francès, no? O es van escapar. I sí. Tots nosaltres també estàvem a punt d'escapar.
1: Sí.
0: Però heu vist d'on havien pogut sortir?
2: Sí, sospitem d'algunes restes de lo que estan emmagatzemat.
0: Ah, això llavors s'ha de...
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, s'ha de buscar...
2: Bueno, i un altre problema, vam tenir, o no sé ara com està, suposo que està bastant arreglat, vam tenir termites.
0: No,
2: aleshores això sí que és perillós,
0: sí.
2: Perquè si es mengen les vigues i tot això,
0: sí,
2: això...
0: Sí.
4: Quan... Baixarà tot un dia.
3: Sí.
0: Llavors costa. Les vigues per matar les termites i tot això.
3: Jo he comprovat que n'hi ha molt menys. Abelles, poquíssimes. Aranyes, quasi cap. El que hi ha són moltes formigues.
4: Sí, també.
2: Sí.
3: Moltes formigues.
4: Casa meva també.
3: Però aranyes, apenes. aranyes
5: verdes. Formigues, que fan niu en un lloc i cap d'uns dies...
1: Però les aranyes, deixa-les, que les aranyes es mengen les mosques.
3: Jo no els dic res, no parlo d'elles.
5: No s'hi parla.
3: Bueno, ja està bé.
1: Tens alguna, ara, tens alguna altra activitat en mà? Vas continuant això de la busca de mots o tens algun altre tema?
5: Una cosa que t'interessi.
2: No, a veure, no com per fer una segona edició, però sí aquesta primera per renovar-la i enriquir-la amb molts més mots que hi he anat sentint i recopilant de les coses que vaig llegint. Dic, home, això no ho tinc i això és interessant, interessant tenir-ho. I ja que has citat el de Vélez Blanco, el que també, i aquest, a veure, vaig fer tota una sèrie de...

0: Doncs això hauries de tenir-ho d'alguna manera...
1: No, ja hi ha algun llibre, sí. Hi ha algun llibre, hi ha, hi ha algun llibre que s'ha fet.
2: Un programa d'ordenador.
0: Sí, no, un museu, algun lloc que...
1: Riu, perquè això de la informàtica no és cosa meva.
2: Però va molt bé per guardar coses d'aquestes, sí. I tot. És, ja, ja. És una eina que va bé.
1: Llavors, frases d'anècdotes. En tinc un fotimer, que fan, hasta algunes fan riure. Molta gent, a vegades ho he explicat. I acudits de pagesos, que em vaig explicar els quants que van riure molt. Perquè n'hi havia un... El puc explicar?
0: Sí.
1: Sí. N'hi havia un que diu... Diu, la meva filla està a Barcelona, que ha anat a estudiar, i no l'entenc per res. Diu, avui m'ha enviat 5 o 6, ja ho saps. Volia dir WhatsApp. M'ha enviat, i ell m'ha enviat 3, ja ho saps.
0: I jo no sé res.
1: I ell no sé ni res. No? I un altre, un pagès que hi va anar, aquest, diu que és cert, i això és cert, eh? Vull dir, no és una anècdota el que explico. Hi ha un pagès que va anar allà, no sabia el castellà, gens, perquè era molt del camp i no havia estudiat mai. I arriba a Barcelona i va llegir una mica i diu, se da el paso. Diu, jo el vaig donar i em van fotre una castanya.
2: Ara de pagesos no n'hi ha, n'hi ha, eh?
1: A Menorca encara n'hi ha algun. Sí.
0: Bueno, sempre s'explica sí. Aquell que estava a l'Emili i ell tenia el número 8
2: sí,
0: i anaven cridant el número 8, el número 8, i diu, hòstia, aquest pobre 8.
2: Se la 8. Carregarà.
0: Diu, si jo que tinc el número 8. Cap problema.
1: Sí, sí. Però hi ha moltes de coses. És molt interessant el tema, eh?
0: Bé. Ara parlarem, ara tenim una connexió telefònica amb qui parlem, Pau.
3: Amb la Roser.
2: Hola. Amb la Roser.
0: Amb la Roser, que està...
4: Hola.
0: On estàs, Roser?
4: Hola, què tal?
2: Benvinguda.
1: Hola. Estic... Un cop
4: em sentiu
1: més.
4: Bé?
0: Hola. Sí.
4: Estic a Sibiu.
0: Sibiu, jo em sé... Em
2: si
0: fa l'efecte...
2: Si no diu.
0: Que sento unes, com uns vampirs, no?
4: Ah, correcte. Estic a Romania.
0: Estàs a prop del Dràcula.
4: Ara ja no, ara ja l'hem deixat, la terra del Dràcula.
0: Ah.
4: Ja l'hem abandonat. Ahir estàvem just sopant a la casa on es diu que va néixer Vlad III, que és arrel de que van fer la novel·la de Dràcula.
0: Sí.
4: Però el Dràcula no va existir. Perquè Dràcul
0: això ho dius, això ho
4: vol
0: dius
4: dir...
0: Tu, això ho dius tu.
4: No, Dràcul vol dir fill del dragó.
0: Ah, ja.
4: I llavors, l'escriptor que va escriure tota la novel·la es va inspirar en aquest personatge que li deien Vlad l'Empalador.
0: Sí.
4: Però aquest senyor que va escriure el llibre, que ara no me'n recordo de l'autor, Strocken, m'estan xivant, Bram Strocken,
0: sí.
4: No havia estat mai a Romania.
0: Com és ara jo.
4: És curiós, no, això? Sí. Com ara tu, sí. Sí. Bueno, ara jo us vull fer una pregunta.
2: De geografia?
4: Com em defini... No, què us imagineu de Romania?
2: Que és una capital bastant pobre, per general.
4: Pobre. Bueno. Pobre, país, vale. Sí. Això m'agrada. Va, una altra paraula.
0: Ceaușescu.
4: Pobre.
0: Ceaușescu,
4: vale. Més coses.
0: Llavors hi havia una doctora que feia que la gent no envellís. A base de jalea real o no sé quines
4: porqueries. Sí, ja han comprat cremes d'aquestes. Ja, sí. Ja han comprat, algú ha comprat cremes d'aquestes. Però el que us he de dir és que de pobre no té res.
2: Ah,
4: és
2: no?
4: Preciós. És supernet. Tenen uns parterres amb flors, totes les cases espectaculars. No hi ha papers a terra, no hi ha ampolles a terra de plàstic.
2: Carai.
4: Bueno, carai. Sembla que estiguis a Suïssa. Un paisatge verd, maquíssim. La veritat és que ens ha sorprès a tots els que... Estic amb un grup de clients que estem viatjant. Ara ja diumenge ja tornem. I tothom està sorprès del que hem trobat a Romania.
0: Sí, sí. Bueno...
4: Perquè ningú s'imaginava trobar un país com aquest.
1: Dic,
4: no veus
1: capital.
4: Pobresa. No, ara no. Sibiu està a uns quants quilòmetres de la capital.
1: Uh-huh.
4: Però sí. Tot el país, eh? Tot el país. No es veu pobresa.
2: Sí, és... Sí és...
4: I tot està superben arreglat, tot supernet.
2: Sí, és, diríem,
4: els
2: ric.
4: Pobles...
2: Com dius, si és... per què venen tant romanesos aquí?
0: Perquè aquí venen els pobres.
4: Ah, bueno, sabeu aquestes romaneses amb la faldilla llarga que veiem pel metro de Barcelona i tot això? Aquí no n'hi ha.
2: Venen aquí.
4: Perquè estan totes aquí. Estan totes aquí, suposo. I la veritat és que és molt, molt maco, us ho dic de veritat. Les ciutats demurellades, les esglésies espectaculars... frescos impressionants. Hi ha tots els monestirs aquests de Bukovina que tenen uns frescos...

0: exteriors molt macos i que és patrimoni de la UNESCO.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: És a dir, que pel que no hi hagi estat mai, és un lloc molt recomanable.
1: Escolta, Roser, saps que en saps molt de vendre i em venen ganes de...
2: d'anar a Romania.
1: De fer un viatge a Romania, eh?
0: No, no, és que us ho dic de veritat. Ja sabeu que quan no m'agrada una cosa us ho dic.
2: Fiable,
0: i això no. I això no és, no és Turquia, que ja sabeu que m'agrada molt. Però la veritat és que ens ha sorprès. És a dir, és una meravella.
1: A Romania, l'idioma, o sigui, Romania ve de Roma, que els romans van arribar allà.
0: Correcte.
1: I és una llengua llatina, deu ser més fàcil per tu de parlar.
0: Mira, bueno, jo no parlo encara romanès, em falten uns quants viatges. Però sí que et dona la sensació que llegeixes i sí, el pots entendre, perquè és com una barreja entre català, italià, francès... I, bueno, de fet, ve del llatí i, clar, hi ha moltes paraules molt similars, no?
1: Sí, sí. Vull dir, no és el txec.
0: No és el txec, no s'entén. Es pot entendre una mica s'entén.
1: Si l'enronen a poc a poc...
0: Si l'entén, i sense accent, s'entén.
1: Molt bé. I dius que diumenge, demà què feu? Aneu a la capital?
0: Demà ens anem cap a Bucarest, i estem de baixada, diguéssim.
1: Sí.
0: Hem fet Transilvània, demà tornem cap a Valàquia, hem fet els Carpats. És un país que és molt verd. Hi ha fotos, si us ensenyen fotos, que podríeu dir que estic a Suïssa. Però les muntanyes més altes són de 2.500. Però tenen uns boscos amb uns arbres centenaris impressionants. És a dir, tant naturalesa com totes les ciutats, tots els pobles, perquè ja les carreteres estan bé, però no hi ha desvius, és a dir, passes pel mig dels pobles. I totes les cases pintades de colors molt maques.
3: Vols dir que està més
0: realment
3: net que Barcelona?
0: Molt, molt més net, molt més net. Bueno, és que jo crec que ve un romanès a Barcelona i ens diria que som uns guarros.
3: Està horrorós brut tot.
0: Tenen un sistema de reciclatge en els supermercats que porten el plàstic i els hi donen dinerets. I suposo que això és que tots ens preguntem com han educat,
1: sí,
0: perquè sigui així de nen, no? És que ja et dic que enlloc n'hi ha un poble normal i corrent, passes per un poble i no veus que sigui brut.
1: I els preus? Els preus, el nivell de vida...
0: Els preus són cars, són cars. Perquè, per exemple, un cafè, que us ho vaig explicar, no?, que em havien dit això, 2-3 euros. Un cafè espresso, eh? Un cafè espresso. 2-3 euros. Però, en canvi, els sous són baixos.
1: Carai. Bueno.
2: Així és pocs cafès
0: bueno,
2: poden fer, no?
0: Bueno, jo n'he fet algun, perquè quan tens el bici, però és car. Et dona la sensació de que estàs, sí, com si estiguessis a Europa. A Europa, un Suïssa, una Àustria, una cosa així, les casetes totes entaulades, vermelles, ben posadet. Sembla, hi ha pobles que semblen de conte. Hem vist moltes cigonyes, perquè és l'època i estan, tots els pobles tenen nius amb cigonya.
1: Aquí...
0: Hem vist algun, com es diu això, algun cèrvol. És una meravella. No ens hem trobat els ossos.
1: Uh-huh.
0: Ens ha faltat veure ossos.
1: El Joneda m'està fent senyals de veure si l'inglès aquí... Si amb anglès aquí t'hi entens, també.
0: Sí, no el parlen tothom, però sí.
1: Més que aquí a Catalunya, diguéssim.
0: L'anglès?
1: Sí. Per exemple, aquí
0: bueno,
1: a Catalunya
0: si vas a Sant Feliu...
1: Vas a Sant Feliu a comprar... una botiga i ningú t'entén.
0: No, en els pobles no el parlen massa.
1: Tampoc
0: no el parlen massa.
1: Perquè avui el programa estàvem parlant de...
0: Parleu de mots.
1: Del català, sí.
0: De mots.
1: I aquí, esclar, sempre s'havia dit que, bueno, que el castellà es menjaria el català, però el millor és el revés. Bueno, al revés. Hi ha el peix encara més gros, que és l'anglès, que se'ns menjarà a tots.
0: A tots.
3: Roser,
0: sí,
3: no pots imaginar el que sap l'Àngel. Fa de professor d'anglès. Imagina't.
0: Sí, imagina't.
1: Sempre hi ha algú que et sap menys que tu.
0: Bueno, perquè no hi ha el Cap de Vila, que també parla molt bé.
1: El Cap de Vila, sí.
3: Bueno, però va anar molt a Londres.
0: De quan va anar a Londres, sí. Quan anava a Londres.
1: Bueno, ara no parleu del Cap de Vila, no es pot defensar, eh?
0: No, però parla bé l'anglès.
3: Només dic que va anar molt a Londres, i què?
1: Sí, no. Ell sempre diu que ell, amb ell l'entenen, però ell no els entén. No.
3: Perquè parla molt alt. Quiero ir a la calle. Això el fan molts així, oi? I els fios queden en blanc igual. Sí, sí.
2: Molt bé, Roser.
1: Molt bé, Roser.
0: Pues una abraçada des de Romania. I ja sabeu, si no sabeu on anar aquest estiu, aquí estaríeu de meravella.
1: No sé si el Manel Sánchez, el nostre convidat, també es vol apuntar a algun viatge el dia
0: bueno, agradat. Doneu-li el telèfon, doneu-li el meu telèfon.
4: Bueno, ens has fet entrar el cuquet aquell per...
1: I has estat, Manel, per allà?
4: No, no has estat a Romania, no.
0: Pues, jo crec que Romania és un país bastant oblidat, no? O que tots pensem el mateix, que és pobre, que no hi ha res a veure, no? O que no ens atreu. Al final, no ens atreu tant com altres llocs.
1: Al final del Ceaușescu va ser brutal i, a més, no sé, donava la impressió de que aquell país era molt pobre i la prova és aquesta, que la gent que volten per aquí, a Barcelona, mirant de vendre't alguna...
0: És la imatge que donen
2: una altra imatge, no?
1: Sí.
0: Donen una altra imatge, sí, per això és el que et sorprèn més, no?
2: Sí.
0: Però és que inclús tots els monuments estan ben restaurats, ben mantinguts, els cascs antics de les ciutats que hem visitat, com Idisoara, no sé si ho pronuncio bé, Sibiu, Brasov, per exemple, és una ciutat preciosa, també murallada, tot és una muralla, ben conservades... És que no puc dir res negatiu, no puc dir res de que no m'hagi agradat o dir, mira, això no funciona. No, ha sigut una sorpresa.
3: Tots els acompanyants sempre parlen del menjar. Quin tipus de menjar heu fet allà?
0: Menjar hi ha molt porc, hi ha molta vedella, estofada, sopes, dolços, postres, moltíssims, hem provat moltíssims i tots bons. És d'aquests que proves i penses, bueno, no t'agradarà i mal. T'agraden i te l'acabes. No, la veritat és que es menja bé, també.
3: Perquè a Alemanya sempre només parlen del kartoffel, només patates. Patates
0: no, aquí també hi ha patates. Aquí també hi ha patates, hi ha polenta, però es menja molt bé. La veritat és que menja molt bé. Avui hem menjat en una casa d'una senyora que ens ha fet el menjar ella, espectacular. Menjar senzill, però molt bo.
3: Ahà.
0: Molt bo, molt bo.
3: L'Àngel ha
0: hagut de no hi ha ni l'inconvenient del menjar és un problema per no venir a Romania.
2: Ah, no.
0: Què diu?
2: Bueno, no i el pròxim viatge quin tens?
0: No, ara el pròxim viatge serà Argèlia.
2: Argèlia.
0: Argèlia. Passarem una mica de calor, però bueno.
2: Què ha dit? Què ha dit?
0: Argèlia, que passarem calor a Argèlia. Sí, que ja us ho explicaré.
2: Bueno, veiem.
0: Molt bé, pues una abraçada des de Romania.
2: Moltes
0: gràcies. I ens veiem molt aviat.
1: Una abraçada, però vigilaré el coll que no m'hi clavis els ullals.
3: No t'ho rumiïs més. Si Romania està bé, hi hauríem d'anar tots.
2: Va. Gràcies, Roser.
3: Ens ho pagarà la ràdio.
0: Bona tarda.
2: Sí.
0: Adéu.
4: Adéu. Ara.
2: Bueno... Déu-n'hi-do.
1: Parlant de viatges,
2: sí.
1: La Maria també ens podria explicar que el diumenge passat no va poder venir
2: perquè
1: va estar també de viatge.
2: Ah.
5: Sí.
1: Què s'explica per les terres d'Alemanya que hi ha el teu fill?
5: Tinc el meu fill i les meves netes i en tant en tant anem. Partim el viatge amb dos, perquè si no són 12.000 quilòmetres i si no es fa molt pesat. Però partint-lo ja és més agradable, si sents... cada dia.
3: Quantes paraules noves has après?
5: No, perquè allà parlen alemany, no parlen anglès.
1: Parlen alemany.
5: Sí.
2: I tu, Àngel, on t'eres, que no vas venir?
1: No, jo sí que vaig venir el dia passat. Era l'altre. Que érem als Balcans.
2: Ah, sí.
1: Amb el casal de jubilats. Vam anar
2: a tres països diferents.
1: Croàcia,
3: si anaves d'una banda a l'altra, no sé quants països vas veure.
1: Sí. A Sèrbia i llavors
2: Dubrovnik també, no?
1: Sí.
2: Dubrovnik
1: és la capital. Bueno, no la capital, el lloc que es veu, que és
2: el més visitat. Però a l'hora de planificar un viatge així, per què feu tan de pressa, doncs, tants països?
1: Tu no havies vist una pel·lícula d'aquella nostra època que deia Si hoy es martes, esto es Bèlgica?
2: Sí.
1: Que anaven de boli. Que anaven
2: nosaltres
1: de
2: igual.
1: Canviant d'allò, nosaltres també. Anàvem cada dos per tres amb l'autocar.
4: I llavors la gran parada era
1: a les fronteres, que les fronteres...
2: Fan esperar i tot.
1: Sí,
2: i per què?
1: Perquè allà hi ha fronteres.
2: I per què va voler fer tot això tan de pressa?
3: Per conèixer més coses, segurament.
1: Clar, sí, sempre hi ha més coses
3: si
1: per conèixer.
3: El que està clar és que tu i jo no anem enlloc. Eh?
2: No.
3: Som parells desgraciats.
2: Oi, tan ràpid. Tan ràpid, Josep Maria, no pot ser això.
3: Com ho hem de fer?
2: Sí, no ho sé. Hem de planejar un viatge tu i jo.
1: Un moment, Joaneda.
3: Sí, digui.
1: Que tenim un altre convidat.
2: Sí?
1: Sí. Un altre convidat per telèfon.
2: Per telèfon. Qui tenim?
1: El Josep Andilla.
2: Ah.
1: Josep, què tal?
6: Hola. Molt bé.
1: El Josep Andilla, pel que no el conegui, i ho comentàvem amb la Maria, Torrents, la coneixes, no, Josep?
5: Sí, de vista.
1: Canteu a la... i d'oïda. Canteu a la coral.
5: Cantem a la coral, sí, sí senyor.
1: El Josep Maria, el Josep Andilla, és un dels fundadors del Centre Excursionista.
2: A
5: veus? Veus? Cada dia se'n sap una cosa nova, ja ho veus.
1: Sí.
6: Però bé, allò fa molts anys.
1: Bueno, fa molts anys, tot el que vulguis, però, sí, però sí. Tu vas estar allà. I vas estar allà, a mi, ara, quan van fer el 50 aniversari, van demanar per fer un vídeo i vaig buscar coses que va sortir el Pere Paré, va sortir tu, i estaven... Hi havia diverses branques de Sant Feliu que es van ajuntar per crear el Centre Excursionista, i una d'aquestes branques eren, i sorties tu amb el Pere Paré, que era una branca que va sortir de l'Iglésia, que eren allò que era l'Acció Catòlica...
6: No. Érem...
1: Bueno, però... Sí, que era,
6: amb el Pere Paré...
1: Sí.
6: Amb el Pere Paré...
1: Sí.
6: I el Jaume Sala...
1: Sí.
6: I el Jordi Barranqueras... agafàvem la motxilla i sortíem a caminar.
1: Sí.
6: No teníem res que veure amb ningú. Era nosaltres que vam anar a caminar perquè vam començar que aquí hi havia un vicari, que ja no és, i vam planejar una sortida a l'estiu de fer una travessa al Pirineu, que vam estar 8 dies posant-hi ja muntanyes. I allò va ser la primera. I després vam fer, fem-ne un altre, i després, per què no podem fer un centre excursionista, com molts tenien? Van venir els de Gràcia a fer una sortida nocturna, però eren pocs aquí. I després hi havia el Pau, aquells que anaven amb el Martí Garriga.
1: I, bueno, els del museu, els que llavors va acabar amb el museu.
6: Ah, exacte.
1: Sánchez.
6: Bueno, es va juntar una mica d'aquí, una mica d'allà, i es va muntar un centre. Sí.
1: Sí, però tu també formaves part d'aquella... Va haver-hi una època que, no sé si era resultes del concili, doncs era l'època de les guitarres a les misses, que llavors van deixar...
6: Però... Sí.
1: Home, allò... Tu estàs implicat, has estat força implicat amb la parròquia.
6: Sí, he estat força implicat, però jo aquell temps no estava a Sant Feliu, Àngel.
1: Sí.
6: Jo vaig estar molts anys fora. I això es venia de tant en tant i feies alguna cosa. Però allò és després. Allò és allà als anys 70 o així.
1: Ja, bueno, però... Tu has estat...
6: Sí, no he estat.
1: Tu has estat implicat amb la parròquia i comentaves també que ara amb la visita del Sant Pare tot aquell fervor que hi havia sembla que aquí a Sant Feliu ja...
3: S'ha refredat
1: una mica tot això, perquè oi que teníeu algun interès que s'organitzés algun autocar o alguna cosa?
6: A veure, a mi m'ho van demanar, però és que... A veure, siguem realistes. Totes les organitzacions que han muntat aquesta visita van enviar correus electrònics a la gent més assídua per poder-hi anar i tenir plaça reservada. Jo vaig rebre, perquè sóc camí de Montserrat, i ens ho van oferir. I al primer moment, quan rebo el correu, dic, ostres, jo li vaig dir a la Mercè, a la meva dona, dic, oita, què fem? I vam estar mirant i, mare de Déu, saps? Anar allà dalt a Montserrat, dues hores o tres abans, allà al sol, si no plou, eh?
1: Si no
6: I
1: vam
6: dir, no estem fets per aquestes coses, ja. No estem fets per aquestes coses i no vam fer cap pas. I, per un altre cantó, jo sé que a Calaf han organitzat un autocar. Però la condició és que aquell que s'apunti per l'autocar ha de tenir el tiquet de si vol anar a Montjuïc, perquè ells farien un autocar per anar a Barcelona.
1: Ah, ja.
6: Però està clar, aquí a Sant Feliu, ara, quan ja s'està acabant tot, de dir que vols fer un autocar i que has de tenir un tiquet, els tiquets estan acabats.
1: Ja,
6: perquè
1: ja.
6: Jo vaig estar el dia 9, precisament, vaig estar a Vic amb una trobada i hi havia un monjo de Montserrat, que el conec, i dic, com està això? I em va dir, els 10 minuts, estava tot ple.
1: Tot acabat, com... Sí.
6: Tot acabat, 10 minuts, eh?
5: Pensava.
6: O sigui, igual que els concerts d'aquests que fan, que sí. Diuen que es venen les entrades tan ràpid, doncs igual. I bueno, mira, tu, el que vulgui veure haurà de...
5: Per la televisió.
1: Bé, ara tenim aquí el Manel Sánchez, que parlàvem del català. També hi ha una certa polèmica amb el Sant Pare, si parlarà en català o si parlarà en castellà, o lo millor ell tallarà pel mig i parlarà en llatí.
6: Bueno, això seria molt lògic, eh?
1: Oi, que sí.
6: El llatí és l'idioma oficial. Ara, ell segurament durà tenir unes paraules de deferència. A més, jo ara mateix he rebut una carta que li han escrit amb ell. És llarguíssima. Li expliquen Catalunya, el català, li expliquen la Sagrada Família, li expliquen el Gaudí, i al final, doncs, li diuen... ens agradaria que la benedicció... Sí. O sigui, no li demanen que parli en català tot, eh?
5: No, diu que serà en castellà, per això.
1: Dirà, amén...
6: Ell no diu res. Aquesta carta acaba dient ens agradaria que la benedicció de la creu es tingués en compte el català. O sigui, que li deixen a les seves mans.
5: No, però ja està tot planejat de temps i no crec...
6: Bueno, això ho deuen estar planejant.
5: No crec que...
6: Això deuen estar...
5: A 4 dies vista puguin canviar-li el que ell ja té marcat.
6: Està clar, és que aquestes coses s'han de fer en temps.
1: Però una cosa és el que dirà, que ho pot dir igualment,
6: sí,
1: i l'altre és l'idioma. No li pots... Ell pot dir el que vulgui, però li poden dir... amb l'idioma pot canviar a l'últim moment. Sí.
6: Jo suposo que ell ha de tenir...
3: És que està molt polititzat, tot això.
5: Sí,
3: és absurd.
5: Ha sigut el problema.
3: Eh?
5: Sí.
6: El problema és que hi ha la política. La política i els polítics que s'hi han posat tots a demanar i bueno, a criticar...
4: A mi em fa l'efecte que... A veure, la vinguda del Papa a beneir la Torre de Gaudí, la Sagrada Família, bueno, és un acte central i un acte que brilla per si mateix, no? I que dona molt de prestigi i que Barcelona estarà en boca de tothom. I aleshores, què han fet? Que vingui a Madrid, primer que vingui a Madrid i tot això. I qui organitza, doncs aquesta vinguda? La Conferència Episcopal. Per tant,
6: aquí està.
4: La Conferència Episcopal. I aleshores el Papa què dirà? Doncs allò que li escriguin. El Papa llegirà el que li escriguin.
6: Ell sempre...
4: I aquí podem protestar.
6: I esperem que sempre hi pugui posar algun detall. Això sí que... A veure, ell té assessors.
4: El detall el posaria en tot cas el cardenal Omeia de Barcelona, que li posi algunes paraules per dir-les en català o que sigui tal.
6: O potser els monjos de Montserrat.
4: I els monjos de Montserrat, sí.
5: I em sembla que tot el més que podrà dir serà bona nit o bona tarda.
6: Bueno, esperem una mica més. Esperem una mica més. Sí,
5: però bueno.
6: No sé, sí, és que no. Què hi vols fer en aquestes hores?
5: El que passa és que els que organitzen es podien imaginar que reaccionaríem una mica.
2: Amb els milions que ens ha costat, oi? Podria dir alguna cosa. Perquè molts milions, eh?
1: Perquè
6: Això sí. Són els que els han donat.
2: Sí.
6: Jo també hi poso.
2: Sí, sí, no, ja, però...
1: Perquè aquestes coses també tenen a veure amb que la gent perdi una mica l'afició. Aquella afició que et dic que hi havia a l'època de que tot el jovent anaven amb les guitarres i amb aquella afició a fer les... a posar la Mare de Déu del Cingle, te'n recordes, Rosita?
2: Sí. Molt diferent. Sí. El petit comitè amb el gran comitè. Perquè també en tindrà molta de gent.
1: Hi havia un autocar de Barcelona els caps de setmana que pujaven a Gallifa a veure...
6: Mossèn Dalmau, sí, i tant.
2: Jo també era, ja dic, el petit comitè, però amb el gran et demostra que la religió encara és algo, eh? Allò que diu, no, la religió s'està perdent.
6: No, encara hi ha alguna cosa.
2: Encara hi ha alguna cosa, encara està a dalt, eh?
6: I d'això de Gallifa, podem anar fent i dient tot el que vulguem, no? Però Gallifa era reconegut arreu. Era reconegut. Pensa que jo, quan vaig anar de viatjant a Barcelona, quan em deien d'on ets...
2: Al costat de Gallifa.
6: Sí, eh?
2: Al costat de Gallifa.
6: I tothom, si era d'aquí dalt, si era de baix, si era de... Sí, sí. Bueno, digo, jo al final els deia, d'un poble al costat de Gallifa. Sí. Ah, ja sabia on era Gallifa.
1: Ara has de dir que estàs al costat de Sant Miquel del Fai.
2: Sí.
6: No. Aquell temps no, sí. Que també sí, es portaven aquelles enganxines al cotxe.
1: Sí, aquelles enganxines.
6: Doncs tampoc se sabia massa.
2: No, però ara t'ho diuen, eh? Diuen Sant Feliu de Codines, on és? Al costat de Sant Miquel del Fai, al cim de les Àguiles.
3: Això és ben igual que el futbol. D'on és tu? Barcelona, de Messi. Caram, és molt important, això.
6: És que com vas a fora, d'on ets? De Barcelona, ja està.
3: Sí.
2: Bé, no?
6: Bé.
2: Molt bé.
6: Sí, tant.
1: Ara sempre...
6: Però, jo esperem que vagi bé i que tingui algunes paraules i que ho prepari bé, i ja està.
2: Vigilem-ho bé.
1: Seria un detall. I ell més sapiguent que la gent estarà pendent d'això, no li costaria res de...
2: Em sembla que és com una feina com una altra. Ell està plan amb la feina i...
6: Sí, ell ja farà això perquè...
2: Sí, és la feina que li fa.
6: Pensa que el recorregut que li han preparat, ja no sé si podrà dormir gaires hores.
1: Bueno, però aquest Sant Pare es veu valent, que els últims que havien vingut doncs havien d'anar amb el papa mòbil i...
2: Aquest també anirà amb el papa mòbil.
6: Aquest també anirà, eh?
1: No, ja.
6: Però bé, coita, tu, de totes maneres, a Brians ja l'esperen, eh?
1: Ah, bé, però ell en podrà sortir.
6: Bé, sí, però a veure... és un detall que vulguin anar a veure aquesta gent.
2: Sí. Que vulguin anar a veure, que l'esperin i això és una altra cosa. Que ell hi anirà...
6: I després també anirà aquí al Raval.
2: Sí.
3: Si li donen un bon menjar, que li donin botifarra amb mongetes, que és molt català.
6: Això... potser menja espagueti.
2: No ho sé. Jo hi tindria molta estona de discutir això de per què va al Raval, per què va a la presó. Vull dir, hi ha tantes coses que em semblen injustes dins la religió. I sóc creient. I sóc... I crec, no? Però hi ha tantes coses que bueno...
6: Que ens depassen.
3: Vam fer una enquesta a un programa i vam preguntar quants vosaltres sou creients. No n'hi havia... Jo no. Eren potser 15 i tots no eren creients. Vull dir, canviat molt la cosa,
2: No.
6: Bueno, ha canviat, sí. Però encara hi ha molta gent.
2: Encara hi ha molta gent. Aquí t'ho demostra, veuràs la gentada creient, que hi ha. La gentada que el van a veure.
6: Ser creient no vol dir anar a missa.
5: Hi ha els creients i els no creients. Però dit els no creients, sempre queda cosa d'aquella cosa de dir i si fos cert?
2: Sí.
1: Bueno, aviam, hi ha creients i no creients. Però, per exemple, jo sempre he pensat que el que creu, doncs està molt tranquil perquè ja ho té tot molt clar. El que no creu també ho té clar. Però clar, els que no hem vist encara la llum aquesta i no sabem ben de cert aquesta fe que teniu, que pots...
2: Tu fixa't que tu et pots trobar amb alguna cosa i el primer que fas i no hi creus és dir, ai Déu meu.
1: Bueno, també pots dir un renec.
2: I no hi creus. I el que diu el René és per qui pensa més que un altre.
1: Bueno, això també és una mica... Ja...
6: Els que som creients potser busquen.
2: Eh?
6: Eh? Els que som creients
2: sí.
6: Potser busquen.
1: Sí,
6: no
1: bueno.
6: Vol dir que ja vagin trobat.
2: Sí. No sé.
1: Eh? No, però també els que creuen, els que no creuen res també tenen... No sé.
6: Sí, no, s'ha de respectar tothom, eh?
2: Sí,
6: tu
2: sí,
6: creus,
2: sí.
6: Tu no creus,
1: sí,
6: ja està.
1: Sí, però els arguments són els mateixos, tant per dir que hi és com que no hi és, perquè ningú ha vist res.
6: No, perquè, escolta, hi ha els que creuen en el Buda i els que creuen en el Mahoma i els que creuen...
3: Quan tens una conversació...
2: Sí,
3: jo he tingut moltes conversacions amb bastants capellans en la meva terra i al final, quan discutien, deien, bon, és un problema de fe, ja està. I si no hi ha fe... Doncs ja pots plegar.
1: Bueno, però si no hi ha fe...
6: És una cosa principal, haver-hi fe.
2: Sí, és la fe.
1: Els que no creuen també tenen fe en que no hi ha res. Bueno, Josep, sí. Moltes gràcies, perquè ara el temps se'ns ha anat acabant i només tenim una hora.
3: Val, molt bé, doncs.
6: Tanqueu-ho bé...
1: I que vagi bé, que vagi bé. Moltes gràcies per tot.
2: Gràcies.
1: Manel, que vagi bé el corremot.
2: Sí.
4: Doncs vinga.
3: I molt bona nit a tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies per haver vingut i bona nit.
4: Vale, bona nit.
7: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers continuen treballant en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:45 d'aquesta tarda. L'incendi mobilitza ja una quarantena de dotacions, 7 de les quals aèries, i aquest incendi amenaça algunes granges i masies on s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, també s'han tallat dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Arran d'aquest incendi, Protecció Civil també ha enviat un missatge és alert per ordenar el confinament a casa dels veïns de la partida de la Devesa. A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 17 dotacions, 5 de les quals aèries, i ja han estabilitzat encara un altre foc forestal més prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. Donem també un cop d'ull al trànsit. Hi ha dos carrils tallats a hores d'ara a la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona i retencions als diversos punts d'accés a la capital catalana, especialment a la C32 a Alella, a la C17 a Lliçà de Vall i a la C33 a la Llagosta. També hi ha circulació intensa a la P7 en direcció a Tarragona, als trams de Llinars del Vallès i Castellbisbal. Marxem ara fins a Sant Cugat, on avui s'ha posat el punt final al Sant Cublac, que en aquesta 12a edició ha donat peu a artistes emergents i ha pogut atreure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
10: La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes, amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de Salsa Social, organitzada per Pinya con Salsa. Ricky Andersounds, director del Sant Cublac.
11: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
10: La salsa ha arribat per quedar-se, però de cara a la propera edició tornaran a recuperar els estils que van inspirar el naixement del certamen: blues, funk i soul.
9: I en els esports, ara mateix en joc, en handbol, la final de la Champions entre el Barça i el Füchse de Berlín. Ja a la segona meitat els blaugranes guanyen per 5 gols, 25 a 19. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Què tal? Com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara estigueu preparats i preparades per començar a escoltar La Moxiganga, el millor programa que es fa i es fa a tot Catalunya, perquè ja sabeu que La Moxiganga la podeu escoltar des de la vostra emissora municipal o sempre que vulgueu des de la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Allà hi trobareu tots els capítols que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Allà hi trobareu, per exemple, de la setmana passada, que vam parlar de Valla de Jocs i vam parlar de La Patum, un programa molt xulo que us recomano que torneu a escoltar tantes vegades com vulgueu. A la nostra pàgina web també hi trobarem els 100 anys de contes d'en Roger Garros, que ens explica de tant en tant aquí a la Moxiganga. Per exemple, hi trobaríem el doctor Tot ho sap, o bé el llop, la guineu i la cabreta, o bé en Sebastià, que és un peixet que corre pel mar, que neda pel mar, vaja, res ben dit. En fi, que trobareu moltes, moltes coses. I si aneu a l'inici de la pàgina web, a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp, al qual ens podeu escriure o deixar-nos notes de veu, que nosaltres les reproduirem aquí a la Moxiganga. Per exemple, que teniu un amic, un germà, una germana, tieta o tieta o avi, que fa anys el podeu felicitar aquí a la Moxiganga. I nosaltres li posarem una cançó d'aniversari molt xula que tenim guardada per tu. I també, si vols, ens pots enviar un correu electrònic a l'esquerra i trobaràs el nostre correu i ens podeu enviar missatges, si és que teniu ganes d'escriure'ns moltes coses. Doncs vinga, va, que avui a la Moxiganga us hem preparat moltes coses, com sempre. Avui connectarem amb l'Anna i el Roger, l'Anna Bruc i en Roger Garros, que ens faran els seus contes de microbis. També escoltarem un capítol de Circ Petit, que avui es titula La màgia del Circ Petit. Avui segur que surt el nostre entranyable Mac aquí en el Circ Petit, i segurament també podrem veure la Perla, que és la nostra elefanta. Ja ho sabeu, eh? Sempre que vulgueu, a lamoxiganga.cat hi teniu tots els capítols de Circ Petit que hem gravat, i també trobareu, si voleu, un vídeo que veureu com vam gravar Circ Petit a la ràdio. Per cert, amics i amigues, acabarem La Moxiganga amb la cançó de Bressol, que és el moment que nosaltres ens direm bona nit i ens anirem a dormir. Doncs vingues, fetes les presentacions, i per cert que no us ho he dit, que el meu nom és Moisès Bruc, començarem avui La Moxiganga amb una cançó que ens parla d'un mosquit, perquè no sé si ho heu notat, però els mosquits ja comencen a sortir del seu cau i ens volen venir a picar. Doncs aquest mosquit es diu Marià i es va tornar vegetarià. Així que, si voleu escoltar la cançó, la tenim preparada aquí en el Tocadiscos per tots vosaltres, si la voleu escoltar. Amics i amigues, estem a punt de començar. Això ja està en marxa, els botons estan en marxa, les antenes posades i internet connectat. Així que comencem La Moxiganga. Amics i amigues, ara mateix comença La Moxiganga. Som-hi!

0: la Moxiganga.
1: Insubstituïble, insubstituïble.
2: La Moxiganga presenta Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg. Amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Staphylococcus aureus, quan els aliments fan mal. L'estàfil daurat és a les mans, al cabell, al teu nas. En el teu cos, per tot arreu te'l trobaràs. Si et punxes sense voler, milions en poden entrar. Creix amb força i dins del teu cos proliferar. Però les cèl·lules i anticossos fabricats pel teu cos poden vèncer fàcilment aquests temuts invasors. Quan se senten envoltats, deixen ràpids la baralla. Marxen i obliden la lluita. Hauràs guanyat la batalla. De la mà d'un forner, en una rara ocasió, van escapar-se uns estàfils per començar la invasió. Va ser en un pastís de crema, aquell mateix dia enfornat. Oh, Déu meu, qui ho podia haver pensat? Un cop a dins del pastís, els microbis van proliferar, produïen toxines que mal de panxa podien causar. En arribar de l'escola, en Roger va veure el pastís, i aquella imatge tan dolça tot d'una va fer-lo feliç. Era l'hora de sopar, ja no podia esperar. De seguida, impacient, va començar-ne a menjar. No podia parar, era tan bo el pastís. Va clavar-li queixalada i tot sencer se'l va cruspir. Quan era ja dins del llit, al vespre, ben cap al tard, la panxeta i el cap van començar a fer-li mal. I corre, que correràs, el lavabo va acudir. Una, dues, tres vegades, i no era gens divertit.
1: Tinc calor, tinc fred, l'habitació no està quieta.
0: Ai, Roger, què et passa? Què tens, pobret? Vingui, doctor, vingui ràpidament. En Roger es troba molt malament. Ja sé què li passa, diu el doctor. Sospito que pateix una intoxicació. Anem cap a l'hospital. Allà tenen remeis bons i els metges i les infermeres li oferiran atencions. Van passar no gaires dies i en Roger es va curar. De nou amb ganes de córrer, de jugar i de menjar. Aquell pastís de crema varen tenir molta sort. Ara, d'aquella aventura, només en queda un mal record. Ja ho sabeu, grans i petits, quan s'ha de tocar menjar, rentar-se molt bé les mans és el primer requisit.
2: I fins aquí, Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: La màgia del Circ Petit.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Sembla que en aquests moments estem en plena funció. Ha acabat l'actuació d'en Salim, el fakir, i la Sílvia està preparant al mig de la pista tots els estris perquè en Genís, el mag, comenci la seva actuació. Mentrestant, el senyor Agustí està presentant.
3: Bé, senyores i senyors, i a continuació, després de la fantàstica actuació del nostre sorprenent fakir...
2: Sembla, però, que darrere les cortines alguna cosa no va a l'hora. En Genís fa molt mala cara.
1: Ai, em sembla que no em trobo pas bé.
4: Idò, en Genís, què et passa?
1: No ho sé, avui quan me la veig ja no em trobo gaire bé, però és que ara em roda tot.
5: Què li passa, ara, amb aquest? Ep, Genís, que et toca sortir a la pista, no és hora de fer el pallasso, ara.
6: Què vols dir amb això, Tomàs, que fer el pallasso és una cosa molt sèria?
1: Ai, que em roda tot.
4: Ostres, en Genís està blanc com el paper.
1: Estira't aquí, Genís, veuràs que de seguida et trobes millor.
5: Però què dius tu, ara? Com vols estirar-la damunt del llit de claus? L'acabarem d'espatllar.
1: Doncs a mi em va bé.
4: D'això, Genís, a què vols que et prepari unes herbetes?
1: Em trobo malament.
7: Això no cal que ho juris.
2: Doncs la cosa es complica, perquè ara el senyor Agustí ja presenta en Genís.
3: Rebem amb un fort aplaudiment en Genís el mag i la Sílvia.
2: Això no va pas bé. Ha sortit la Sílvia tota sola fent el millor dels seus somriures.
4: Senyor Agustí!
8: Es pot saber què et passa? On és en Genís?
4: Ah, doncs resulta que no es troba bé.
8: Però com? Què vols dir?
4: Doncs que ara mateix està darrere la cortina que no pot fer ni dues passes sense marejar-se.
8: Però si ja ho tenim tot a punt. I ara què fem?
4: Ai, mira, no en tinc ni idea.
3: Bé... D'això, doncs, estimadíssim públic, sembla que en Genís, el mag, ens ha preparat un número d'allò més original.
5: Però que s'empota aquest senyor Agustí. Està marejat com una sopa. És un número original.
4: Ai, no entenc res.
9: Mireu, ara ha anat a agafar el barret que en Genís fa servir per al seu número.
4: Xxxt, calleu, que ara vindrà el més divertit.
3: Sí, en Genís ens presenta el número de l'home invisible. Vostès no el poden veure ni sentir, però en Genís és aquí.
7: Invisible? No pot ser, el senyor Agustí s'ha trastocat.
4: Xxxt, calleu.
3: Veuen aquest barret? No hi ha res, oi? Doncs, ole, hop! Un conill! Oh!
1: Però com és possible? El senyor Agustí sap fer màgia, eh?
4: Heu vist la cara de la Sílvia? Fa uns ulls com unes taronges.
2: Doncs sí, el senyor Agustí primer dubtant i després més segur. De mica en mica va fent tots els números de màgia i actua com si en Genís fos a l'escenari, ajudant-lo a fer tots els números. Un cop acabada la funció, els artistes de Circ Petit no saben avenir del que han vist en aquella tarda.
4: Però, senyor Agustí, des de quan sap fer màgia?
8: Jo no en sé pas. No sé què m'ha passat.
5: Doncs ho ha fet de meravella.
4: Sí, tot i que semblava que n'és una mica desorientat. És normal. El nostre benvolgut director no sabia pas el que es feia.
8: Dona, Sibila, una mica de respecte, no?
4: No, el que vull dir és que ha estat la màgia del circ, l'esperit del circ petit, el que diu que la funció no es pot aturar. Li ha fet fer els números de màgia.
8: Això és increïble, però té raó. Jo ara seria incapaç de repetir cap dels números que he fet. Per cert, com està en Genís?
4: És el carruatge, ja es troba millor. Anem a explicar-li. Es farà un tip de riure.
7: Sí, estic segur que li hauria encantat fer un número de mag invisible.
2: Caram, així aquesta és la màgia del circ?
4: Sí, la funció sempre ha de continuar, passi el que passi.
2: I com ho explicaràs, això, en el teu diari?
4: No sé, no és fàcil. Sí, ja ho tinc. Màgia. Si per ventura un mal de cap deixa algú fora de combat, pensa tot seguit el director. Ja ha començat la funció. Què fem amb un artista malalt? Que la funció segueixi igual. La màgia del circ ho arreglarà, perquè la funció ha de continuar.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Avui, a la Moxiganga, hem cantat, hem ballat i hem disfrutat amb les històries de Sir Petit. I ara toca buscar la son darrere el coixí. La son darrere el coixí, de País de Cotó, és la cançó que us proposem avui per anar a dormir.

I amb aquesta música de fons, que és de Xiula, nosaltres ens direm bona nit. Avui hem pogut escoltar Contes de Microbis amb l'Anna Bruch i en Roger Garros i hem pogut escoltar un capítol de Circ Petit que es titulava La màgia del Circ Petit. I la cançó de Bressol, una cançó que ens diu que la son darrere el coixí, allà és on està amagada, l'hem de buscar per anar-nos a dormir. A que vingui el pare i la mare i ens diguin bona nit, perquè ara sí que és el moment d'anar-nos-en

Recordar-vos que la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, la tenim oberta sempre 24 hores del dia i que allà podeu escoltar totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Però també, si voleu, podeu escoltar els capítols de Sir Petit, si us heu quedat amb ganes de Sir Petit, o si us heu quedat amb ganes de contes de microbis, també podeu escoltar-los a la nostra secció de contes de microbis.

Dir-vos que nosaltres fem vacances escolars, així que ens queden dos programes per anar-nos-en de vacances. Esperem que l'últim programa sigui un programa molt xulo, molt especial. Això sí, la setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i ganes de passar-ho bé, tot escoltant la ràdio, tot anant preparant-nos per anar-nos-en a dormir. Mentre escolteu la moixiganga podeu aprofitar doncs, per anar sopant, acabar-vos de dutxar, posar-vos el pijama, i tot això ho fem amb companyia de la ràdio. Aquesta cançó ens diu que tots els problemes del dia els anem traient de sobre, ens els traiem, els despengem del nostre cos i els deixem lliures per poder anar a dormir amb la ment ben tranquil·la i ben oberta. Doncs ara sí que nosaltres ja ens direm adeu, tornem la setmana que ve amb una nova moixiganga, ganes d'escoltar la ràdio, ganes de passar-ho bé tot escoltant-la, i això sí, no hi falteu, que aquí a la moixiganga passem llista. Bona nit!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals. A la zona hi treballen encara 77 dotacions i el foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB-7031 i l'LP-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
3: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
2: I els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi forestal de Pons, que ha cremat unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat també a tallar la carretera C14. I a banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, a hores d'ara també estan tallades la C55 a Castellbell i el Vilar i la Nacional 145 a la Seu d'Urgell. També hem de dir que ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada l'any 1995. Precisament ens n'informa des de Cugat Mèdia Sergio Morales.
4: Historiador de formació i especialista en història medieval, Sans i Travé va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau com la recuperació de documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclòs els coneguts papers de Salamanca. També va promoure l'ingrés de fons documentals de personalitats, famílies i empreses que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya.
2: I acabem amb els esports. En handbol, el Barça es proclama campió de la Champions després de vèncer a la final per 37-34 al Füchse de Berlín. Aquesta és la 13a Champions per l'handbol blaugrana i la 50a si sumem totes les seccions. En bàsquet, al descans, la penya perd per 3 punts al tercer partit de les semifinals davant del València Bàsquet, 41-44. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem a l'Eric López. L'Eric, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars, començant pel Barça d'handbol, que ha guanyat la 50a Champions del club.
1: Els de Carlos Ortega han dominat d'inici a la final davant el Füchse Berlin i han acabat guanyant per 37 a 34. Els blaugranes guanyen així la 13a Lliga de Campions de la història de la secció d'handbol i la 4a els últims 6 anys. A més, fan el ple de títols aquesta temporada. 7 de 7. Champions, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica i també Supercopa Catalana.
0: Pel que fa a l'hoquei patins, el Vila-sana guanya la seva primera Lliga.
1: Les lleidatanes han guanyat a Fraga per 1-3 i es proclamen campiones de Lliga per primera vegada en 23 anys d'història del club. Elsa Salvanyà, Jimé Gómez i Victòria Porta han marcat els gols del Vila-sana en el partit de comiat de Maria Porta. El club lleidatà completa el doblet després de guanyar també la Copa i ja suma 5 títols en el seu palmarès aconseguits en els dos últims anys.
0: En bàsquet, aquesta hora la penya busca un triomf per allargar les semifinals.
1: Els badalonins reben el València en el tercer partit de la sèrie després d'haver perdut els dos primers partits a domicili. La penya ha de guanyar sí o sí, si no vol caure eliminat del play-off pel títol. I canviant la pilota de bàsquet per l'estic en hoquei patins, l'Igual ha de jugar aquesta hora el segon partit de la final a la pista del Liceo després d'haver-ne perdut el primer.
0: I en futbol, el Badalona necessitarà una altra remuntada.
1: Els escapulats han caigut per 3-0 al camp del Compos i hauran de protagonitzar una altra remuntada a casa per assolir l'ascens a segona federació. El partit definitiu serà diumenge vinent a 1:45 del migdia i també en directe a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. En cas que pugi el Badalona, de retruc el Prat ascendiria a tercera divisió pels ascensos no compensats.
0: I pràcticament 6 minuts, marxant de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors d'aquesta hora de la nit, diumenge 14 de juny de 2026. Dos partits en joc, dos partits ben importants en bàsquet Lliga CB. Tercer partit de semifinals en el play-off pel títol. La penya que ha de guanyar sí o sí. Com tenim el partit?
1: Doncs de moment, Ignasi, partit molt igualat entre la penya, el Joventut, i el València Bàsquet. De moment resten gairebé 7 minutets per acabar el tercer quart del partit. Penya 47, València Bàsquet 48.
0: En moment de tota la partida, molt, molt igualat, com ens diu l'Eric, amb petites alternatives en el joc, en el marcador, en el domini del marcador, però sense grans diferències i, per tant, de moment la penya que continua ficada dins de la partit per intentar forçar el quart partit que tornaria a ser a Badalona si ho aconsegueix el conjunt de Dani Miret. I en hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, segon partit de la final, el millor de 5 partits, l'Igualada que busca una victòria doncs per capgirar el factor pista en contra, però de moment les coses no van massa bé.
1: Com tu dius, Ignasi, de moment les coses no van massa bé per l'equip català, per l'Igualada, en un partit en què s'enfronta el Liceo a casa del Liceo. De moment resten 9 minutets per acabar el primer període, Liceo 3, Igualada 0.

0: joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, comencem a parlar, que tenim molta teca en aquest diumenge 14 de juny. Començant per l'handbol, Champions masculina, el Barça torna a regnar a Europa.
2: Barça 37, Fuxe Berlín 34.
1: Doncs el Barça que guanya un altre Champions, ja en van 13 en la secció d'handbol, 4 en els últims 6 anys. I atenció, és la Copa d'Europa número 50 a la història del club, comptant tots els equips del club blaugrana, totes les seccions. Enguany el Barça d'handbol ha guanyat els 7 títols que ha disputat. Lliga, Copa, Mundial de Clubs, en aquest cas la Supercopa Ibèrica i la Catalana, i també la Copa d'Espanya. Per tant, un ple absolut, una temporada perfecta per al Barça, un Barça doncs, que veu com alguns dels seus jugadors, com ara el porter doncs, Nilsen, que ha fet una gran final un altre cop, doncs, marxarà. Avui, doncs, després del partit, ha estat plorant bona part de les celebracions, doncs, conscient de que aquell era l'últim partit com a blaugrana. Però en qualsevol cas, llàgrimes d'emoció i d'alegria per aquesta gran victòria davant del Fuxe Berlín, amb un Barça que ha defensat molt i molt bé el partit i que ha dominat des del principi fins al final. Després del partit, els companys d'Esport 3 parlaven amb un dels jugadors del conjunt blaugrana, Dani Fernández.
3: Amb això penjat al coll, et dic que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions, i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament, jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas, i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa, i res, avui me'n recordo de tots ells, i això també és molta part seva.
1: I a les 9 i 10 minuts parlem d'un altre equip campió. Avui el Vila-sana també ha fet història perquè ha guanyat per primera vegada el títol d'hoquei Lliga femenina, amb una victòria ni més ni menys que Fraga.
2: Fraga 1, Vila-sana 3.
1: Doncs d'aquesta manera, per la via ràpida, el Vila-sana doncs que aconsegueix guanyar aquesta final, segon partit al millor de 3, havia guanyat la setmana passada a la pròrroga a casa, i guanyant a terres aragoneses s'assegura ja el títol. El primer títol de Lliga, com diem, la segon d'aquesta temporada, perquè havia guanyat també la Copa de la Reina, i ja en van 5 en els dos últims anys. Un club jove que es va crear el 2003, pràcticament com una activitat extraescolar arran de la família Porta, i precisament una de les germanes Porta, la Maria, doncs avui s'acomiadava. La volem saludar, són les 9 i pràcticament 11 minuts de la nit. Maria Porta, com estàs? Felicitats.
4: Bueno, hola, bona nit. Pues estic molt feliç. La veritat és que, bueno, crec que l'esport avui ha estat just, i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit. I res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
1: I quin triomf, 1-3 a Fraga, que era una pista que no se us havia donat bé històricament, confirmant, refermant el que deies tu, que heu estat les millors de la Lliga des del principi fins al final.
4: Sí, bueno, al final sí que s'ha donat les casualitats de la vida, que hem jugat a la pista de Fraga, però bueno, la pista de Fraga realment només ens hem donat malament una vegada, que va ser durant la Lliga, que vam perdre l'únic partit que hem perdut. Després dels altres cops que havíem anat hem guanyat títols a la pista de Fraga. I igualment és que no m'importava gens quin rival fos. Qualsevol rival ens ho hagués posat molt difícil, però bueno, al final crec que l'altre dia a casa vam fer les coses molt bé i nosaltres veníem a Fraga a guanyar, no veníem a jugar la carta de la setmana que veia un altre partit. No, anàvem a Fraga a guanyar i, bueno, que crec que l'equip ho ha demostrat des del moment que hem entrat a la porta del pavelló de Fraga, amb tot. Llavors, és això. Clar, molt feliç.
1: Ho deies tu, o sigui, heu estat les més regulars. Només una derrota, podem dir, a banda d'aquella dels despatxos, que és una derrota relativa, el Vila-sana, sense cap mena de dubte, ha estat el millor equip aquesta temporada.
4: I tant, sí, al final només hem perdut un partit durant l'any. Tots els altres els hem guanyat i, bueno, que a vegades la gent no dona importància poder al títol de la Lliga, perquè doncs, hi ha títols no, que tenen molt nom, com la Champions, la Copa de la Reina, però al final un títol de la Lliga és un premi, crec, molt bonic, perquè, bueno, no, és la recompensa del treball ben fet doncs, de 6-7 mesos de treball, de desplaçaments doncs, a pistes complicades, de desplaçaments a pistes que costen molt, bueno, de dies bons d'entrenament, de dies dolents, i crec que ha sigut un superpremi, la veritat, i, bueno, al final doncs, podeu fer també envoltada de la meva gent i amb l'equip humà que hi ha dins l'equip, de tant jugadores com de staff i tot, doncs, bueno, encara fa més il·lusió, la veritat.
1: A més, és una temporada amb doblet, perquè també veu revalidar el títol de Copa que ja havíeu guanyat l'any passat. Al final s'està veient, s'està recollint els fruits de ja fa molts anys, no?
4: Sí, bueno, crec que portem unes temporades que estem començant a destapar el tap aquest dels títols. Sí que és veritat que a vegades doncs, et pots esforçar molt i l'esport per A, per B o per C doncs, és injust i és cruel, però també una cosa que ha demostrat l'esport al llarg dels anys doncs, és que sempre et dona una segona oportunitat, que sempre et dona com, no? Allò de dir, ho tornes a intentar i tornaràs. I, bueno, crec que també una cosa que aquest equip té és que hem passat moments molt dolents, que hem perdut títols importants i l'equip s'ha refet, una capacitat de resiliència doncs, crec que espectacular i bueno, no? hem seguit, vull dir, vam perdre la Champions, que ens va fer molt mal, i vam seguir, ens vam emportar la Copa de la Reina, i hem seguit, i ens vam emportar la Lliga, que, bueno, jo crec que totes en teníem també moltíssimes ganes, la veritat.
1: I ara falta seguir, i l'any que ve ja guanyar la Champions, i ja ho tenim tot, no?
4: Sí, la veritat és que sí, és l'únic títol que li falta al club, la Champions. I jo realment, ho he dit sempre, hi ha gent que fa esport tota la seva vida i no guanya res, i jo realment em sento una privilegiada i una afortunada perquè sí que he fet esport tota la meva vida i he tingut la sort doncs, de guanyar títols amb el club de la meva vida, amb el club del meu poble, amb la gent que jo estimo i, bueno, que crec que hi ha molta gent doncs, que li agradaria això de fer, no? I, bueno, pues, al final, pues, bueno, pues guanyar aquest títol i qualsevol amb el Vilassana realment doncs me fa molta il·lusió, la veritat.
1: És que al final la teva carrera esportiva és com una mena de guió de pel·lícula, no? Perquè pràcticament podem dir que tu amb la victòria munteu el club pràcticament, per dir-ho d'alguna manera, el 2003. Mica a mica aneu creixent, aneu fent ascensos, us planteu aquí a l'elite de l'hoquei femení estatal. I he guanyat els 5 títols que ha guanyat el club en aquestes dues temporades i a l'últim partit acabes doncs, donant-li, entre cometes, la primera lliga al club del teu poble.
4: Sí, la veritat és que sí, bueno, una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió que van començar pues, amb la cadestra escolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes, que al final doncs, fa goig veure el pavelló de Vilassana ple. Avui mateix a Fraga crec que no només hem donat una lliçó dins la pista, que crec que també l'hem donat fora, perquè hi havia moltíssima gent de Vilassana i tu veies cares de nens petits, de persones grans, però al final tots eren del poble, no? I al final, bueno, crec que quan tots remem a la mateixa direcció és innegociable, crec que tot el poble, tota la comarca s'ho sent seu, s'ho estima molt. I crec que això d'aquí és el que fa club i és el que fa poble també, perquè un dia aquestes nenes petites que tenen una il·lusió érem la meva germana i jo, i doncs ara hi ha molts nens i nenes al club que també tenen aquesta il·lusió, que sobre el club treballa molt i treballa molt bé, perquè el club ja fa 3 anys que té molts equips, que els equips femenins del club doncs, són campiones de Catalunya i campiones d'Espanya, vull dir que hi ha cantera, que són del poble, que hi ha hockey Vilassana per molt temps i que sí que és el que em retiro, però estic molt tranquil·la per totes les persones que pugen al darrere, que sé que ho faran i s'ho estimaran igual que jo o més.
1: Continuaràs vinculada al club d'alguna manera o ja t'ho miraràs des de la grada?
4: No, la veritat és que no continuaré vinculada de cap manera. Jo m'ho miraré des de la grada o m'ho miraré o ho patiré des de la grada, no ho sé. Però no, de moment no, i no està dins dels meus plans, la veritat. Ho seguiré, però des de la grada com un aficionada més.
1: Suposo que ara el relleu del braçal de capità per la victòria, no?
4: Bueno, sí, jo crec que sí, que li donaré a la victòria, sí, el braçalet de capitana. Crec que també el portarà molt bé i que ho sabrà fer molt bé i sí, sí, li donaré amb ella.
1: Molt bé, escolta'm, com ho celebrareu, si és que ho sabeu ja?
4: Bueno, al ser diumenge, doncs tampoc podem fer gran cosa perquè tampoc hi ha moltes discoteques obertes. Res, per aquí al poble, hi ha tothom del poble per aquí, estem aquí al bar amb música i estarem per aquí i no ho sé, el que ens porti la tarda, suposo. Llavors, això... Mm-hmm. Ja ho celebrarem el cap de setmana que ve, que tindrem temps.
1: Doncs el cap de setmana que ve, a veure si es fa aquesta rua, perquè una lliga bé s'ho mereix, la primera lliga de la història de la Vila-sana, aquest club que es va crear el 2003 i que les dues últimes temporades ha guanyat 5 títols, sí. I avui amb la capitana, la Maria Porta, que a més es retira. Maria, moltíssimes felicitats, no només ja per aquest títol, sinó per aquesta trajectòria, pel que heu fet amb aquest club i pel que heu fet per l'hoquei català.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Doncs ben contenta la Maria Porta i ben contenta també la seva germana Victòria Porta, doncs que ha fet un dels tres gols avui de la final de Vila-sana al camp del Fraga i que li deia això a la nostra companya de Lleida Televisió, a l'Eva Cortico.
5: Avui dormo amb ella, o dormim a Vila-sana tots amb ella, i és aquí. Sí, la copa ja és aquí. Sí, potser sí, el resultat se'ns ha posat bastant de cara, hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga i la veritat és que molt contenta. Ojalà sigui la primera de moltes. Bé, jo crec que amb la resiliència d'aquest equip al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, o en el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip. Sí, la veritat és que molt orgullosa de la base i la cantera que hi ha, perquè al final aquest any s'han pogut classificar tots els equips per tots els campionats de Catalunya i la gran majoria pel d'Espanya i conquerint títols. Crec que aquí demostra que hi ha una bona cantera i que pugen nenes petites sobretot per jubilar-nos.
1: Doncs, de moment, la Maria Porta ja s'ha jubilat. La Victòria Porta és probable, com ens deia ara la seva germana, que li agafi el relleu a la capitania de la Vila-sana, que, per cert, segurament, la setmana vinent, dissabte, tenen previst un sopar per celebrar el final de temporada i probablement es faci rua, però això encara s'ha de confirmar. Vinga, i a tot això, l'hoquei lliga masculina, segon partit de la final, de moment, l'Igualada, que no està podent plantar cara davant del Liceu. Eric.
2: Doncs sí, Ignasi, de moment, primer període, resten 2 minutets i 45 segons per arribar al descans a Galícia. El club local, el Liceo, va guanyant 4-0 a l'Igualada Rigat als igualadins.
1: Doncs estarà complicat guanyar aquest segon partit després de la derrota de divendres en el primer. Per tant, veurem si l'Igualada aconsegueix plantar una miqueta més de cara en el que queda partit, però de moment es posa força complicada aquesta final. I a tot això, a la Nacional Catalana Femenina. Ahir el Mataró va aconseguir l'ascens després de guanyar novament el Caldes.
2: Caldes 3, Mataró 4.
1: Doncs per la via ràpida també el Mataró ha resolt aquesta final per ascendir a hoquei lliga femenina. Per tant, el Mataró un any després de l'ascens tornarà a la màxima categoria femenina de l'hoquei patins estatal. Després del partit ahir, el nostre company en Jordi Cochran, que parlava amb la capitana Paula Lladó.
6: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui. Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici, deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
1: I a tot això, a la Nacional Catalana Masculina també hi es va disputar el segon partit de la final.
2: Noia B 6, Caldes B 3.
1: Doncs el Noia B aconsegueix l'ascens a plata masculina. Ahir en directe en aquest programa, el Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní, que ens posava en directe amb Pau Romagosa.
7: És espectacular haver de pujar o tenir un equip a hoquei lliga plata. Per a un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot, L'any passat vam pujar amb el Xavi Brics d'entrenador. Aquest any, doncs, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, doncs, mira, hem aconseguit això que és espectacular per aquest club. De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí, doncs, anar creixent dins la categoria. Però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses i, doncs, mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
1: Vinga, i a les 9:23 parlem també d'un altre dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana, l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat novament campió de la Champions masculina de waterpolo.
2: Barceloneta 17, Prorreco 16.
1: Gran final del Barceloneta, carregant-se un dels grans dominadors, de fet, el gran dominador de la Champions històricament, com és el Prorreco italià. Ja a semifinals també havien eliminat un altre dels grans campions, com és el Ferencváros hongarès. I segona Champions de la història de l'Atlètic Barceloneta. El 2014 l'havien guanyat els mariners, en aquella ocasió a casa, en la primera temporada de Xus Martín a la banqueta. Aquesta temporada, primera temporada per a Fran Fernández, l'exjugador i ara entrenador. I avui ha passat per l'enjoc televisió i, evidentment, ha celebrat i molt aquest títol de Champions.
8: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar de entrenador nos ha traído... dos Champions. Antes de cambiarme, espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando del equipo. Que soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo volver. Ya la disfruté en su día, estoy muy feliz. Meter goles, dar asistencias, hacer un bloqueo, hacer acciones, tener una gran adrenalina. Pero la sensación de ser responsable de un grupo, de su estado anímico, de la táctica, lo disfruto, así que es lo que me espera durante mucho tiempo y lo disfruto, así que me quedo con lo que tengo actualmente.
1: Doncs un Barceloneta que clou una temporada perfecta, han guanyat tots els títols que han disputat. Fran Fernández, que ens deia l'enjoc de la visió, les claus de tot plegat.
8: Sí, la Ferrari da mucha confianza y luego también los cuartos de final de Champions, donde hemos ganado los seis partidos, hemos ganado todos los partidos fuera de casa este año, tanto en Liga como en Champions League, en piscinas complicadas, incluso cuando ya estábamos clasificados que podíamos relajarnos, el equipo ha respondido y ha jugado, era muy sólida. Pues llegamos en nuestra mejor versión del año y al final lo único que tenemos que hacer era jugar dos buenos partidos, sabíamos que no teníamos mucha presión, porque al final el Ferencváros era el campeón de Europa y esto nos daba la tranquilidad de decir, tenemos que simplemente preocuparnos de jugar nuestra mejor versión y de que ellos no entren en partido y ha salido todo rodado. Que si hubiésemos firmado antes, o sea, si nos lo hubiesen explicado antes de empezar la temporada, lo hubiésemos firmado. Llegar a semifinales a penaltis con el Ferencváros. Y fíjate, penaltis, hemos llegado a Prorreco y hemos ganado, creo que con bastante, no bastante superioridad al resultado, pero sí en el juego.
1: I a tot això, amb waterpolo, a banda d'aquesta Champions del Barceloneta, també estàvem ben pendents del play-out de permanència de la divisió d'honor femenina. El segon partit de la final, el millor de 3, hi haurà tercer partit perquè ahir l'Horta va perdre.
2: En aquest cas, el partit entre l'Irunya i l'Horta va acabar empat a 12, però l'Irunya es va imposar els penals per 6 a 5.
1: Per tant, s'haurà de resoldre tot plegat aquesta permanència. El tercer partit serà dissabte vinent a les 5 a la piscina de l'Horta. Per tant, a veure si hi ha sort i l'Horta aconsegueix la permanència. Compte que el València se'n va de 12, 52-64 a la pista de la penya, mentre l'Igualada continua perdent a la pista del Liceo. Ens aturem 3 minutets i tornem amb més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.

0: per Ràdio Local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de En joc, darrera mitja hora del programa en bàsquet. Se li complica el partit a la penya, Eric.
2: Doncs sí, de moment gairebé 9 minutets a Badalona perquè acabi el partit. Joventut de Badalona, 57, València Bàsquet, 69.
1: Doncs de 12 perdent ara mateix el conjunt badaloní i s'ha arribat al descans en hoquei patins a la pista del Liceu.
2: I no hi ha bones notícies per l'equip català a Galícia, on el Liceu guanya amb una renda de 4-0 davant l'Igualada.
1: Doncs, déu-n'hi-do, el primer partit perdien 6-0 al descans, en aquest cas 4-0, el Liceu que no està deixant opcions al conjunt igualadí. Tot fa pensar que la sèrie s'anirà a Igualada amb un 2-0 en contra per al conjunt català. A tot això, parlem de futbol. Play-off d'ascens a segona divisió. Ahir es va disputar l'anada de la final. El Sabadell haurà de tornar a remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta.
2: Zamora 1, Sabadell 0.
1: Doncs un gol de Maldonado només començar el partit. Va acabar condemnant el conjunt arlequinat, que acaba perdent i, com dèiem, ja s'activa immediatament l'operació remuntada de cara al pròxim divendres en la gran finalíssima. Qui guanyi aquesta eliminatòria el divendres, si guanya el Sabadell, perquè ja li val amb l'1-0 li valdria per aconseguir l'ascens, si no qualsevol altre resultat, un empat o una derrota, significaria l'ascens del Zamora. En Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: El centre d'esport Sabadell haurà de remuntar una altra vegada, això sí, aquesta vegada no dos gols com a semifinals contra el Real Madrid-Castilla, sinó només un contra el Zamora, si vol ser divendres que ve nou equip de la Lliga de Futbol Professional, de la Lliga High Promotion de la segona divisió. Ahir, a l'anada de l'eliminatòria, en un Ruta de la Plata completament ple, el Zamora es va avançar de manera molt matinera amb un golaç de Mario Losada tot just al minut 2.5 de joc. Després, a la primera meitat sí que va ser de l'equip de l'ex-arlequinat Òscar Cano. A la segona va dominar molt més el conjunt arlequinat, això sí, sense traduir-ho en gaires ocasions i al final sense poder fer el gol de la Igualada. Per tant, tot es decidirà a la Nova Creu Alta, eliminatòria oberta de moment amb avantatge mínim pel conjunt de Castella i Lleó. Ferran Costa és l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
4: Hem de generar i construir durant cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. I necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran. El repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front, el millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades. Vam fer un partit de merda a Valdebebas, no em va agradar gens el que vam transmetre, i tot i així ens vam recordar que hem sigut durant 38 jornades, les que hem fet 68 punts. Hem fet grans coses aquesta temporada, però els millors moments estan per arribar, estic convençut. Llavors, aquests grans moments els hem de construir des d'allà, cadascú, que convencent el que torni al costat seu al cotxe, creient, i sobretot, hores abans de que comenci el partit, s'ha de començar a generar un autèntic infern. El nostre temple, on l'equip ha fet tan bones coses durant la temporada, però insisteixo que sento que les millors estan per arribar.
3: De moment està garantida ja l'entrada a 3/4 de la Nova Creu Alta i bàsicament els únics seients que queden són de socis que tenen temps fins demà passat per retirar la seva localitat. Si això no succeeix, si queden seients lliures, s'obrirà de nou a la venda al públic, però de moment està penjat el no queden entrades a l'espera dels abonats. Vaja, en resum, que segur tornarà a haver-hi un tercer sold out de manera consecutiva a l'estadi de la Nova Creu Alta. Estarà plena a vessar la graderia del temple arlequinat i qualsevol resultat favorable al Sabadell, qualsevol victòria significarà el bitllet directe per segona divisió. Si és per la mínima, haurà de ser via pròrroga, però li valdrà mantenir la victòria per un gol de diferència a l'equip de Ferran Costa per pujar. Si és per més d'un gol, l'ascens serà directe sense recórrer al temps extra. Per contra, si hi ha empat o victòria visitant, el Zamora pujarà per primera vegada en la història a segona divisió.
1: Doncs divendres a la Nova Creu Alta, aquest partit decisiu per pujar a segona divisió del Sabadell. I qui també haurà de remuntar, en aquest cas, el play-off d'ascens a segona federació és el Badalona, que avui ha perdut de manera contundent l'anada de la final.
2: Compostela 3, Badalona.

0: 0.
1: Ja de ben inici, el partit s'ha d'allà complicat a la Badalona i després no ha tingut capacitat de reacció. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: El Badalona no ha aconseguit un bon resultat de cara a la tornada al camp del Compostela. Ha perdut ni més ni menys que per 3-0 i per segon cop consecutiu haurà de fer una autèntica remuntada, una autèntica ombrada per mirar de capgirar el resultat i pujar a segona federació. Evidentment, és prou complicat en un partit on la sensació és que el Badalona ha controlat la pilota, però qui ha tingut les oportunitats i qui ha estat contundent a les àrees ha estat el conjunt local, que ha tirat d'ofici, que ha tirat d'experiència i que s'ha endut aquest marcador davant la desesperació del conjunt escapulat. Dos gols psicològics a l'inici del partit i també a l'inici de la segona part que segurament han marcat el desenllaç del maig. Tenim amb nosaltres al davanter del Badalona, tenim el Toni La Rosa. Toni, m'imagino que ara païnt aquesta situació, no?
3: Sí, fotut, perquè crec que no era el resultat que volíem endur-nos, però bueno, sent positiu i mirant al costat positiu, la setmana passada vam remuntar 3-0, o sigui que bueno, tenim ganes ja que sigui el diumenge, de jugar al nostre camp, amb la nostra gent, i bueno, crec que la gent, hi ha molta gent que confiarà en la remuntada, nosaltres també ho hem de fer, avui crec que és complicat, però bueno, demà ho veurem diferent i el dimecres doncs ja ho veurem d'un color clar.
2: La sensació és que us han fet molt de mal en poc?
3: Sí, crec que ells ens han esperat a darrere, algun error nostre i aprofitar les contres amb els tres de dalt que ho fan molt bé i bueno, nosaltres sí que és veritat que hem tingut moltes arribades però no hem aconseguit ficar el gol. Però bueno, ja et dic, crec que sent positius doncs intentarem fer-ho perquè al final per l'escut, per la ciutat i ho intentarem.
2: A refer-se per la tornada, Toni, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs el Badalona que ha patit aquest sotrac important aquí al camp del Compostela, a l'estadi municipal Verónica Boquete, i com dèiem, doncs haurà de tornar a intentar fer una gesta diumenge vinent a l'estadi municipal de Badalona a partir de 1:15. Impossible, no. Molt difícil, i el següent, sí. Però veurem què és capaç de fer l'equip de Mikel Azparren, que avui no ha pogut competir com volia contra el Compostela.
1: Doncs el partit de tornada, igual que avui el d'anada, es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El diumenge a 1:15, el Badalona ha de remuntar 3 gols en contra davant del Compostela. I per cert, que avui el Reus Redis, també parlant de segona federació en aquest cas, ha anunciat la renovació del porter Dani Parra. I vinga, més play-off d'ascens, en aquest cas a tercera divisió, a tercera federació. Ahir es va disputar la tornada de la final. La Pobla de Mafumet acompanya Sant Joan Montcada i Martinenc en l'ascens a tercera.
0: Pobla Mafumet 0, Sant Mauro 0.
1: Doncs una Pobla de Mafumet que ara escoltarem protagonistes, però abans que em deixava jo que estava ja despistat amb tants play-off descents, anem a escoltar també a Miquel Azparren, el tècnic del Badalona, en la transmissió que ha fet precisament el Ramon Duran i els companys de Ràdio Ciutat de Badalona. El tècnic del Badalona deia això.
4: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido. La hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente. Y más que un análisis táctico y repetir situaciones que puedo creer que se han reproducido de otros momentos, lo que quiero recordar es que gente que ha venido muy lejos y gente que nos estaba diciendo si se puede al terminar el partido. Este es el mensaje. Gente que ha estado en su casa, gente que nos ha visto desde un bar todos juntos, desde otro lado, pero mensaje de si se puede con 3-0. Y la unión que hay ese grupo ahora mismo ahí dentro sufriéndolo juntos es una energía que no me esperaba tener ahora mismo con esta, bueno, decepción del resultado, pero va a ser nuestro motor.
1: 9:39 minuts, com us dèiem, el play-off d'ascens a tercera divisió. La Pobla, que acompanya a Sant Joan Montcada i a Martinenc en aquest ascens a tercera. Podria arribar a pujar també al Prat, però per això hauria de passar que el Badalona pugi a segona federació. Per tant, la remuntada del Badalona del pròxim diumenge doncs no només suposaria un ascens d'un equip català, sinó dos. En aquest cas, una segona federació i una altra a tercera divisió. Però en qualsevol cas, la Pobla, que aconsegueix aquest ascens davant del Sant Mauro. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: Xavi, s'ha acabat i de la millor manera, pujant a tercera federació. M'imagino que molt i molt content.
6: Doncs sí, tota la feina de tot l'any. Ens jugàvem amb un sol partit. Era una mica injust, però era així i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu, per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble, i jo crec que ens ho mereixem, perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que avui hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
5: Ha estat un camí llarg, han estat 2 anys en aquesta categoria, tu vas arribar l'estiu passat, amb un equip tocat perquè havia fregat la primera catalana, però has pogut construir un equip i al final has estat a dalt, que és el més important.
6: Sí, és el que tu dius, hem construït un equip, un vestuari molt unit, una bona família, nanos del juvenil que pujaven amb moltíssima il·lusió, amb el que ens hem trobat aquí s'ha generat un equip molt potent, crec que hem jugat un molt bon futbol, ja et dic, merescudíssim.
5: Sobre l'eliminatòria, avui ha estat un partit dur, ells també fortalesa defensiva, joc aeri, però vosaltres heu estat molt correctes, sobretot a la segona part.
6: Hem estat molt sòlids, crec, a nivell defensiu, ens ha faltat lucidesa a nivell ofensiu, avui no ha sigut el nostre millor partit en aquest aspecte, també doncs, l'entorn, l'ambient, doncs, també pot haver passat factura en aquest sentit, però l'equip ha estat molt ferm, hem defensat bé, en Mauro ens ha plantejat un partit complicat, ho han fet, jo crec que ells han estat molt bé avui, però bé, al final, com et deia, la solidesa de tota la temporada, l'equip menys golejat amb molta diferència, i avui doncs, hem aprofitat aquesta inèrcia per poder acabar amb l'empat que ens donava l'ascens.
5: Ara a celebrar-ho, vacances i a treballar, perquè la tercera federació no és desconeguda per la Pobla.
6: Agafa força, sí, necessitem descansar una mica perquè s'ha fet molt llarg i com bé dius, començar ja a pensar la temporada vinent, una temporada on la Pobla doncs, estarà on crec que es mereix.
5: Continues, no, la temporada que ve?
6: Sí, a priori tenim vinculació sí, en aquest sentit i sí.
5: Xavi Lagut, entrenador de la Pobla de Mafumet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i a celebrar-ho.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el David Prats amb el Xavi Lagut, el tècnic de la Pobla de Mafumet. Ahir, David Prats, que també parlava amb un dels seus jugadors, Eric Mora.
7: Sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero lo hemos logrado, el objetivo que queríamos todos. Y ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, todos damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos. Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera federación. Para este pueblo es un orgullo.
1: Doncs orgullosos a la Pobla de Mafumet per aquest retorn, en aquest cas a la tercera federació. I aquesta tarda també hem viscut un altre play-off d'ascens a Lliga Elite, a la tornada de la final. S'ha quedat a Viladecans.
0: Viladecans 3, Igualada 2.
1: Ens ha felicitat la Viladecans. Recordem que havien quedat 0-0 en el partit d'anada. Després de que el partit marxés a la pròrroga, el Viladecans, tot i quedar-se amb 10, aconsegueix l'ascens a Lliga Elite. Felicitats. Vinga, 9 i 43 minuts. Parlem de bàsquet. Com va la penya, Eric?
0: Doncs 3 minuts per arribar al final del partit. Encara no està tot venut a Badalona. Joventut de Badalona 71, València Bàsquet 79.
1: Parlem d'avui, de veure si la penya aconsegueix reaccionar en aquest tram final, tot i que el València sembla que ha posat una marxa més en aquests darrers instants del partit. I qui va resoldre ja per la via ràpida la semifinal, l'altra semifinal, va ser el Barça, que ahir va tornar a guanyar a Tenerife.
0: Tenerife 76, Barça 85.
1: Doncs el Barça es classifica per la final. 3 victòries en 3 partits davant de la Tenerife. Així valorava la d'ahir el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
8: Nosotros estamos contentos de esta victoria, de este partido, un partido típico de playoff fuera de casa, donde hemos tenido especialmente un segundo cuarto bastante malo y eso nos ha penalizado mucho en la primera parte. Hemos ido abajo 12 puntos al descanso, que es una diferencia importante, pero poco a poco desde el principio del tercer cuarto creo que hemos estado mejor defensivamente, también ofensivamente. Hemos controlado un poquito más todas las situaciones, hemos jugado un poquito más, circulando el balón un poquito mejor, aunque nos faltó siempre un poco hoy, excepto en el último cuarto, y nos llevamos este importante partido para nosotros.
1: Doncs el Barça, que ja és finalista d'aquesta Lliga ACB, espera arribar a la final, que sortirà precisament d'aquesta eliminatòria entre Joventut i València. De moment, el València continua 8 punts per sobre. Si guanyes aquest partit, seria precisament el rival del conjunt blaugrana. A la final li van preguntar a Xavi Pascual precisament sobre les possibles preferències de cara a aquesta final.
8: Bueno, nosotros vamos a esperar a ver cómo termina, con todo el respeto a dos equipos que lo están haciendo muy, muy, muy bien. Ahora Valencia con 2-0 tiene un panorama favorable, pero Juventud ha demostrado en casa, especialmente el día de Baskonia, que sabe cómo recuperarse, que sabe cómo jugar en casa con su público, y vamos a ver lo que pasa en los próximos partidos. Entonces vamos a estar intentando recuperarnos bien, lo primero, y luego esperando a ver si la eliminatoria es más largo o más corto para saber el día de empezar, y a partir de ahí tomar todas las decisiones que tengamos que tomar.
1: A veure com acaba aquesta eliminatòria, 73-79 a 2-54 per acabar el partit a Badalona. Hi ha tot això, un parell de punts de mercat del bàsquet. D'una banda, el bàsquet Girona ha anunciat avui que Otis Livingston no continuarà la disciplina de l'equip. I en bàsquet, però en aquest cas femení, parlant de la penya, recordem que aquesta temporada va descendir i ha perdut la màxima categoria del bàsquet estatal, i això comporta sortides de jugadores. La base catalana de la penya, Laia Alemana, ha signat per l'Estudiantes. Hem sabut avui, recordem també, la jugadora del conjunt badaloní, Halima Dembélé, ha fitxat pel Palma. Vinga, i a les 9 i gairebé 47 minuts hem de parlar també de futbol sala. El play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'ha jugat l'anada de la gran final. No han anat massa bé les coses per al Linyola.
0: Linyola 1, Estrella Còrtega de futsal 4.
1: Ens haurà de remuntar aquests 3 gols en contra a Terres Gallegues la pròxima setmana al Linyola. Un Linyola que ha fet una molt bona primera meitat, que ha tingut moltes ocasions per avançar-se en el marcador, no ho ha aconseguit, ho ha fet el conjunt gallec. El Linyola, que ha arribat a empatar el partit, però posteriorment doncs, l'Estrella ha acabat fent valer també la seva qualitat per deixar aquest 1-4, que deixa l'eliminatòria molt complicada. Però això és el que dèiem després del partit el tècnic Xavi Alís i una de les seves jugadores, la Montse Carles.
9: Correcte, jo crec que massa càstig. Ha hagut una primera part on hem estat superbé, crec que havíem de marxar per davant el marcador, i una segona part on, bueno, on elles han donat un pas endavant. Sí que és veritat que generar no han generat molt, però sí que han aprofitat moltíssim les jugades d'estratègia, els errors nostres, i al final doncs, el resultat aquest de 10-4. També ens ha penalitzat moltíssim l'expulsió, que jo ara parlava amb els àrbits i els dic, no entenc com amb una final del play-off sigui... Bueno, sí. Expulsem una jugadora per aquestes dues accions. Jo crec que ens ha penalitzat moltíssim i al final, doncs, bueno, no... hem perdut 1-4 i toca seguir. La tornada al final és un partit. És un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
10: Correcte, jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia. Jo crec que de la primera part podem estar molt satisfetes perquè elles s'han baixat a mitja pista, hem tingut moltes arribades, molt poques ocasions per part d'elles, però de vegades el futbol sala és injust i elles la segona part sí que és veritat que les han mostrat millor.
1: Doncs a veure, la setmana vinent, si el Linyola aconsegueix el miracle, podríem dir, i guanya de més de 3 gols a Terres Gallegues. A tot això, recordeu que ja sabem que el Pozo Múrcia serà el rival del Barça a la final de la primera masculina, en aquest cas, dimarts i dijous comença aquesta final, al millor de 5, a les 9, els dos primers partits al Palau Blaugrana. I un altre punt de futbol sala, perquè el play-off d'ascens de segona masculina, ahir el Mataró va aconseguir pujar de categoria.
0: Mataró 5, Palma B 3.
1: Doncs havien perdut 2-1 a Terres Balears al partit de Nadal i el Mataró ahir que ho va capgirar. De fet, es va posar 4-0 en aquest partit que vam veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Semblava que el partit i l'eliminatòria estaven sentenciats. Es va arribar a posar 4-3. El Palma B va tornar a igualar l'eliminatòria i al final un gol de Juanito, doncs, pràcticament quan quedaven ja molt pocs instants per acabar el partit, va significar l'ascens a segona després del partit. Felicitat de dos dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
11: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un fanito increïble i un treball de tot, doncs, ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem i és que ho hem aconseguit, és una bogeria i no ho puc creure realment.
12: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona, lluitant el que puguem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura. Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'ho hem donat tot. Gràcies, la Meixera.
1: Vinga, recta final del programa. Encara hem de repassar altres informacions en format breu. Per exemple, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha guanyat avui el Tour dels Pirineus. Després de l'exhibició ahir en l'etapa que passava pel Tourmalet, la catalana ha mantingut diferències amb les perseguidores i aconsegueix així la seva novena victòria com a professional, cinquena d'aquesta temporada, en què, recordem, s'havia imposat ja curses com l'Amstel Golden Race i la Volta a Espanya. La pròxima setmana, per cert, la tindrem a la Volta a Catalunya. Paula Blasi, només a arribar... deia això.
13: Yeah, this year I think I'm more confident in myself.
14: Crec que aquest any confio més en mi mateixa i tinc un gran equip al meu voltant. Avui ha estat un dia gairebé perfecte. Volíem lluitar amb la Domi per guanyar l'etapa, però quan hem vist que hi havia aquesta escapada, hem optat per ser prudents i mantenir el pla per mantenir l'avantatge. Feia molta calor i no volíem prendre riscos al principi que ens faltessin les forces al final. Així que gairebé hem aconseguit tots els objectius que teníem avui.
13: La final part, so yeah, I think we almost got all the goals we had.
1: Doncs a Paula Blasi, la pròxima setmana, de divendres a diumenge, a la Volta a Catalunya, serà una de les participants estel·lars de la cursa ciclista de casa nostra. D'altra banda, el pilot britànic Lewis Hamilton ha guanyat la seva primera cursa com a pilot de Ferrari. Avui, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que s'ha celebrat aquest diumenge al circuit de Montmeló. Durant tot el cap de setmana han passat més de 300.000 persones acumulades com a espectadors a Montmeló. I un altre nom propi d'aquest cap de setmana, l'atleta de Santa Coloma de Cervelló, Laura Heredia, ha aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món de Pentatló Modern a Budapest. Deia això després de la cursa.
15: Right now I don't have words to,
16: ara mateix no tinc paraules per explicar com em sento. Estic superfeliç, tinc molts sentiments al mateix temps i bé, només vull donar gràcies al meu equip, a la meva família, a totes les persones que m'han donat suport fins a l'últim moment. Estic molt orgullosa d'aquest treball que he mostrat avui en aquesta competició i sóc molt feliç.
15: I'm so happy. Gràcies pel vostre suport, al Pau, al Parre, a l'Edi i Matei. I love you so much.
16: Us estimo molt. Gràcies per ser sempre al meu costat. I bé, això és només el començament.
15: It's just the beginning.
1: Doncs emocionada, Laura Heredia, després d'aquesta important victòria. I un altre punt d'atenció aquest cap de setmana, la cursa del foc a Olesa, Ràdio, Pilar Pairó.
17: Ambient espectacular el que s'ha viscut aquest matí a Olesa amb la 19a edició de la Cursa del Foc. Un total de 1.200 corredors i corredores han participat a les curses de 10 i 5 quilòmetres aquest matí. A la cursa de 10 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per l'olesà Albert Uller, amb un temps de 31 minuts i 24 segons, i en la categoria femenina Mireia Riba, amb un temps de 38 minuts i 47 segons. A la prova de 5 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per Rodouan Rouad El Hadjoui, amb un temps de 16 minuts i 18 segons, i en femení per a Nicole Michowski, amb un temps de 17 minuts i 39 segons. Raúl Agudo, responsable tècnic de la cursa i membre de l'equip tècnic del Club Atletisme Olesa, ho detalla.
18: Doncs avui, que ha sigut la primera vegada que per nombre de corredors hem separat la cursa, primer hem fet la cursa de 10K, on la guanyadora ha sigut la Mireia Ribas, amb un temps de 38-46, i l'Albert Uller, que és del Club Atletisme nostre, d'Olesa, 31-24, els guanyadors de la 10K. Llavors, la cursa de 5 ha sigut tot seguit, ha sigut la Nicole, campiona amb 17-37, i el Reduan Robat, que també ve moltes vegades a córrer aquí, amb 16-18, el campió masculí. Sí, aquest any sobretot hem augmentat d'inscrits a la cursa de grans, d'adults, els nens més o menys mantinguts, que és el que fem el dissabte, però a la cursa d'adults més de 1.100 inscrits, sí, sí, teníem 900 molt llargs l'any passat, o sigui que estem 130 inscrits més de l'any passat, que ja va ser rècord.
17: Un centenar de voluntaris i voluntàries han fet possible aquesta cita ja consolidada dins del calendari esportiu.
1: I a tot això acaba el partit de la penya, Eric.
0: Doncs sí, els badalonins que han caigut per 75-87 davant el València Bàsquet, que s'han dut els tres partits de la sèrie, doncs per arribar a la final de l'ACB, on li espera el Barça Bàsquet, Ignasi.
1: Doncs la València tindrà el factor pista a favor, serà el rival del Barça, un tros de final i tros de temporada el que ha fet la penya, malgrat aquesta eliminació. I per ser a l'hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada ja sense opcions de donar la sorpresa a la pista del Liceu,
0: Doncs sí, Ignasi, l'Igualada que perd per 6-0 a casa del Liceu quan queden encara 15 minuts del segon període per acabar el partit.
1: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bones vacances, eh?
0: Gràcies, Ignasi, igualment, i doncs ens veiem aviat.
1: Perfecte. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que nosaltres continuem encara un parell de caps de setmana més abans d'agafar les vacances. Recordeu també que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Molt bona nit i benvingudes i benvinguts a una nova edició de Ja Escoltem Jazz. Avui us proposem un viatge diferent, delicat i profundament mediterrani.
1: Un viatge musical que ens porta fins a dues ciutats úniques, Ceuta i Melilla. Dues portes obertes entre continents, entre cultures i entre maneres d'entendre la música.
0: Avui no buscarem el jazz explosiu, el jazz més explosiu ni el més frenètic, sinó que ens deixarem portar per sonoritats smooth, melodies càlides, textures orientals i atmosferes suaus.
1: Perquè Ceuta i Melilla són ciutats molt més que una geografia. Són convivència, mestissatge i memòria sonora. Són el punt on Europa mira cap al Magreb i on Àfrica respira molt a prop de la Mediterrània.
0: I aquest context geogràfic, històric i cultural ha acabat impregnant també amb moltes propostes musicals contemporànies. Jazz mediterrani, fusió andalusina, aromes àrabs, ritmes nord-africans i sensibilitat africana.
1: També parlarem d'alguns espais i iniciatives que han ajudat a donar vida al jazz d'aquestes zones, com festivals de fusió mediterrània, cercles interculturals i projectes que uneixen músics de les dues ribes.
0: Durant la propera hora, escoltarem una selecció elegant i reposada amb artistes vinculats directament o indirectament a aquest univers sonor de frontera amable.
1: Prepareu-vos per traspassar mars, deserts, ports i places plenes de música. Això és Ja Escoltem Jazz.

I arrencarem el programa d'aquest vespre amb una proposta profundament vinculada a la realitat multicultural de Ceuta i Melilla. Ahmed Muissi, artista nascut a Ceuta, ens ofereix aquí una peça publicada l'any 2011 amb aroma mediterrània i influències àrabs subtils i una sensibilitat elegant i fronterera molt adequada per al programa d'avui. Amb totes i tots vosaltres, Sans Toi, d'Ahmed Muissi.

sans toi, j'avance à demi-pas. Sans toi, sans toi, j'avance.

La trompetista britànica bahariana Yas Ahmed és una de les grans referències del jazz àrab contemporani. Aquesta peça de l'any 2017 combina jazz modern, psicodèlia subtil i escales orientals amb una elegància molt cinematogràfica. Amb tots vosaltres, The Space Between the Fish and the Moon, de Yas Ahmed.

Seguim amb una figura imprescindible quan parlem de fusió entre jazz i sonoritats del Pròxim Orient. El trompetista franco-libanès Ibrahim Malouf ens regala aquí una peça íntima i molt emocional editada l'any 2013, plena de sensibilitat i refinament melòdic. Amb totes i totes vosaltres, Happy Face, Ibrahim Malouf.

La música i el oud de Dasher Joseph creen paisatges gairebé ètnics. En aquesta composició de l'any 2023 hi trobarem jazz atmosfèric, improvisació delicada i una profunda connexió amb la tradició sufí i nord-africana. Amb tots i totes vosaltres, Funky Sharkyu, de Dasher Joseph.

El pianista Tariq Yamani és qui ens aportarà aquest vespre al programa a la vessant més apianada i nocturna del programa. Mermaid's Walk, publicada l'any 2021, és una petita joia del jazz modern amb influències àrabs subtils i molt de gust pel detall. Amb totes i tots vosaltres, Tariq Yamani i el seu tema Mermaid's Walk.

Avui, dins del nostre espai jazz terapèutic, voldria parlar-vos de les fronteres interiors, perquè igual que Ceuta i Melilla conviuen entre cultures, llengües, religions i identitats diverses, també nosaltres convivim sovint amb certes dissonàncies i certes ambigüitats que ens ajuden a poder sanar-nos i ser-nos conscient per trobar el nostre propi equilibri. Tots tenim fronteres interiors. Són aquells límits invisibles que defineixen qui som, que ens permeten que ens expressem i que a vegades guardem en silenci. Algunes fronteres ens protegeixen i d'altres ens empresonen. Les fronteres interiors es construeixen a partir de les experiències viscudes, de la formació rebuda, de les ferides emocionals i també dels somnis que encara no hem atrevit a perseguir. Ens ajuden a distingir entre el que és nostre i el que pertany als altres, entre el que volem i el que simplement acceptem per inèrcia. Però a vegades aquestes fronteres es tornen massa rígides. La por, la culpa o la necessitat d'aprovació poden convertir-les en murs i aleshores és quan deixem de créixer. El jazz és un art viu a la frontera. Hi ha una estructura, una harmonia compartida, però dins de cada marc, de cada músic, explora, improvisa i s'atreveix a travessar límits. Els grans músics de jazz ens ensenya que el creixement neix sovint de costar-nos els nostres límits. És allà, en aquell espai incert, entre el conegut i el desconegut, on apareix la creativitat, l'autenticitat i la transformació. Potser avui ens podem preguntar quines fronteres interiors em protegeixen? Quines fronteres m'estan limitant? Quina part de mi mateix fa temps que demana més espai per expressar-se? Quin petit pas podria fer a partir d'avui per explorar nous territoris? Les fronteres no són només línies que ens separen, també són espais de trobada. I les nostres fronteres interiors que habiten en nosaltres ens donen consciència i poder convertir en un lloc per transformar l'aprenentatge i on la identitat es converteix en possibilitat, com en el jazz. És la frontera entre la seguretat i l'aventura. Així, nosaltres podem crear les nostres millors melodies.

El contrabaixista Abisai Kun sempre ha treballat molt bé la connexió mediterrània dins el jazz contemporani, i aquesta peça de l'any 2011 és càlida, elegant i molt evocadora, amb una sonoritat que encaixa perfectament amb l'esperit fronterer d'aquest vespre.

Continuem aquest viatge amb una de les figures més refinades del jazz mediterrani oriental. El tunisià afincat a Melilla, Anouar Brahem, ens ofereix una peça d'una bellesa delicadíssima. Editada l'any 2009, en el seu Oud dialoga amb el silenci i la respiració. Amb tots vosaltres, Vague, d'Anouar Brahem.

Rabbi Abu Jalil és un pioner absolut en la fusió entre jazz i música àrab. El seu àlbum Blue Camel, publicat a l'any 1992, continua sonant modern i elegant gràcies a la seva combinació d'improvisació jazzística i també de ritmes orientals. Així doncs, aquest vespre hem seleccionat una cançó molt oriental que es diu Rabu Abu Kabu, de Rabbi Abu Jalil.

El bateria algerià afincat a Ceuta, Karim Siad, aporta avui la vessant més africana i tribal del programa. Aquesta composició de l'any 2011 manté un equilibri molt interessant entre el ritme i una intenció subtil. Amb tots vosaltres, Yobadi, de Karim Siad.

La connexió africana arriba ara amb la veu càlida i elegant del Richard Bona. Aquest tema de l'any 1999 uneix jazz, groove i arrels africanes amb una naturalitat extraordinària. Amb totes i tots vosaltres, Te Dikalo, de Richard Bona.

0: I així arribem al final d'aquest viatge sonor entre Ceuta, Melilla, el Mediterrani i les múltiples ànimes que conviuen a les seves ribes.
1: Doncs sí, Ricard, avui hem descobert que el jazz també pot ser pont, refugi i espai de trobada entre cultures aparentment llunyanes. Esperem que aquest programa us hagi transportat, relaxat i acompanyat.
0: Des de l'Andalus fins al Magreb, passant pel jazz europeu i les arrels africanes, en la música ens recorda que les fronteres també poden unir. Gràcies per compartir una vegada més aquest espai amb nosaltres.
1: Nosaltres tornarem ben aviat amb l'últim sospir d'aquesta temporada de Ja Escoltem Jazz.
0: Que la música us cuidi. Qui us parla, en Ricard Díaz.
1: I Jordi Brito.
0: Amb el suport tècnic d'en Robert Garrigós.
1: Us deixem ara amb aquesta cançó del Toniño Horta de l'any 1989, titulada Eternal Youth. I que recordeu
0: que ja escoltem jazz.
1: Bona nit.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
1: Dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop més menja...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.